0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 8 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixement dels suïcidis a les presons catalanes. Ho farem amb Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos a Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la renovació del model d'atenció a les ITS i el rebuig al pregoner de la Festa Major de Lleida. A partir de les 5 coneixerem l'associació Spotters Barcelona al Prat, que fa 15 anys. Parlarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'entitat. Viatjarem al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa per descobrir el seu magazín nocturn. I repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana també amb Jordi Guillem. A més, marxarem. Abans de marxar de cap de setmana, repassarem l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapeu, bona tarda.
1: Bona tarda. Finalment, el Departament d'Educació mantindrà les 4 línies de primer d'ESO a l'Institut Montperdut de Terrassa per al proper curs, en contra del que s'havia anunciat en un primer moment. També s'incorporarà un nou grup d'ESO a l'Institut Nicolau Copèrnic i es recupera la segona línia d'I3 que l'Institut Escola Feixes va perdre el passat curs, segons han assenyalat fonts d'aquest darrer centre. La continuïtat d'aquestes línies s'ha donat a conèixer un cop conegudes les dades de preinscripció dels serveis territorials. Les ha avançades al grup municipal del PSC a través d'un comunicat, un gest que no ha agradat gens a l'equip de govern i del qual ha qualificat com a deslleialtat institucional. Dilluns que ve hi ha previst un Consell Escolar Municipal on s'abordarà la planificació de línies escolars del curs vinent a la ciutat. De fet, la setmana passada ja es va celebrar una reunió telemàtica de la taula local de planificació en què els propis serveis territorials van comunicar les decisions definitives adoptades. Durant la sessió de treball es va demanar expressament discreció institucional a l'Ajuntament fins que els centres educatius afectats haguessin estat informats directament aquest divendres 8 de maig.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Escola de Restauració de Sabadell ja és una realitat. Després de 3 anys d'obres, aquest matí l'Ajuntament ha presentat públicament l'equipament, situat en una de les naus de l'antiga fàbrica Sallarès i Deu, a Gràcia, i també el projecte que s'hi desenvoluparà. No només busca treure els millors operadors del sector arreu de Catalunya, sinó que també fomenta la formació. I per això acollirà més de 600 alumnes del Vapor Llong que estan especialitzats en aquest ram. De fet, aquests seran els primers a estrenar espai perquè s'hi traslladaran en les pròximes setmanes, mentre que el concurs públic enfocat als operadors s'obrirà a finals d'any. No obstant això, ja hi ha actors econòmics interessats, com ara l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o també l'Agència Catalana de Turisme. Un fet que no ha sorprès a l'alcaldessa Marta Ferrés, qui considera que l'Escola de Restauració de Sabadell no té rival.
3: Que no hi ha espais al nostre país a Catalunya com aquest, és el millor de lluny, i n'hem visitat diversos, i per tant ho puc dir amb molta convicció. I per tant podem dir-vos que estem treballant per fer una oferta formativa molt potent, molt robusta, amb una estructura, com us deia, pensada per créixer, per evolucionar i per adaptar-se doncs, a un sector que claríssimament està en creixement.
2: La nau té més de 2.000 metres quadrats i ha comptat amb una inversió superior als 6 milions i mig d'euros.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per a tota la família. Aquesta tarda, divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
5: Soc el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
4: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8 es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar el so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà a la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el Passeig Marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem Carles Xifra.
7: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
6: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars.
0: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El Calissó Cultural va inaugurar i dijous 7 de maig l'exposició Estic a punt, una mostra fotogràfica dedicada a l'univers del Club Hoquei Castellà i concebuda com un homenatge pòstum a Jordi Vinyets, figura molt vinculada a l'entitat esportiva. La inauguració va tenir lloc a les 7 de la tarda i la mostra seguirà oberta fins al 4 de juny. La proposta vol anar més enllà del simple registre esportiu i convertir-se en una mirada emocional a la història i als valors del club. Es planteja un recorregut visual pels instants que formen part de la memòria col·lectiva del club. Gols decisius, celebracions, derrotes, moments de concentració abans dels partits o l'emoció de l'afició a la graderia. Les imatges retraten també la trajectòria d'una entitat amb més de 25 anys d'història i el vincle que uneix jugadors, famílies i seguidors. Estic a punt reivindica la fotografia com una eina per preservar la memòria esportiva i sentimental d'un col·lectiu, alhora que ret homenatge a la figura de Jordi Vinyets i a la petjada que va deixar dins del club i de l'entorn de l'hoquei castellarenc. La iniciativa converteix durant gairebé un mes el Calissó en un espai de trobada pels amants de l'esport, la fotografia i la cultura.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
9: El Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona, per evitar el Parc Natural de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona, travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a la plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola. La modificació suposa reduir l'etapa dels 182,4 quilòmetres previstos als 168,4 definitius. Amb el canvi, la cursa ampliarà el seu pas per municipis del Baix Llobregat com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat. De la mateixa manera, les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil de regularitat de Sant Cugat, que està prevista per el 18 d'octubre, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com va avançar Televisió de Sant Cugat i va pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: En el que portem d'any s'han suïcidat 6 presos als centres penitenciaris catalans, gairebé tants com en tot el 2025. El nostre company Sergi Estapé ha abordat el tema amb la Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, la Gràcia Amo. Què tal, Gràcia, com estem?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Doncs
2: gràcies.
1: Parlem una mica d'aquestes dades que parlàvem de, bueno, dels últims mesos, doncs, dels suïcidis que hi ha hagut a les presons de Catalunya. Explica'ns una mica totes les dades que tens.
2: Bueno, aviam, són moltes morts, molts dels morts a Catalunya, en total 6, perquè diumenge va ser l'última mort a una dona a Ponent. Però és que en total són 3 a Puig de les Basses, 2 a Ponent i una a Quatre Camins, a la Roca. Jo sí que arribant a la conclusió que el sistema penitenciari català és un trencafamílies, un trencavides. Perquè, evidentment, quan el teu familiar pres, fill, pare, germà, qui sigui, mor a la presó, la teva família es queda destrossada, destrossada. No entenem què és aquest xorreix de morts. Bueno, és que són 6 en total, encara no 5 mesos. És una barbaritat. Aquest últim diu que sembla ser que no és un suïcidi. Ara, clar, donen la culpa, com sempre, a les famílies, perquè diu que diumenge va tenir un vis-a-vis i que possiblement li van entrar droga i se l'havia tragat i li ha explotat a la panxa. Aviam, per favor, és que ja no sabem què dir, Ja no sabem què dir. Entrin famílies o no entrin famílies, a la presó sempre hi ha moltes drogues, sempre. Perquè quan la pandèmia, la Covid, també hi havia drogues a la presó i les famílies no entraven. Com ens ho expliquem, això?
1: Em comentaves que en aquestes morts, no sé si 3 eren en estat d'aïllament, no? El qual és més sorprenent encara, no?
2: Clar, 3 amb aïllament i una, que també és molt sorprenent, al mòdul d'ingressos. Una persona acaba d'ingressar a la presó i ja es suïcida abans de res. És que no ho entenc. A part amb aïllament, amb què es suïciden? Si allà no hi ha res per suïcidar-se. No sé, tot molt, molt complicat, molt fosc.
1: I falta d'informació també, no, Gràcia?
2: Moltíssima manca d'informació. Mira, les famílies estem per acompanyar altres famílies. És molt difícil que trobem a la família d'aquestes morts. Ara sí, ens n'han donat una, però a través d'un abogat, perquè li han dit a ell, bueno, però nosaltres estem per això, per acompanyar les que hi ha, com és el meu cas, i molts casos hem patit aquestes morts a presó, som les més adients per acompanyar altres persones que ho acaben de passar. El meu fill va morir fa gairebé 10 anys i només jo sé tot el que he passat i puc entendre perfectament a una altra persona que li acaba de passar, no? Molt ocultisme, tot està molt fosc, molt tancat. Informació zero. Ja veus que la notícia que ha fet aquest diari posa res, és que no diu res. Una noia, res més. Però, i que no, sembla que no és suïcidi, que és perquè s'ha tragat una bola de droga. Molt ocultisme. No sé, qui tant amaga és perquè té moltes coses que amagar. Nosaltres no tenim res que amagar.
1: I ara, si la resposta de, no sé, l'administració, si també esteu enutjats amb l'administració, no sé si us donen explicacions, si diuen alguna cosa.
2: Bueno, a vegades es pot demanar més informació, però l'únic que fan és certificar si és veritat o és mentida, però tampoc et donen cap informació de res. A nosaltres, les famílies, ens agradaria conèixer a les famílies de les persones que han mort per poder donar un cop de mà, perquè per això estem, no? Ja té la informació que pot demanar un periodista, per exemple, o altres persones, nosaltres també les podem demanar de tant en tant, però tampoc et donen molta informació. Et diuen si és veritat, a tal hora o tal dia o en tal presó, però que tampoc és una informació molt... ja, tot s'ha amagat, això. Tot s'amaga, tot s'amaga. És una pena, la veritat. Mm-hmm. Ja et dic, el servei penitenciari català per nosaltres és destrossant. Trencar famílies, destrossar famílies, perquè és inconcebible, saps? Que morin tanta gent a presó. El teu fill, en el meu cas, el meu fill, entra a complir una pena i resulta que te'l tornen mort. Mm-hmm. És que a qui li expliquis és una brutalitat, això, una brutalitat.
1: Mm-hmm. De fet, el fet que estiguis a aquesta associació, Famílies de Presos de Catalunya, és precisament per això, no? El 2016 perds el teu fill, que estava en una presó, clar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, és quan...
2: quan tu reps aquesta notícia, no saps què ha passat, penses que és això, com que s'ha mort, impossible. Si allà haurien d'estar segurs els presos, és que per això estan allà, no? Mm-hmm. Bueno, el cas que a partir d'allà tu sents molta necessitat d'explicar, de parlar el que t'ha passat, perquè et sents un bitxo negre, no? Un bitxo estrany. Quan comences a parlar a les portes de les presons i amb altres col·lectius que ens ajuntem, doncs comences a parlar i resulta que hi ha molta gent, no? Molta gent que li està passant el mateix. I a partir d'aquí, de parlar a la porta de les presons, és quan neix la idea de formar aquesta associació per poder compartir, que és el puntal de les famílies, el compartir les seves penes, les seves alegries, les seves coses. Després ja fem més coses, no? Però en principi era això, ens ajuntàvem a casa d'una altra, els aniversaris d'amor, acompanyant-nos, era ara, pues, amb el temps, estem formant un grup, Dret i Presó, que, bueno, que és el que es va llogar pel Parlament i per altres espais, està clar. Uh-huh. I bueno, ara mateix hem aconseguit la formació d'un grup de treball per poder treballar suïcidis, contencions i aïllament. Què passa amb els presos, no? Tantes drogues, tants aïllaments, tantes contencions. A la resta de l'Estat les contencions baixen, aquí pugen. Amb un pres que l'han contingut mecànicament, allò no se li oblida mai més. Mai més. Jo ara parlo amb molts presos i els que han contingut és que ho tenen tan present perquè els hi representa una brutalitat tan extrema que no se'ls oblida mai més. Mm-hmm. Els aïllaments també, és que és una bestialitat tot això.
1: Sí, anava a preguntar això, no? Precisament la xarxa Dret i Presó es queixava en aquest sentit de l'augment del

0: ens estan enganyant, no hi ha cap dubte. Mm. Ens estan enganyant molt. Home, 6 morts i estem a primers de maig. Què podem esperar a final d'any? És una bogeria, una bogeria.
1: També denunciava la xarxa Dret i Presó que això és una demostració del fracàs dels plans de prevenció del suïcidi, no?
0: Bueno, és que ara no recordo, un dels suïcidis no tenia activat el pla de protocol antisuïcidis. Però llavors com ho fan, això? Se'ls suïciden i no s'enteren. Ells diuen, bueno, és que no ha donat cap mostra. Bueno, se suposa que aquí, a la presó, hi ha professionals, psicòlegs, psiquiatres, que això ho han de veure. Clar, és que si no ho veuen, què fan? Clar, que llavors comences a rascar i dius un mòdul de 80 persones o 90, 3 psicòlegs, un de baixa i l'altre ha tingut un nen. Aviam, psiquiatres, quants psiquiatres hi ha a les presons? Una misèria, inclús metges. No hi ha recursos. Bueno, doncs que en posin més, perquè la Generalitat paga una pasta per cada pres que tenim a Catalunya, eh? Les paguem tots, les presons. Ens hauríem de preocupar a tots, perquè és una cosa que paguem. I aquesta és una altra, no? El poc interès que té la societat civil i la política també, poc interès en general, el poc interès que té la societat civil en el món de les presons. Mora moltíssima, moltíssima gent. I els que no sabem, perquè també n'hi ha que no sabem, també n'hi ha que no tractarem. Perquè una mort la pot anunciar un diari, com és aquest cas de Ponent, d'aquesta dona, no? Però la majoria dels casos nosaltres ens entenem a través d'altres persones que estan a dintre, de presos, estic parlant. Escolta'm, que s'ha mort el fill de tal, que s'ha mort no sé qui. Ens entenem d'aquesta manera, perquè en realitat no hi ha comunicació oficial fins que un estapa algun diari. És desesperant, t'ho asseguro. Com a mare d'un noi que ha mort a presó, és desesperant. Perquè cada vegada que mora una persona a presó, el meu fill es torna a morir.
1: Clar. Et venen els records. I hi ha algunes altres problemàtiques, a part del que és el tema dels suïcidis aquests que ens comentàvem, que creus o que també des de famílies de presos a Catalunya creieu que no s'estan treballant com caldria?
0: Bueno, la sanitat és importantíssima, la sanitat i la salut mental que van lligades, està clar, no? Pocs mitjans materials, però també pocs mitjans personals, és a dir, pocs professionals. Hi ha presons que estan infectades de rates, de xinxes, de tot. Mala fumigació, mal tractament de les presons. També hi ha molts presos que no tenen roba. Jo sé que a les presons hi ha una habitació, un robari amb roba, que deixen altres presos quan se'n van amb llibertat, o inclús jo, quan el meu fill va morir, la roba d'ell la vaig tornar a entrar a presó. Presos, a que et truqui una senyora i et digui, escolta, envia-li unes bambes al meu fill, sisplau, perquè no pot sortir al pati, perquè no té bambes. Si el seu company no els hi deixa, no pot sortir al pati. Com consentim que facin aquestes coses? Unes bambes, no? L'atenció de les treballadores, és que és tot en general. Tinc presos que potser estem buscant un certificat de vulnerabilitat perquè surten d'aquí 5 o 6 mesos, perquè són presos que no tenen res, ni diners, ni treball, ni estudis, ni família. Molts estrangers, està clar, molts problemes de drogues. Llavors estem esperant que des de dintre, perquè el funcionament és aquest, no sé si ho han posat perquè al final no serveixi per res, però ho sembla. El certificat de vulnerabilitat ha de sortir de la presó per anar a la treballadora social de fora per buscar-li una habitació perquè pugui dormir quan surti, almenys. Tot va molt a poc a poc. Tot va molt a poc a poc i força malament. Tot en general, no? El psicòleg... És que és tot per allà on miris. Com amb les visites. Els controls són exhaustius. Com se'ls hi colen les drogues a les famílies que diuen que n'entrem tantes? Com se'ls hi colen? No sé, se'ls hi colen masses coses, crec. Sí, se'ls hi colen masses coses. I dic, sobretot, que és que la presó és un espai tan violent que no m'has

0: estranya que els presos siguin violents, perquè els presos tracten com els tracten amb ells. I com que ells reben tanta violència, al final també es tornen violents ells.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, aquest, això és el que es denuncia des d'aquestes plataformes i en part per això el que dèiem, no? Per això es va crear Famílies de Presos de Catalunya, aquest col·lectiu en el qual ets la portaveu, que sobretot, doncs, bueno, una de les seves, objectius, uns seus reptes és això, no? Intentar que... Per què hi ha aquestes morts en condicions, sobretot, dieu, estranyes i poc investigades, no? Aquest potser també seria el que, el que us molesta, no? Que a sobre ni no s'investiga, no?
0: Mira, el meu cas està arxivat, per descomptat, però és que del grup de famílies que som, que potser tenim 25-30 morts, segur, només una no han arxivat, que és el cas d'un pres, Sabrians 2, que estava incapacitat i l'assistent, la tutora, l'assistent, ara es diu, era la seva germana, i no s'ha arxivat per això, perquè a l'estar incapacitat la presó havia d'informar a l'assistenta, la germana, tot el que feia aquest noi, anem al metge, anem aquí, anem allà. No se li havia notificat res. I llavors jo crec que per aquest motiu no s'ha arxivat. No s'arxiva. És l'única. Les altres, totes arxivades. Intenten arxivar-te-les des del primer moment. Ja. Bueno, també m'agradaria parlar de la sindicatura de greuges.
1: És que hem d'anar acabant ja, gràcies.
0: Ja, bueno, quan tu vulguis.
1: Si de cas ho deixaríem per un altre dia, em sap greu, perquè hem esgotat el temps. Gràcies.
0: No, t'amoïnis. Molt agraïda.
1: A la portaveu de Famílies de Presos a Catalunya, gràcies, Amo, per informar-nos d'aquestes dades preocupants de suïcidis en els últims mesos a les presons de Catalunya. Un altre dia, si de cas, ja, si podem, parlem d'aquest tema que volies parlar, d'acord?
0: Moltes gràcies. Agraïda, agraïda totalment. Una abraçada.
1: Adéu.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia. A tres bandes, avui la compartirem amb Maribel Cayuelas, és cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Molt bé, m'esperant si plou o no plou.
0: Diuen que sí, que aquesta tarda, sobretot l'àrea de Barcelona, rebrem pluja. O sigui
1: per
0: que...
1: això, per això.
0: Preparem-nos, preparem-nos. Anem al Prat. Marga Soler, periodista. Com estàs, Marga? Bona tarda.
2: Doncs bona tarda. Jo no crec que plogui, eh?
0: No?
2: No. Jo és que miro molt el temps i veig i tal. I no crec, eh? No crec.
0: Home, doncs la crònica que ens han fet ara fa uns minuts, almenys al programa, sí que donava pluja a la zona de Barcelona. Però escolta, mira, de moment aquí a Sant Cugat el cel està, diríem, que tapat. Al Prat, com està?
2: Al Prat, fa sol.
0: Fa sol? Mira.
2: Sí.
0: Anem a Sabadell, a veure si sortim d'aquesta diferència. Quirze Casablanques.
3: Hola.
0: Molt bona tarda. Quirze, m'has d'acabar de dir si ets graduat, diplomat o llicenciat en Humanitats.
3: Jo soc graduat.
0: Graduat,
3: val. Sí, des del Pla Bolònia els llicenciats i no existeixen, ara som graduats.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Més que res per tenir-ho clar, eh?
3: Perquè veure, alguna... perfecte.
0: Sí. I a Sabadell, per cert, quin temps fa?
3: Doncs mira, sembla que s'hauria d'aguantar. Està núvol, però no es veu a venir que sigui imminent, això, eh? Uh-huh. I no estem tan lluny de Sant Cugat, eh? Vol dir que...
0: No, aviam... però escolta, moltes vegades hi ha diferència. Sé que, per exemple, aquí a la zona del Vallès, aquí pot estar el cel tapat i caure quatre gotes, i a lo millor a Terrassa cau una pluja que no s'acaba. Mm-hmm. És així, tampoc no hi ha tanta diferència, estem a tocar, però vaja.
3: Ja estem a tocar, sí. Mm.
0: Anem a parlar d'un parell de temes que us he proposat. Un, diríem que és un tema important que té a veure amb la salut, amb la salut relacionada amb la nostra pràctica sexual, però sobretot també dels més joves, perquè Salut doncs ha renovat el model d'atenció per prevenir les infeccions de transmissió sexual. I a partir d'ara, en aquesta remodelació, en aquest nou model, els pediatres hauran de preguntar sobre relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys. És a dir, que hem parlat sovint, tractant altres temes, de com avança tot, no? Cada vegada som més joves en relació a com arribaven les coses, com ens arribaven a nosaltres, no? Parlant d'altres temes, però és que en el tema de la sexualitat també. M'agradaria preguntar-vos la vostra opinió, que és el que penseu, si realment és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions a partir d'aquesta edat, o si penseu que aquesta hauria de ser una conversa que quedés només en mans de les famílies. Vinga, comencem a obrir. Marga, vinga, comencem amb tu.
2: Comencem. Doncs a mi em sembla que...
0: Digues.
2: Perdona, em sembla que ens trepitgem amb algú.
3: No.
0: És que el Quirze el tenem per telèfon, la Maribel també, tu estàs des de l'estudi. Però no ens trepitjarem, tranquil·la. Endavant.
2: Vale, doncs gràcies. Doncs, perdona, de què em preguntaves?
0: La pregunta era si penseu que és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions sexoafectives a partir dels 12 anys, no? Que s'ha rebaixat l'edat, ara ja ho faran bastant més abans que no fins ara, i si penseu que aquesta hauria de ser una conversa més pròpia de quedar-se en l'àmbit familiar. Com ho veieu?
2: Pues, si m'ho pregunteu a mi, jo penso que no en l'àmbit familiar, sinó jo crec que s'hauria de poder parlar obertament amb tots els àmbits, i que perquè és un tema que tothom sap, que tothom coneix, i que no fa falta amagar coses. Vull dir, la sexualitat és una cosa... Esclar, que anem a dir, des de la meva experiència, donant que jo sóc una persona gran, doncs, és clar, la sexualitat va començar molt tard, no se'n podia parlar, era una cosa prohibitiva, totes aquestes coses, tot això ara ja ha canviat molt. Ara, vull dir, la sexualitat està a l'abast de tothom i és una cosa, vull dir, que existeix, que està i que es practica, amb la qual vaja, penso que se'n pot parlar obertament, però francament.
0: Com ho veus, Maribel?
1: Sí, jo crec que és important. El que passa que jo no vaig entendre que realment els pediatres els preguntessin sobre això, si només havia de donar informació de que existeixen malalties de transmissió sexual.
0: Bueno, és que aquest nou model el que pretén és ser com molt integratiu, no? Des de la informació, el tractament, és a dir, que no és únicament abordar el tema quan ens està passant, sinó que
1: sí,
0: ja...
1: Sí, jo també penso, perdona, jo també penso que és important que es tingui informació. A més, que potser els adolescents no saben molt bé l'ús del preservatiu. Jo, en sèrio, tornaria a fer una campanya com aquella que vam fer, perquè ara és evident que hi ha altres sistemes anticonceptius, per tant, el preservatiu. Però és que el preservatiu com a profilaxis de totes aquestes malalties és molt important. Jo tornaria allò del Pontelo, Poncelo.
0: Ai, una campanya cosa... que es va fer molt, molt popular.
1: Molt popular, jo crec que va anar molt bé. I una cosa, jo m'he quedat molt parada al veure les dades, gonorrea i sífilis. Avui en dia, a mi això em sona cosa antiga, però bueno, es veu que no és així. No sé, jo crec que la prevenció és molt important i, per tant, la informació és el primer pas per la prevenció. Sí, sí, estic d'acord amb la Marga.
2: Quirze. Sí, és bàsic. No, crec que és bàsica la informació. Si les persones estan ben informades, no d'aquest tema, sinó de tots els temes, les coses i la manera de després de desenvolupar-lo sempre és diferent i sempre és molt més important.
0: Quirze, com ho veus tu?
3: Mira, jo crec que hi ha més d'un camí a seguir, però per descomptat que estic d'acord en que la informació és bàsica en qualsevol aspecte de la vida. Un pediatre o sigui qualsevol professional de la sanitat, el fet de fer una pregunta li pot donar molta informació i això també li farà falta. Aleshores, això per un costat... Si el professional té informació, o sigui, tindrà camins per seguir. Llavors, per altra banda, si dius a l'àmbit familiar o a l'àmbit pediàtric, esclar, com que es tracta de deixar-ho instaurat, si els pediatres preguntaran sistemàticament als majors d'immediatament 12 anys en quina situació es troben, això vol dir que, esclar, això és una cosa que la volem instaurar i aquí no podem donar a triar a aquesta persona si ho vol fer en l'àmbit familiar o ho vol fer en l'àmbit pediàtric. Sobretot, informació i educació. O sigui, allò de que no se'n parla. I amb les noies se'n parlava una mica, perquè els hi caia la regla i se'ls diria explicar què passava. I en els nois no se'ls hi deia absolutament res. Va dir, això era l'esca del pecat quan jo era jove. Això s'ha de revertir absolutament i hi ha d'haver informació com qualsevol aspecte de la vida.
2: Quan jo era jove també passava el mateix, amb les dones també, amb les noies, era el mateix. Se'n parlava amb la boqueta petita i tot era prohibit.
3: Sí, però amb les noies amb la boqueta petita, amb els nois ni petita ni grossa ni de cap manera, no se'n parlava i punto, no?
1: Jo crec que amb aquestes... Amb aquestes malalties, és que, a més, algunes són asimptomàtiques i, per tant, sí. El contagi és molt fàcil. A banda de que potser ara hi ha més promiscuïtat, com dèiem, no? La nostra
0: Això
1: època,
0: és el que us volia preguntar, precisament. S'ha produït un augment d'aquestes infeccions de transmissió sexual entre els adolescents. Per què penseu que s'estan donant més ara que un temps enrere? O que estan creixent? Què és el que està passant? Aquesta és la tendència, que van en augment.
3: Bueno, potser és que el jovent no està prou educat en què pot passar i sembla que tot el món és orégano, no? Vull dir, no...
2: Sí, hi ha una, així de clar. A veure, durant una època, o molta època, molta part de la nostra vida, de molta gent, el sexe sempre era tabú. Llavors, sí. Com que era tabú, doncs no se'n podien parlar. Llavors en parlàvem amb la boca petita i les coses doncs, no fluïen perquè d'alguna manera doncs, tot era amagat. Ara això ja s'ha obert, ara ja tothom té la gran llibertat de poder dir el que vulgui sobre qualsevol tema sexual i d'una altra manera, amb la qual amb això ja hem guanyat molt, penso.
3: En la conducta hi havia tres pilars, segons l'informe que m'han passat a mi, que he llegit, que eren la freqüència, la promiscuitat i les precaucions a prendre. Les tres coses necessiten educació. Això està claríssim, ho ha de tenir la gent, ho ha de tenir al cap dels dits, igual com que, no ho sé, vull dir que els greixos fan que augmentis de pes, no? Vull dir, doncs aquestes coses s'han de saber així, també, com l'ABC.
0: Maribel.
1: Sí, no, jo he dit al principi que crec que s'ha de tornar a fomentar i explicar el perquè de l'ús del preservatiu. I una altra cosa és que crec que s'hauria de tenir els preservatius amb màquines espenedores, igual que el tabac al costat, els bars, vull dir que els joves ho tinguin a l'abast i que sàpiguen que és una eina per evitar les infeccions, perquè, a veure, com a anticonceptiu ja sabem que hi ha altres coses i que, bueno, van més bé en el moment, en certs moments, no?, que el preservatiu. Però per evitar aquestes malalties és que és bàsic. I després també una miqueta d'informació d'aquelles de que és important saber que no s'han de compartir tovalloles, no?, com s'ha de rentar bé les mans, no sé. I també és que hi ha cosetes molt bàsiques que jo no sé, el jovent d'ara va molt perdut, va molt per tren, no estan, no sé, tan amb el mòbil.
3: Mira, no sé si ha sigut la Maribel o la... Perdó, em sembla que trepitjo algú.
0: No, endavant, Quirze.
3: Que no sé si ha sigut la Maribel o la Marca que ha dit que el sexe era tabú, però i ara no ho és? O és no, que se'n abans, parla abans. Molt lliurement i molt obertament?
2: No, perdona, jo he dit que el sexe era tabú abans, ara no.
3: Sí, però se'n parla obertament, de forma positiva, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent tingui informació, perquè la gent...
0: Home, potser se'n parla més obertament, però li caldria una miqueta més de pedagogia, no?
3: Aquí anava.
2: Sí. Aquest és el tema.
0: Perquè podem parlar, podem practicar, però si no sabem ni el que fem...
3: Exacte.
2: Malament.
1: Molt bé, està molt lligat això que diuen, que els joves veuen molta pornografia. No ho sé, però bueno, és una cosa que es diu.
2: Això s'està dient, sí. Ja han fet enquestes i han fet estudis i sembla ser que és veritat,
1: Llavors, jo no l'he vist, la veritat, som molt grans. Si fos més jove segurament n'hauria vist, però com que ja tinc una edat, a la meva època no s'estilava. Però penso que també en aquestes pel·lículetes deuen haver maneres de fer el sexe que a vegades ni s'imaginen les joves que això pot portar una malaltia, no? El sexe oral, vull dir, que tot no és una única manera.
0: Que han canviat les maneres, també.
1: Jo no? Crec que sí.
0: Vull dir, ara hi ha com moltes més opcions de practicar sexe que no coneixíem abans.
1: Sí, segurament.
2: Està claríssim. Sí.
1: Per tant, hauríem de saber que hi ha moltes maneres també d'infeccions, vull dir, de contagiar-te. I després això, que a vegades aquestes malalties doncs, no donen símptomes. Per tant, ningú anirà al metge a fer-s'ho mirar, I clar, això també és un problema.
0: Per tant, aquí entraria... Perdona, Maribel. Per tant, aquí entraria la figura del pediatre, que a partir d'aquesta edat, que és el que... Ara tornem al principi de tot, no?, de la tertúlia, quan dèiem que a partir dels 12 anys els pediatres els hi preguntaran sobre això. Doncs precisament per això, perquè moltes d'aquestes infeccions no presenten símptomes. I a lo millor han tingut relacions sexuals i ni se n'enteren que tenen una infecció i que si no es tracten, doncs poden derivar en problemes més greus.
3: Això és on anava jo al principi, que deia que si el professional fa una pregunta pot obtenir moltíssima informació. Hauríem de veure fins a quin punt el pediatre ha de ser lliure per fer aquesta pregunta, que jo crec que sí que hauria de ser.
0: Que, per suposat, les famílies també haurien de jugar un paper important.
3: Oh, i tant.
0: No?
3: Per començar...
2: Això és més difícil, penso.
3: Sí, però una de les coses que pot fer la família és dir-li, escolta, quan el pediatre et pregunti això, la veritat de la veritat.
1: Sí. El que passa que sí, jo trobo que a 12 anys potser són una mica petits, és que les
0: nenes... Estan a l'institut, Maribel, a aquesta edat comencen l'institut.
1: Sí. No sé, és que jo
2: Això fa molts anys que aquestes edats no hi era. Abans les relacions començaven molt més grans,
1: Sí, però és que penso que als 12 anys, potser hi ha nenes que sí, que tenen la regla molt aviat, és que hi haurà nenes que no han tingut ni la regla encara, i els nens no ho sé. Però, a mi de totes maneres ja m'està bé que hi hagi informació i que se'n parli. I que es torni a explicar... El preservatiu pot ser molt pesat i potser no agrada o talla el rotllo, però que és la manera d'evitar...
0: De protegir-se.
3: Això que talla el rotllo, no sé, també pot formar part del joc, Vull dir que tampoc...
2: Sí, també tens raó. Sí. També tens raó,
0: Sí, clar, és que t'agafen un moment àlgid i dius, i ara hem de tallar la situació per haver de... I clar, hi ha gent que tira pel dret i s'ha acabat. Però després, clar, poden arribar les conseqüències.
2: Aquí està el perill.
0: Sí.
2: Aquí està el perill, i més per l'edat de les persones que estem parlant, de les quals estem parlant, vull dir.
0: Que això hem parlat, ho hem focalitzat en els adolescents, perquè hi havia aquesta dada que deia que a partir dels 12 els pediatres farien aquesta pregunta. Però és que en general, vull dir, els adults, el tema de la promiscuïtat no és únicament propi dels joves, sinó també dels adults,
2: Vull dir que
0: aquí també hauríem
2: de... Sí,
0: Us sembla que canviem de tema? Perquè... Tinc un tema que sembla simpàtic, però també m'ha semblat curiós, perquè això ha passat a Lleida. Hi ha 23 entitats que han rebutjat la persona de Saúl Cravioto, que és un esportista olímpic, que és lleidatà, i que ha estat triat com el pregoner de la Festa Major de Lleida. Però, clar, s'ha creat una mica de rambombori amb el posicionament d'aquestes entitats, que recorden que Saúl Cravioto, que és piragüista, doncs va donar suport públic a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i aquestes entitats diuen que no s'ajusta, no, al que hauria de ser, doncs, un pregoner, una persona que representi a la ciutat. Volen que l'Ajuntament reconsideri aquesta decisió. Jo us pregunto si vosaltres heu trobat en els vostres municipis alguna situació similar.
3: Jo no.
2: Sincera. Jo tampoc.
0: No?
2: Jo al Prat de Llobregat, vamos, no, segurament que no. No segurament, segur. Segur que no, però vaja, no sé, aquests recels i aquestes històries, depèn de quins municipis, també deuen haver-hi rancúnies entre famílies, a lo millor vés a saber. És molt raro.
1: També hi ha manipulació política, Vull dir, si l'alcalde és d'un color i aquestes entitats són d'un altre color, doncs aprofitem.
2: Sí.
0: De totes maneres, a veure, qui decideix?
2: Això no hauria de passar, eh?
0: Com és, la Maribel deu tenir experiència pel càrrec que va ocupar. Per com es fa la tria del
1: pregoner?
0: Del pregoner o la pregonera. Qui ho decideix? L'alcalde? L'alcaldessa? Ho decideix
1: mira,
0: una...
1: aquí a Sant Cugat, jo no sé, si a tot arreu es fa igual. A Sant Cugat, normalment, l'alcalde té assessors, regidors, segurament que deu rebre
0: propostes,
1: alguns suggeriments. Uh-huh. Però qui decideix aquí a Sant Cugat, no sé ara, però abans era decisió personal de l'alcalde. Uh-huh. O sigui que no sé els altres municipis, però en tot cas, sempre, encara que sigui un suggeriment d'un regidor que diu, escolta, que és que... que sí, per exemple, en cas d'aquest esportista, no podria ser que el regidor d'esports digués, ostres, aquest any ha guanyat Jocs Olímpics i no sé què, per què no el fem pregoner? Sempre és l'alcalde qui dona el vistiplau, això sí.
0: Mm-hmm. I en el cas...
1: el triava directament l'alcalde, quan jo hi era.
0: I sabem com es fa a Sabadell o al Prat?
3: Jo no ho sé.
0: No ho
3: jo suposo que... no sé, hi deu haver-hi un ambient que ens porta a una persona i llavors, doncs bé, el consistori deu estar-hi d'acord en què es fa així. Però més aviat jo crec que és un ambient popular que porta una persona a fer de pregoner.
2: Sí, home, no sé, jo he sigut pregonera del Prat una vegada, eh?
0: Ah, sí?
3: Ah, doncs ja, sí. Ja sabem de què va. No. La millor de la millor de pregonera.
2: Però vull dir que d'alguna... No, vull dir, m'ho van proposar des de part de l'Ajuntament i ja està, i cap problema.
0: Penseu...
2: No hi va haver ni interferències, ni ningú em va preguntar res. No, va ser així. Així de fàcil, diguem.
0: Però segons vosaltres, quins criteris hauria de seguir la figura del pregoner o la pregonera que es triï? A què hauria de respondre la tria?
2: Home, si m'ho preguntes a mi, jo crec que una persona que sigui coneguda, que sigui del poble, coneguda, que tingui una certa trajectòria i que d'alguna manera sigui doncs de reconeixement pel poble, no? Jo penso que això seria lo adequat. Ara, després jo cada municipi potser s'ho manega de la seva manera.
3: Mm-hmm. Aquesta trajectòria hauria de dur aquesta persona a ser, diem-ne, popularment estimada pel comú de la població. No entrem en majories, però vull dir, aviam, aquella persona dius, hosti, sí, però tothom li té un apreci, o la gran majoria de la població li té un apreci. Llavors aquest, doncs, bueno, aquest sí, quadrarà bé com... o aquesta quadrarà bé com a pregoner. Dic jo que això hauria d'anar així.
1: Sí, ha de ser una persona coneguda, sobretot, que la gent quan diguis farà un pregó, menganito o menganita, sàpiga, encara que sigui una pinzellada, però que digui, sí, que sàpiga qui és, normalment és important.
2: Sí, i a més que sigui popular al poble i que si van pel carrer i la gent la coneix, aquestes coses també fa que d'alguna manera sigui el personatge una mica més rellevant, no? Penso jo.
0: I vosaltres seríeu partidaris si un perfil, com en aquest cas el Saül Cravioto a Lleida, no respon a la idoneïtat, com asseguren aquestes entitats, de rebutjar precisament aquesta, la figura proposada o no?
2: No ho sé, sincerament. Depèn. Sí, depèn, clar.
1: Mira, jo li recomanaria a l'alcalde que no el fes per una cosa, perquè quan estiguin allà al balcó fent el pregó, a baix tindrà 13 entitats amb pancartes i cridant. Llavors començar una festa major així no ve de gust. Jo, per tant, em sembla que recomanaria, mira, parlem amb aquest noi i li diem que podem fer-li un homenatge d'una altra manera, en una nit de les portes fa gairebé tots els pobles, o no ho sé. Però jo evitaria començar la festa major amb un conflicte, sincerament, no ho sé.
2: No sé, jo he sigut pregonera de la festa major del meu poble, del Prat de Llobregat, i la veritat és que primer em vaig sentir molt afalagada perquè m'ho proposessin, I després, la veritat és que, bueno, com que he nascut al Prat, al poble, i que tota la meva família pràcticament és del Prat, clar, la gent, doncs, bueno, a mi em van aplaudir molt i la gent em felicitava pel carrer i estic molt, molt contenta i afalagada de que m'ho haguessin deixat fer, sincerament.
0: Doncs una pota sí. blava de cap a peus, eh? Pel que
3: Exacte.
0: Sembla.
2: Més o menys, més o menys, més o menys.
0: Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Ja no ens queden més que segons per tancar aquesta tertúlia i en continuarem parlant d'altres temes d'actualitat. Mentrestant, acabeu de gaudir del dia. Acaba de sortir el sol, a Sant Cugat, o sigui que... clars i núvols i a veure què passa. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi
3: I
0: molt
3: si
0: bé.
3: Plou, i si plou, benvinguda pluja.
0: També, sí senyor, gràcies.
3: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en forra i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al Camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al Camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tinc 3 minuts a la tarda, reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara una relativa tranquil·litat a la xarxa viària, tot i que hi ha alguns punts on hem de destacar algunes aturades. És el cas de la C-16, a l'altura de Terrassa, on hi ha hagut un accident en sentit nord, en sentit Manresa. Hi ha un quilòmetre no arriba, però han sigut aturades en aquest punt de l'autopista. A la C-58, ja per volum de trànsit, lentitud, molta lentitud a la zona de Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i també la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. Es va incrementar el volum de trànsit amb intensitat, amb lentitud, també a l'autopista AP-7, a la zona de Martorell, en sentit sud, també a Sant Cugat, en sentit Tarragona, i al tram de Barberà de Vallès, també en aquesta direcció. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Cada vegada són més les persones aficionades a fotografiar avions, els coneguts com a spotters, que passen hores als miradors propers als aeroports buscant la millor imatge. Però al Prat aquesta afició va més enllà. També és una comunitat consolidada que enguany celebra una fita molt especial. Avui al Connectats marxem fins al Prat per conèixer de prop l'associació Spotters Barcelona al Prat, que celebra 15 anys plegant apassionats de l'aviació.
1: Bona tarda. Avui ens trobem en un dels punts habituals, els spotters, aquí al Prat, on sovint es reuneixen per fotografiar avions i compartir també aquesta passió, i a més, en un any que és especial, perquè aquesta entitat, l'associació d'Spotters Barcelona Prat, celebra 15 anys. De tot plegat, en volem parlar amb el seu president, amb el Joan Carles Lacruz. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Doncs molt bé, i vosaltres també, suposo, no?
1: Sí, tant. Explica'ns, 15 anys es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do.
2: Bueno, 15 anys es diu molt ràpid, però costen de passar i sobretot amb aquests anys han passat moltíssimes coses, hem consolidat una associació, hem consolidat una quantitat de socis, hem consolidat unes sortides, hem consolidat una relació amb AENA per poder entrar i fer l'Open Day cada any, hem consolidat una col·laboració amb altres associacions. Bé, hi ha molta feina, però bueno, 15 anys... passen aviat, tot i que donen molta feina i esperem que passi com a mínim 15 anys més.
1: La directa està considerada del tot, però remuntem-nos a l'inici. Com va sorgir la idea de crear-la?
2: Bé, en aquesta associació, bueno, jo no hi era, eh? Aleshores hi havia els spotters d'aleshores, els aficionats a la fotografia aeronàutica, que es trobaven aquí, doncs, i aleshores van decidir un bon dia, amb molt bona idea, pues, associar-se, més que tot perquè la relació amb les altres entitats, altres associacions i sobretot la relació amb AENA necessitava d'alguna manera jurídicament firmar o consolidar una associació. Aleshores, la idea va sortir d'aquí. A partir d'aquí, una associació et comporta moltíssimes més coses que no pas una relació amb una entitat o amb una empresa. I, bueno, va ser un encert.
1: I com ha evolucionat al llarg d'aquests tres lustres?
2: Bé, doncs, primer ha evolucionat en millorar la qualitat de fotografia, ha millorat en la relació entre els spotters, perquè ens hem ajudat, el que en sabia més sabia... el que sabia més ha ensenyat el que sabia menys. Vull dir, aleshores nosaltres ara comparem les fotografies que fèiem des de fa 10 anys i les comparem amb les que fem ara i, bueno, de vegades diem, jo feia aquelles fotografies. Però, bueno, és el que comporta la tecnologia, l'amistat, l'assessorament, la relació, tot plegat.
1: Què és el més important a l'hora de caçar un avió, a l'hora de prendre aquesta fotografia?
2: Bueno, el més important, sobretot, és la qualitat de la fotografia, perquè molts de nosaltres l'exposem bé a les nostres webs o les xarxes socials, i altres també les exposen en uns llocs com Flightradar24, que és les fotos que surten perquè tu vegis el tipus d'avió, doncs venen signades i aleshores les signa aquella persona, o sobretot la decoració que porta l'avió, perquè molts avions coneixem els típics Vuelings, els Ryanairs, els Iberia, però realment hi ha avions fantàsticament decorats, macos, preciosos, diria jo, i aleshores, doncs això, mirar doncs, que el dia sigui una mica com avui, esplèndid en quant a sol i, en fi, moltíssimes coses.
1: Deies que l'associació doncs, ha canviat molt, les fotografies han canviat molt, però també la tecnologia, no?
2: Sí, per descomptat, la tecnologia. Jo me'n recordo que jo vaig començar, per exemple, en el meu cas, que és el que puc parlar més, però el meu cas és com el de tots els companys, vam començar amb unes càmeres que aleshores eren bones, evidentment, però si les comparem les que tenim avui amb les que hi havia abans, res a veure, sobretot a l'hora de disparar amb la ràfaga, a l'hora de la qualitat, a l'hora de la qualitat de la foto. Avui en dia hi ha les càmeres aquestes que se'n diuen mirrorless, que són les sense miralls, que et donen una tecnologia perfecta. Els objectius també, perquè abans hi havia uns objectius amb els quals tu podies veure l'avió, però no t'hi podries acostar massa o no podies acostar-te molt. Avui en dia, per un preu relativament econòmic, tens un objectiu que gairebé li pots fer fotografia al bigoti del comandant. Però, bueno, això és broma, eh? però la tecnologia ha evolucionat molt, i sobretot ha evolucionat la tecnologia de les aplicacions. Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flightradar24, que és la que treballa el 80% dels spotters, que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio. Pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
1: A banda d'aquest aplicatiu, quins altres en teniu també i que utilitzes sovint?
2: Bueno, sobretot, bueno, ja t'he dit que normalment és el 80% que fem servir el Flightradar, però després hi ha una altra aplicació que va enganxada amb una web que ens en diu també els vols militars, perquè aquesta aplicació és per vols comercials, però aquesta aplicació que està connectada amb una web ens diu els vols militars, perquè aquests són una mica més secrets, però bueno, echa la ley, echa la trampa, sempre hi ha algú que inventa alguna cosa i ens dona a nosaltres informació, perquè nosaltres, per exemple, també viatgem, a part de fer fotografies aquí al Prat, fem molts viatges.
1: Això t'anava a preguntar. Abans comentaves que hi ha avions, doncs, que tenen una decoració, no?, que és molt particular i que, per tant, doncs, això també us crida, no?, anar fora. Explica'ns una mica com us organitzeu, perquè suposo que també, doncs, això, organitzeu visites en grup o...
2: Sí, bueno, aviam, hi ha els avions, hi ha els avions que se'n diuen regionals, que són els avions petits, els que volem tots, que són l'Airbus 320, el 21, el Boeing 737, que són regionals perquè són vols interiors a dintre d'Europa, per dir alguna cosa, perquè per la seva autonomia no poden arribar ni a Àsia ni a Amèrica. Aleshores, molts d'aquests avions van decorats. Aleshores, què passa? Que a Àsia i Amèrica també hi ha avions que van decorats, però que mai vindran aquí, a no ser que sigui alguna casualitat casual. No? I aleshores, què passa? Pues que organitzem, per exemple, sortides. Hi ha hagut el grup de gent, jo no ho he fet, però hi ha hagut grup de gent que ha organitzat sortides i, per exemple, s'han anat a Tòquio, gent que s'han anat a Istanbul. Jo sí que he anat a Amsterdam, perquè Amsterdam és un hub de comunicació entre Amèrica i Àsia, perquè per autonomia, evidentment, els que venen d'Amèrica venen fins a Amsterdam, però aleshores fan la connexió, hi ha la connexió a Amsterdam, hi ha la connexió a Dubai, a Doha, i aleshores en aquests llocs són atractius per això, perquè vas a caçar avions que mai trobaràs, aquí a Barcelona.
1: Igual que vosaltres marxeu fora, suposo que també molta gent ve aquí, no?
2: Sí, sí, per descomptat. O sigui, el moviment d'espotters és constant. Vull dir, nosaltres, igual que anem a Madrid i altres llocs, aquí, per exemple, en aquesta plataforma d'aquí del Prat, ens hem trobat gent d'Anglaterra, de França, de Portugal, de la resta d'Espanya. O sigui, això és un atractiu, és un hobby molt desconegut. Bueno, gràcies a vosaltres, mitjans de comunicació, i us estem molt agraïts. Cada vegada estem connectant més amb la població i cada vegada veiem més joves que fan afició, i sobretot també, i ens encanta, més dones i noies que també ho fan, perquè això en principi era com una afició d'homes, cosa que a mi m'emprenyava molt, però estem aconseguint que no amb el tant per cent que voldríem, però estem treballant sobre això. I aleshores, doncs, bueno, organitzem viatges i això.
1: Ara mateix estem en una de les plataformes d'aquí del Prat, però també n'hi ha d'altres per poder observar els avions des d'altre punt de vista, no? Explica'ns què és el que té el Prat i això que també pot atreure gent de fora.
2: Bé, el Prat té una molt bona situació en quant a les pistes i en quant al clima i en quant a la situació per poder fer avions. O sigui, la configuració de l'aeroport pot variar en funció del vent. A vegades entren direcció Barcelona al Prat i a vegades entren Castelldefels al Prat, segons la configuració, perquè és el vent el que mana en aquests casos. Però hi hagi la configuració que hi hagi, o sigui pel matí o sigui per la tarda, tenim molts bons punts per fer spotting. Tenim per la tarda la part del tanatori, que es poden fer per la tarda perquè tens el sol. Nosaltres el que busquem és tenir sempre el sol a la nostra esquena i que el sol estigui il·luminant l'aparell. Després tenim, a la banda de l'altra configuració, tenim el que seria a la terminal de la T1, tenim el que li diem el balcó, que és allà on està el pont aeri. Tenim molts bons punts de spotting i nosaltres això ho tenim reflexat a la nostra web, i la gent que ve de fora fa les consultes, igual que nosaltres també fem les consultes quan anem a fora.
1: Vosaltres com a entitat també teniu relació amb altres entitats de fora?
2: Sí, per descomptat. Nosaltres tenim molt bona relació amb l'associació Aire de Madrid, que és la més gran d'Espanya en quant a actes i en quant a socis. Després tenim relació amb l'associació d'Alacant, de Bilbao, de molts llocs. Vull dir, és interessant, primer, tenir relació, i és molt important. I nosaltres, al cap i a la fi, és un hobby que compartim i volem compartir amb la resta d'associacions, ja sigui d'Espanya o ja sigui de fora. Nosaltres, com a socis, tenim socis a Itàlia, tenim socis a Hamburgo, tenim socis a Portugal, tenim socis a Canàries, bueno, Canàries és territori espanyol, però és una internacionalitat que és molt agradable i que t'aporta moltíssim coneixements i, sobretot, amistats.
1: D'on neix aquesta afició de l'espotting? En el teu cas, eh?
2: Bueno, en el meu cas neix de que jo, quan fa uns anys venia amb els nanos aquí a prop del pàrquing de Caltet, que hi ha els bancs de pedra, i pels nanos, perquè, i també ho recomano des d'aquí, és una cosa molt impressionant, veure els avions que t'estan baixant a una alçada de 40, 50, 70 metres, és molt interessant, no? I jo aleshores veia gent que anaven amb unes càmeres, amb uns objectius, i jo venia, doncs, amb la meva camareta petitona i a fer fotografies, sobretot, dels nanos i amb els avions i tal, i jo veia gent que això, portaven uns trastos, amb perdó de l'expressió, bestials, no? I jo deia, i aleshores jo vaig preguntar, dic, escolta, i això, tot això què és? M'ho van explicant, aleshores jo amb la meva camareta petitona un dia vaig venir aquí a la plataforma, vaig conèixer gent, i una mica, doncs, veus que t'agrada, perquè el cuc el vas agafant i t'estan explicant i veus la diferència dels avions típics que coneixem amb els que venen decorats, veus el resultat a casa teva, pots editar fotografies amb els programes que tenim avui en dia informàticament parlant i una mica pues, t'enganxa. Jo pues, dic, tinc ara 65 anys i llàstima no haver descobert aquesta afició abans.
1: Ara, quan parlàvem ara fa uns anys, recordo que vas parlar de xifres bastant bestials, de fet, també pel que dius, a nivell de fotografies que tens penjades a la teva pròpia web, no? No sé, de quan parlem ara mateix?
2: Bueno, jo puc dir que fotografies fetes, puc dir que més de 350.000 fotografies he fet. Bé, també és cert que de vegades amb un avió doncs, li fas una ràfaga de 10-12 i depèn de l'avió fins i tot està 30 i 40. També s'ha de dir, eh? Però bueno, jo he mirat, doncs, tinc més de 350.000 tiros tirats, amb tiros amb l'expressió de disparar fotografia. I aleshores doncs, d'aquestes fotografies guardes moltes. A casa meva doncs, tinc el disc dur aquest, l'altre disc dur. Bueno, i aleshores, en la meva web tinc enregistrats moltíssims avions que els porto tots ordenats amb un Excel, que jo podria dir que tinc ara mateix més de 10.000 avions enregistrats i més de 1.200 avions privats, més a més els avions militars que no els tinc comptabilitzats. Jo podria tenir-ne ara mateix enregistrats amb un Excel que clicant la matrícula et surt l'avió perquè està vinculat la matrícula amb la fotografia, doncs com 12.000 avions.
1: Déu-n'hi-do. Estem acabant ja aquesta entrevista. Volíem preguntar-te, abans comentàvem al principi, no?, que teniu una molt bona relació també amb Aena per organitzar sobretot l'Open Day. No sé si teniu ja data per aquest proper Open Day i què és el que fareu.
2: Bueno, ara et donaré una primícia, perquè nosaltres dissabte que ve fem l'assemblea i és on informarem els socis i ja tenim data per l'Open Day. Bueno, et donaré la primícia, que és el 7 i el 8 de setembre. Molt bé. Ja tenim acordat amb Aena. Són dos dies, 45 places per cada dia, i a l'Open Day és això, doncs és un cop a l'any que Aena ens permet entrar dintre el que és el recinte perifèric interior, a la zona aire que se'n diu, sí, de l'aeroport, i tenim la possibilitat de poder fotografiar els avions de molt, molt, molt, molt a prop.
1: Doncs esperem estar allà també per poder explicar. Joan Carles de Cruz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui per aquest aniversari i també moltíssimes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies per les felicitacions i sobretot gràcies per ajudar-nos a donar a conèixer la nostra afició.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a la xarxa.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I en aquest viatge apassionant que fem cada setmana al centre de la ràdio, avui marxem fins a Terrassa, on el company Sergi Estapé ens introduirà i descobrirà tots els secrets d'un magazín nocturn que es fa fa més d'una dotzena d'anys i que transita per aquella emissora.
8: La nit estèrica, amb Esther Llena i Pau Aguilera, el teu magazín nocturn.
9: Doncs continuem capbussant-nos en aquest viatge al centre de la ràdio que fem aquí al Connectats. Avui toca Terrassa i avui volem saber una mica més d'un programa que ja té els seus anyets. Ara ens ho explicaran els seus conductors, que es diu La nit estèrica. I tot això és gràcies a l'Esther Llena i al Pau Aguilera. Pau Aguilera i Esther Llena, què tal? Com esteu?
10: Molt bé. Hola, què tal, Sergi?
9: Va, expliquem, fem una mica d'història. Esther, com va començar això? Quants anys fa que esteu fent aquest programa?
10: Doncs ja fa 13 anys que vam començar a fer el programa i al principi ho fèiem amb un altre Esther, amb l'Esther Gago, això es deia La nit estèrica també, dues Esters. S'hi va afegir el Pau al principi a fer l'agenda i notícies i tot quan estudiava periodisme. I després, malauradament, l'Esther va morir.
9: Va deixar, sí.
10: I llavors amb el Pau vam dir, continuem i aquí estem, saps? Vull dir, 13 anys ja.
11: El cas curiós és que jo vaig venir a presentar una... M'entrevistàveu vosaltres a mi perquè
10: estava
11: en un portal digital amb un company a l'Info del Qual i arrel d'allà ens vam conèixer fora per casualitats de la vida i em vas dir, per què no vens a fer l'agenda? I al principi tenia un minut al final i ja m'estava perfecte.
9: Sí, no?
11: I llavors l'Esther em va proposar de tenir una miqueta més de minuts i poder només dir l'agenda, dir alguna altra cosa més. I jo li vaig dir que no perquè em coincidia que els dijous al vespre jo entrenava a futbol. Coses de la vida, del destí. Em vaig trencar els lligaments creuats.
10: Julio Iglesias.
11: Jo li havia dit que no podia jo els dijous. Em vaig trencar els lligaments creuats i vaig dir, doncs mira, Esther,
9: és bona aquesta.
11: Que ara sí que puc, Esther, i mira, coses de la vida.
9: Doncs com explicava l'Esther, ho va començar amb l'Esther Gago, una psicòloga d'aquí de Terrassa molt estimada, molt coneguda, i que... lamentablement, com deia, ens va deixar, però bueno, ho he continuat. Però m'agradaria saber quins dies, és a dir, és un programa setmanal, quin dia la gent que no ho sàpiga pot sentir aquest programa?
10: Doncs estem en directe els dijous de les 9 a les 10 del vespre i repetim el programa el dissabte de les 10 a les 11 del vespre, també, a la nit, aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa.
9: I

0: entrevista potent, en fem una, si no en fem dues repartides, sempre intentem que sigui el més local possible, i llavors ho compaginem dient l'agenda cultural de Terrassa, què s'hi pot fer aquell cap de setmana, ja que estem a les portes, i bastanta música, posem covers, i si ens dona temps fem notícies curioses. I també tenim dos col·laboradors.
1: Dos col·laboradors que són l'Otto Lucic i la Clàudia Patller. L'Otto fa una secció que es diu Egara Calling, que és de música, de coses curioses de música, sempre aprenem amb ell. Sí. I la Clàudia Patller fa una secció que es diu Carrers de Terrassa, sí, i que sempre ens explica la història d'un carrer de Terrassa, sobretot si és una persona terrassenca i bueno, que tingui un carrer.
0: Sí. Ha anat mutant perquè ella diu que se li caben, sí, els carrers i ara, sí, fa rànquings i ara no sé què, però bueno, sí.
1: Però va fent, original... bueno, dintre d'això fa, bueno, a vegades alguna festa popular, sí, o sí, alguna cosa així, però sempre molt d'aquí de Terrassa. Mm-hmm. Tot i així, el Pau deia que les entrevistes i tot són molt terrassenques, però sí que és veritat que també hem entrevistat a gent sí, molt mediàtica, que no són de Terrassa, i a gent, bueno, això, també de fora, vull dir que mentre sigui algú interessant...
2: Però hi cap tot, va. Esther, o Pau?
1: Hi cap tot?
2: És a dir, tot. Música, política, o hi ha alguns temes que potser no...
1: Potser el que menys política, sí, et diria, sí, però l'altre, culturals... tot. L'altre, tot.
0: Nosaltres defensem, sempre ho parlem amb l'Esther, que tothom té una entrevista, i al final, qui menys tu penses, tothom, acabes exprimint i acabes trobant un moment o una, sí, història, sí, dins de la seva carrera o el que sigui, que t'hi pots quedar allà una bona estona.
2: No, jo això, amb això que dius, jo penso el mateix, no? Jo, a mi em passa que tinc, sabeu vosaltres dos, que tinc una secció al Diari de Terrassa, una vista diària, molta gent diu, és que jo no sóc interessant. Jo sempre els dic, interessant o no, t'ho dirà el lector. No,
1: clar.
2: No som nosaltres, és a dir, tothom té una història per explicar. Anem una mica als orígens, perquè el Pau és periodista, va estudiar periodisme. Què et va moure, tu? Què t'atraia, tu, de la ràdio, Esther?
1: Doncs, de fet, aquest programa, primer el teníem que fer en una altra emissora, va haver-hi com un...
2: Ja no existeix?
1: Com un malentès... No ho direm. Va haver-hi com un malentès i llavors vam dir... La ràdio municipal ens va donar l'oportunitat per fer-lo i tot era també perquè, bueno, com que em dedico a temes musicals, a concerts i tot això, era una bona manera de poder fer una agenda que la gent de la ciutat veiés el que es fa, quins concerts es fan, poder entrevistar músics i tot això. Mm-hmm. Però això fa 13 anys, això fa molt temps. Mm-hmm. És que ha canviat molt el nostre programa de llavors a ara.
2: Home, ja m'ho imagino.
1: O sigui, però vull dir que sempre al principi jo no m'ho hagués imaginat mai que faria ràdio.
2: Que duraries 13 anys, tampoc?
1: No, que va, ni molt menys.
2: Tu comentaves això, tu estàs vinculada a la música, organitzes concerts, portes gent... que, per cert, molta d'aquesta gent que tu portes, que em facilites, doncs acaben després sortint al Connectats com a entrevistats, explicant una mica la seva trajectòria a la nostra secció, que és entrevistar un personatge. Llavors, això també t'ajuda, no? Que
1: sí,
2: tu tens una agenda àmplia, doncs gent que ve a fer coses, que ve a fer actuacions, que ve a fer concerts, el que sigui, doncs això també ho...
1: Va ajudar molt en el seu moment i rei, vull dir, és això que ja et dic, però si m'ho haguessin dit, mai a la vida m'hagués pensat que jo m'hagués pogut posar davant d'un micro i conduir un programa de ràdio. O sigui, si jo vaig poder, pot tothom, així de clar, vull dir.
2: El fet que sigui només una hora setmanal és, clar, vosaltres teniu les vostres feines també.
1: Sí, però per nosaltres és poc ara,
2: És poc, no?
0: Sí.
2: No
0: sé.
2: És que jo és el que, clar, jo com que sempre he pensat que la ràdio és un mitjà que t'atrapa molt, la premsa escrita també és bastant... És bastant que t'atrapa, però les ràdios, sempre ho diu tothom, no? Aquesta màgia, aquesta cosa, no? Aquesta cosa romàntica de que la gent et sent però no et veu i aquestes coses, tot i que ara, avui en dia, pues, es fa moltes coses per YouTube i tal.
1: Sí, però no és el mateix.
2: Sí, sí. O sigui, us agradaria... O sigui, això està molt bé, un parell de dies per setmana.
1: Oh, i tant, ens agradaria més i sobretot perquè tenim molt contingut, molta gent que li hem de dir que no...
2: Clar.
1: Saps? Perquè ens queda cada vegada més ple el programa i menys i tenim menys temps.
0: Sí, i perquè som uns friquis, perquè realment estem enamorats de la ràdio, perquè mira que hem tingut entrebancs durant aquests 13 anys, amb pandèmies, òbviament, com tothom, però pandèmies quedàvem a casa de l'Esther a hores intempestives per gravar nosaltres, intentar passar-ho. Hem tingut alguns moments de plantejament de seguim endavant, no seguim endavant. Vull dir que si ho fem i té pinta que ho seguirem fent mentre puguem, mentre ens deixin...
2: És 13 anys més, com a mínim. Tu, Pau, ja som uns friquis, no sé si ha canviat la cosa, però tu ets docent i fas uns tallers de ràdio, no sé si encara ho fas, però és a dir que tu no només ho fas aquests dijous aquí a la nit estèrica, sinó que també t'agrada transmetre el que, els teus coneixements.
0: No? Clar, jo mai m'havia plantejat ser professor de secundària.

0: Ja, ni molt menys, i és una cosa que m'ha atrapat. Poder és una vocació que estava tapada i de sobte l'he descobert i m'ha agradat, però jo sempre l'espina aquesta de tenir un micròfon davant
1: Clar.
0: o poder preguntar, poder explicar històries, sempre la tindré.
1: Home,
0: I no la puc deixar que vagi morint a poc. I amb els tallers de ràdio que fem a escoles de primària, doncs, clar, compagino les meves dues vocacions, per així dir-ho, i és meravellós. I la ràdio també veus això, que a mi m'ha atrapat, però que atrapa fàcil, atrapa poder un taller d'aquests de 2 mesos i allà hi ha nanos que es poden arribar a plantejar fer alguna cosa relacionada amb la ràdio. És meravellós, aquest micro.
1: No cal que pregunti el nom del programa, ni t'Astèrica, dos Estèrics que van començar. No anem cap a Pau Astèrica o no?
2: No, mira, quan l'Ester va morir ens vam plantejar molt de canviar el nom i de començar un altre programa totalment diferent. Però vam dir no, perquè també era un projecte de l'Ester, és una manera de recordar-la sempre, conservant aquest nom, i que ja és ara és un programa que ja té molta solera i
0: ja té un segell,
2: diria. Ja té un segell exacte propi, i llavors, ja dic això, i de fet és una manera de sempre tenir-la present també en el nom del programa. I també volia dir que hem fet dos especials, els dos últims aniversaris de la nit Astèrica, els 12 i els 13 anys, els vam fer, vam sortir de plató i els vam anar a fer el Reina Victòria en directe, en públic, que
1: Reina Victòria, com que aquest programa és d'una... Exacte, és surt a moltes ràdios municipals del territori, doncs això, el que diu l'Ester, és un bar, no sé, jo crec que deu ser el que queda un bar musical més antic.
2: 40 i pico d'anys, porta a Terrassa de la Rasa, i és
1: un... Fan actuacions, fan micros oberts, és a dir, és un lloc de trobada, no?
2: És un bar que convido tothom que hi vagi a veure'l, si venen a Terrassa, de tota la gent, perquè és...
1: Salva't a dir que ho diguis, no?
2: Entres i al·lucines, no... Ara li demanarem una copa gratis, que aniré.
1: És el jefe.
0: I hem de dir que aquests dos especials en directe que
2: ho van petar.
0: I va ser espectacular.
2: Venia això, no?, que volia dir, lo de que havíem fet els dos programes aquests, perquè el primer programa va venir el Francesc Mauri, de convidat, sí. El segon programa el Miqui Núñez, o sigui, el segon, els 12 anys, el Francesc Mauri, el 13.
1: Francesc Mauri és un meteoròleg molt conegut, que està establert a Terrassa, i el Miqui Núñez, doncs ja ho sabràs, és un cantant d'eufòria.
2: I ha vingut, bueno, ja et dic, es va quedar petit, bar musical, vol dir que hi ha molta gent que ens escolta, encara que no ho sembli.
1: Sí, home, clar. Ara que dius aquests programes en directe, vosaltres sempre feu el programa en directe. Al principi fa por, fa una mica d'ostres en directe, que si m'equivoco.
2: No, ara ja no.
1: Home, ara ja no, però dic els principis...
2: Els primers, sí, home.
0: Ui, jo quan venia, que era un pipiolo, jo tenia 17 anys, i em tremolava tot. Jo havia de dir 3 actes que es feien. Digues-lo del dissabte, nen. I ja estava cagat.
2: Com que tenim la sort d'ara de les plataformes que està a iVoox, tots els programes que s'han fet...
1: Sí.
2: O sigui, agafes un programa de fa 13 anys i és que és infumable.
0: Jo fa molt que no ho faig.
2: És infumable, o sigui, no.
1: Bé, els mitjans també eren diferents, no?, de fa 13, 14 anys ara, però sí que és cert que al principi, a mi em va passar quan vaig tornar aquí a la ràdio, que feia molts anys que no em feia, vaig estar als programes al sumari, al principi, ostres, això el directe, al principi feia com respecte, després ja agafes aquella soltura i vas tirant, no? Per això us ho deia, no? Sempre és millor en directe.
0: I nosaltres, al fer només un programa a la setmana, també, jo crec que hi ha certa ansietat de... Va, que s'encengui ja la llum, va, que vull dir merdes, parlant malament, eh? Però vull dir que coses, va, que s'encengui ja la llum, potser és al revés i tot.
1: Anem acabant. Algun projecte que tingueu a curt, ja al mitjà termini, o no? O es continua?
2: Bueno, ara potser fitxem per la COPE o per RAC1.
0: Sí, els Premis Onda, jo crec.
2: Els Premis Onda, crec que...
0: Poden anar bé.
1: Ja parlarem, si hem de parlar
0: amb algú. No, però poder a curt termini, això, intentant millorar.
2: Sí.
0: Estem en un molt bon moment, col·laboracions boníssimes, ho fan superbé, intentar anar a buscar una mica en quina pota coixegem i explotar-ho.
1: Doncs com que la ràdio oral actualment té aquesta màgia també, que la pots escoltar per internet, pots estar a Nova York i escoltar la ràdio municipal de Terrassa, convidem els oients de les altres emissores que participen en el Connectats, que doncs, aquí a través de Terrassa Digital .cat, doncs, que poden escoltar cada dijous de 9 a 10.
2: De 9 a 10.
1: La nit Astèrica, amb l'Ester Llena, una gran persona, i el Pau Aguilera, també una altra gran persona, ja parlo a nivell personal.
2: Gràcies, Sergi.
0: Gràcies.
1: Digues.
2: Vale, no, que les entrevistes les poden veure per YouTube.
1: També les poden.
0: Anem a tot arreu.
2: I ja està.
1: Doncs fins aquí hem arribat a aquest viatge al centre de la ràdio, a la nit estèrica, aquest programa ja fa 13 anys que es fa aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Doncs el company Sergi Estapé no crec que hagi marxat gaire lluny, perquè ens ha de continuar parlant ara, i en aquest cas de cinema. Hem de repassar les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Us deixem amb el Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda, torna a la secció de cinema després del divendres passat, que va ser festa, torna, com sempre, amb el mateix format i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil de capçalera d'aquest programa, Jordi Guillem.
2: Bon dia, com estem?

0: Doncs com dèiem, el format de sempre, 5 pel·lícules que destacarem d'aquest cap de setmana que s'estrenen, i després parlarem, en aquest cas parlarem, no hi parlem quasi mai, però parlarem una mica de sèries, eh, Jordi?
1: Sí, home.
0: Comencem amb un masculat aquí, amb calçador, una pel·lícula de terror, un thriller terror, Bajo tus pies, una pel·lícula feta aquí.
1: Sí, és una pel·li espanyola, amb gran participació basca. Està dirigida per Christian Bernard, amb guió del mateix Christian Bernard i Ana Villar, protagonitzada, això és un dels seus grans actius, per Maribel Verdú, a banda de Sofía Otero, Ibai Atanes i Urko Olazábal. És la història d'una dona, la Isabel, Maribel Verdú, que es muda amb els seus dos fills a un edifici, canvien de casa per millor, se'n van a un edifici molt prestigiós, molt cèntric, amb un lloguer assequible, però té un sistema d'admissió peculiar. Això passa en alguns llocs que els veïns han de provar que entri un nou veí, perquè si no, no funciona. En fi, que els accepten, s'instal·len allà a la seva nova llar, però què passa? Que quan porten uns dies, arriben tres veïnes, tres senyores grans, que viuen al pis de sota i els explicaran una cosa que no podem dir, perquè si algú vol veure la pel·li, que farà, en fi, trontollar tot això.
0: Molt bé. Doncs escoltem una miqueta d'aquest Bajo tus pies.
2: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro? Lástima a las vecinas de abajo, ¿no? ¿No? ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche? ¿Toda la noche?
0: Doncs aquest Bajo tus pies, aquesta pel·lícula de terror amb la Maribel Verdú, ens dona pas a marxar a Xile per saber cosetes d'un drama que es diu Hangar Rojo.
1: Primer de tot, que és una pel·lícula curta, dura 81 minuts, allò s'agraeix, quan ens estem acostumats
0: home, si
1: a pel·lícules...
0: Si és
1: no, no, no, dolenta no. Està...
0: No, no, jo dic, si una pel·lícula és dolenta...
1: Sí, s'agraeix que passi ràpid. En aquest cas està ambientada a la dictadura xilena, als anys 70, se centra concretament el dia 11 de setembre del 1973, a Santiago de Chile, la capital. El cop militar es comença a desplegar per tot el país i aquí el director Juan Pablo Sayato se centra en un episodi particular que va passar en realitat, que és que un capità de l'exèrcit, Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep una ordre que canviarà la seva vida i l'obligarà a prendre una decisió. Ha de transformar l'escola d'aviació, on ell treballa i formant a joves cadets, fins aquí tot bé, l'ha de convertir en un centre de detenció i tortura. Vaja. Aniran arribant camions amb gent detinguda, gent contrària al règim, i no, i allà doncs, ell s'ha de prendre, no sé, té el dilema moral de què fa. Li diuen que és per pocs dies i tal, i al final doncs, fa com una mica la vista grossa, pensa que... però veu que allò s'eternitza i que continuen arribant camions i camions i ha de prendre una decisió, s'ha de plantar i ha de fer una cosa o l'altra, i faci el que faci, doncs ho tindrà complicat. Veurem aquesta història, aquest Hangar Rojo.
0: Cap on ens porta. Tornem cap aquí amb un drama que es diu Jo no moriré de mort. Tu és molt... Has mort de mort?
1: No, en principi no.
0: Val. Digues, digues.
1: No, és una pel·li dirigida per Marta Matute, el guió és de la mateixa Marta Matute, protagonitzada per Júlia Mascort, Sònia Almarcha, Tomàs Del Estat i Laura Geismar, l'actriu catalana. És una coproducció entre Espanya i Bèlgica, amb participació de Filmin i Movistar Plus, Televisió Espanyola, en fi, és una pel·li que va triomfar al Festival de Màlaga el passat mes de març i que explica la història d'una noia de 18 anys que es diu Clàudia i que, de sobte, la seva mare cau malalta i tot això li obliga doncs, a redefinir els rols de la seva família, una família amb la qual no es veu, fa temps que porta desconnectada de la família, i haurà de decidir, una mica com el protagonista de la pel·li d'abans, doncs, entre el deure de cuidar i el desig de viure una mica la seva vida com una noia de la seva edat de 18 anys. Haurà d'acostumar-se doncs, a aquesta nova realitat la i a les noves relacions no? entre la família, evidentment.
0: Doncs fem una coseta, escoltem un tastet de Jo no moriré d'amor.
3: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
4: Invierno.
5: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
6: Me voy.
5: Pero si acabas de llegar...
0: Doncs aquesta Jo no moriré d'amor, aquest drama fet a Espanya, que diem que ocupa la tercera posició, en aquest cas no perquè sigui millor o pitjor, dels que estem analitzant. Marxem a Irlanda, què et sembla? Anem a Irlanda?
1: Sí, no he estat mai, però segur
0: que... A mi m'agradaria.
1: Està bé.
0: Sí, conec qui hi ha estat i que li ha agradat.
1: Que li ha agradat.
0: Amb aquesta drama, thriller, tal, que es diu Recreación de un asesinato.
1: Sí, és la darrera pel·lícula d'un cineasta dels més coneguts d'Irlanda, que es diu Jim Sheridan, i que ha guanyat premis i ha dirigit pel·lícules tan destacades com Mi pie izquierdo, My left foot, En el nombre del padre... també Hermanos, The Boxer, ha treballat freqüentment amb aquest actor, amb Daniel Day-Lewis, i ara comparteix la direcció amb David Merriman, que signa també el guió, i ens explica una història que és un drama, és un thriller també, un drama judicial. Si us agraden les pel·lis d'advocats, doncs aquesta és la vostra d'aquest cap de setmana. És la història d'un judici fictici, no va passar a la realitat, sobre l'assassinat de la productora francesa de televisió Sophie Toscan, Duplantier, és una senyora poderosa, diguéssim. El que fa la pel·lícula és qüestionar els fets i debat la innocència del seu assassí convicte, Ian Valley. És a dir, aquesta senyora l'han matat i l'assassí diu que ha estat ell, però la pel·lícula li dona, és un drama judicial que li dona un gir i intenta fer veure doncs, que no està tot tan clar i que les coses a vegades són més complicades del que sembla.
0: Doncs és veritat, a vegades són més complicades del que sembla. Acabarem a prop d'Irlanda, a Gran Bretanya, amb una comèdia també en barreja d'intriga, una pel·lícula una mica surrealista que es diu...
1: Sí.
0: Las ovejas detectives.
1: Surrealista és un adjectiu perfecte per definir-la, perquè aquesta The Sheep Detectives és una de les pel·lícules més estranyes i alhora més recomanades de la setmana, de promoció, televisió, mitjans, etc. És una pel·li. Sobretot pel repartiment, perquè la protagonitza Hugh Jackman, que no necessita presentació, com tampoc Emma Thompson, i Molly Gordon, Nicholas Brown, etc. Sobretot la parella protagonista són bastant coneguts. La dirigeix Kyle Balda i és la història d'un pastor, Hugh Jackman, que cada nit els hi llegeix en veu alta a les seves ovelles un true crime, una història d'assassinat, i fingeix que...
0: No és Carles Porta, no?
1: No és Carles Porta, en aquest cas. Fingeix que les ovelles el poden entendre. Ell fantaseja amb aquestes coses. Què passa? Que un bon dia doncs, l'assassinat li cau al damunt perquè se'l troben mort i a partir d'aquí, i d'això va la pel·li, doncs, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat el que ha passat i com que parlen, pensen, parlen i actuen, doncs decideixen que saben qui ha estat, saben com l'han de resoldre i comencen a parlar entre elles i a maquinar per resoldre aquest assassinat. Un argument aquest de les ovejas detectives prou surrealista i inquietant i que veurem cap on va. És una comèdia, és en to de comèdia. També hi ha intriga, drama, evidentment, però sobretot és una comèdia.
0: També diuen tot el que veureu ha passat.
1: Sí, al principi les ovelles miren a càmera i diuen comencem.
0: Comencem. Doncs comencem escoltant un trosset d'aquest Las ovejas detectives.
1: Molt bé.
6: Si hay un secreto para mi felicidad es cuidar a las ovejas. A diario les leo en voz alta. Misterios, novelas de detectives. Me gusta fingir que me entienden, pero solo son ovejas.
7: Ay, ¿por qué se detuvo ahí?
0: Doncs aquesta, Las ovejas detectives, acabem amb aquesta pel·lícula de les 5 que el Jordi destacava aquest cap de setmana, però també s'estrena Mortal Kombat 2.
1: Aquesta l'he estalviat, eh? No.
0: Sí, gràcies, d'acció dels Estats Units. Couture, alta costura, un drama fet a França, no sé si ho he dit bé. Hit Me Hard and Soft, un concert fet als Estats Units de la cantant Billie Eilish. Los mejores años de nuestra vida, el documental de Hombres G, un grup que, com sabeu, doncs, es va tornar a juntar, ha fet una sèrie de concerts i ara podreu veure el documental amb allò típic, escenes inèdites, bla, bla, bla, bla. La casa en el árbol, una pel·lícula de terror feta a Espanya. Escape inútil, un thriller fet a Puerto Rico. Dia 8, El sopo de l'espíritu, un drama fet a la República Dominicana. I Deseo, que és un drama fet a Mèxic. No sé si... Bueno, una mica fluixillo, no? Fa la pica,
1: sí,
0: no?
1: Una setmana així discreta.
0: Aquelles setmanes que no acaben de fer el pes.
1: Ara cap a mitjans finals de maig començaran a arribar coses més.
0: D'aquí unes setmanes parlarem de Cannes, no?
1: El de Cannes, que s'estrena el 23-24, crec, i ja començaran a arribar coses.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, volíem parlar... No, fa molt que no parlem de sèries. Volies... Bueno, no sé si tu que ets un... que ets un gran seriòfil, no sé si es diu així...
1: Sí,
0: no sé, podries podríem parlar d'algunes sèries, jo també alguna en recomanaré, d'actuals. Per exemple, tu sé que hi ha una que en parles constantment, que és The Pitt, no? Aquesta sí. La recomanaries, no?
1: Sí, sí, aquesta sèrie a casa s'ha convertit en una tradició quan, bueno, quan la feien, perquè ara fa un parell de setmanes que s'ha acabat, tots els divendres vèiem el capítol, i ara la veritat és que es troba a faltar un capítol de Pitt. The Pitt és una sèrie que veu directament de Urgències, la pel·lícula la sèrie tan coneguda, en fi, sobre els que us agraden aquests temes de metges i tal. De fet, l'actor protagonista de la història i un dels productors, Noah Wyle, també apareixia a Urgències, i aquí traslladen l'acció a l'hospital de Pittsburgh, d'aquí el títol, de Pitt, i veiem en temps real, hora rere hora, el servei d'urgències de l'hospital, tot el que passa, la gent que arriba. A diferència d'urgències no hi ha tanta relació entre els... És a dir, no se centra en les relacions dels personatges, que si aquest es lia amb aquell, sinó que també hi és, però...
0: Arriba el metge nou...
1: Sí,
0: i
1: no sé però què. Aquí són gairebé sempre els mateixos, els estudiants i els metges, i se centren en els casos que hi ha i en la... És molt realista, no? Es veu, fins i tot hi ha un episodi, recordo, la teniu HBO, per cert, les dues temporades, a la segona hi ha un episodi que arriba uns d'aquests de l'exèrcit del Trump, diguéssim, de l'aire, com es diu això, ICE o no sé què, i s'emporten un presunt, un senyor que està allà detingut, que el detenen, i també s'emporten un metge que li diuen que ha desacatat la seva... En fi, està molt vinculada a la realitat. Es veu les retallades, no?, com de difícil és fer aquesta feina en el context actual, i és una pel·li que està, una sèrie que està francament bé.
0: Deixem que ens recomania una, Vicios Ocultos.
1: Sí, la tinc pendent, aquesta.
0: Que s'està fent la segona temporada. És una sèrie que està bé, aviam, està bé per... ho expliquen, per tant, ho explico. És un senyor que molt ben posicionat, una feina molt bona, molts calés, que de sobte doncs, el fan fora i es queda allà d'allò. I llavors es dedica a robar. Ell està en un barri de gent pudiente, que tots són amics, i es dedica a robar, comença a robar aquesta gent.
1: Per tant, els seus amics.
0: Els seus propis amics.
1: Que, bueno, no, no, jo, si has de robar, que millor que...
0: Si vols venir a robar, tu no tinc res a casa.
1: Clar, clar, no, jo sí tinc, però vaja. No.
0: Tu sí, sí tu tens un home de possibles. Va, un altre que em...
1: Mira, jo
0: en un altre.
1: Us recomanaré una sèrie que van fer també per HBO, Max, i que arribarà a TV3 ja, no sé, crec que abans de l'estiu. Que es diu, és una sèrie rodada a Terrassa, en part, i sobre el món casteller, i es diu Pubertat. És una sèrie, minissèrie en aquest cas, perquè són, crec que són 6 capítols, i explica la història, molts potser l'haureu vist ja, si no teniu l'oportunitat a TV3 de veure'l, també Movistar Plus està. Aquests 6 episodis explica doncs, com l'harmonia d'una comunitat, en aquest cas d'una colla castellera, es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials. Hi ha una noia que diu que una amiga seva li ha passat determinada cosa, els culpables o no culpables i els que ho han fet són adolescents, per tant, són menors d'edat, i explica molt bé, sense caure en tremendismes ni en voler donar lliçons de res, explica doncs, com és el procés, què passa, què no passa, quines conseqüències té, i crec que està molt bé. Per mi és una de les sèries espanyoles de l'any, una sèrie catalana en aquest cas, dirigida i protagonitzada per Letizia Dolera, que en fi, que val molt la pena.
0: Jo us recomano una minissèrie, són 6 capitolets, està molt bé per mi, és una minissèrie britànica, es diu Under Salt Marsh, que va de, bueno, un poble de la costa de Gran Bretanya que, bueno, hi ha una desaparició d'un nano i la seva mestra, que era antiga policia que vivia allà, doncs, bueno, hi ha els enfrontaments amb els seus excompanys, etc. Vull dir que està molt bé fins que troben, doncs, finalment...
1: On és això, no ho fan?
0: Això, no ho sé, em sembla que és, si no m'equivoco, Sky.
1: Sky Showtime.
0: Em sembla que és Sky. Ara ho buscaré.
1: També...
0: Acabem ràpidament
1: acabem.
0: Amb l'última.
1: Mira, acabem amb una que es diu From, que a mi m'encanta. Hi ha hagut 3 temporades, ara s'està fent la quarta. HBO també la fan episodis, ara crec que en porten 3. I és una història estranya perquè comença amb un agent que va cap a un poble determinat de l'Amèrica Profunda i no hi arriben mai. Van donant voltes a la carretera en cercle i finalment quan arriben al poble aquest no hi poden sortir, que és la història d'una història de terror, vaja, en estil Stephen King, per entendre'n, sobrenatural, amb monstres. Sé que a tu no t'agrada molt això, però no. Interessant.
0: Marxem amb la banda sonora de la segona temporada de Pitch, composta per Gavin Breivik. Under Soul March està a Sky Home i
1: Sky Showtime.
0: Perdó, Sky Showtime, i tornarem la setmana vinent.
1: Amb pel·lis, ja, no tant amb sèries. Que vagi molt bé, bon cinema.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats. It's Friday then.

0: Divendres, i abans de marxar ja sabeu que ens agrada repassar les propostes culturals que us fem des de cadascun dels municipis. I comencem per Terrassa, tornem a aquesta ciutat. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, aquest dissabte, 9:45 de la nit, i a la nova Jazzcala, concert del Goodman Hampton Tribute Quintet. I diumenge, a les 6 de la tarda, en aquest cas a la Factoria Cultural, dansa amb l'actuació del London City Ballet sota la direcció artística de Christopher Marnell.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Cap de setmana més que intens a Sabadell, si la pluja no fa la guitza, perquè dilluns és festiu, ja que se celebra l'Aplec de la Salut i, per tant, serà un cap de setmana llarg i ple d'activitats de cultura popular, sobretot. Més enllà d'això, avui, a les 8 del vespre, hi haurà un monòleg al Casal Pere IV titulat No eres tu, soy yo, a càrrec de Jorge Santos. Demà dissabte, ara sí, es dona el tret de sortida als actes previstos amb motiu de l'Aplec de la Salut, que, recordem, s'han traslladat al centre per les restriccions a la peste porcina africana. A partir de les 10 del matí hi haurà la tradicional empestada a la plaça Sant Roc i al migdia hi haurà una dieta castellera al mateix emplaçament. En música, l'Estruc acull el concert de presentació de l'Ambassat que es farà al Parc Catalunya el cap de setmana que ve. Aquest dissabte, però, a l'Estruc hi haurà una primera mostra a càrrec d'Al·lèrgiques al Polen. L'actuació començarà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara amb les propostes de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Atenció, perquè aquest cap de setmana Badalona està farcida d'activitats. Aquesta mateixa tarda, divendres, a partir de les 7, podrem seguir el pregó de les festes a càrrec de Ricky Rubio des del balcó de l'Ajuntament. A continuació hi haurà el concert del grup La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh. I a 9:15, la nit del mono a la plaça de la Vila, i a les 10 de la nit, concert dels Catarres al Passeig Marítim. Això pel que fa avui, de demà dissabte, destaca a les 8 del vespre la final de la Basketball Champions League entre el Rites Vilnius i l'AEK d'Atenes al Palau Olímpic. I quan acabi, a les 11, hi haurà al Passeig Marítim concert especial d'un dels badalonins més il·lustres, Juan Magán, el rei de l'electro latino. I diumenge, a 9:45 de la nit, començarà la nit de Sant Anastasi, amb un espectacle primer de drons, després hi haurà la cremada del dimoni i a continuació acabarà amb un concert d'Álvaro de Luna.
0: Gràcies, Martí. Ara és el torn per a les propostes del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats de l'Ús organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondó d'en Peixo, amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats de l'Ús que recorrerà els carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Milla.
0: Gràcies, Luis. I pel que fa al Sant Cugat, a les propostes aquest vespre, a partir de les 8, al Teatre Auditori amb Vilarassau Teatre, amb la representació de Bània, un clàssic de Chekhov, amb la pell de Joel Joan. Demà dissabte i fins al 17 de maig comença la quarta setmana gastronòmica del Comerç Just, amb la participació de diferents restaurants de la ciutat. També demà a les 7 de la tarda i al claustre del monestir tindrà lloc la celebració del Dia d'Europa. I si ens n'anem a diumenge, a partir de les 12 hi haurà la celebració de la Diada Castellera de Sant Ponç a la plaça d'Octavià, amb la participació dels castellers de Sant Cugat, els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. És tot de la nostra part, gràcies per la companyia. Acabeu de passar una molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana i ens tornem a trobar dilluns. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en forra i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Aiman Triquer, el control tècnic i conduït per Carme Reverte i per qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 8 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, amb qui parlarem de com utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Tot seguit, coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja, parlarem amb en Lluís Recoder, president de la delegació territorial, amb qui farem una radiografia de l'entitat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un pessic d'inclusió, amb el repàs de l'actualitat de la mà dels tallers del Jeroni de Moragues, i posarem la cirereta al programa amb la tertúlia del cor, amb qui farem safretge amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, qui ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comtades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que no he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael. I jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar en alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani. I jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me pels deures.
0: És evident, doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4-5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir pues, justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno.
0: Te repeteixo la pregunta?
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. I... això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i bueno... Per resoldre alguns dubtes, pues, m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig fer... la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la faig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o la feu servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo l'utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de, pues de tot, pues pregunto, ell la fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpidament.
4: Generalment, jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia... Va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta, em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt de que ens ajudi a entendre allò a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que ens faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona. Jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint, i crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que me'n faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, pots arribar a tindre problemes, no, però no t'ajuda, no aprens. I pot tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens era molt, ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet.
1: Sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per exemple, física i química, que tot el que fem és des d'una web i aleshores allà hi ha exercicis i coses d'aquestes. I això ho utilitzo bastant. Però, com ha dit la Júlia, quan vull fer altres coses utilitzo això bastant, però, per exemple, en exercicis que s'ha d'escriure i ho sé fer, que per mi vull dir, ho entenc i és fàcil, li dic que m'ho faci i aleshores ja faig control-C, control-V, vull dir, ho enganxo i ja es queda allà fet.
2: Bueno, com ja he dit abans, jo sempre intento regular-ne l'ús, així que mai m'han passat d'abusar-ne de la IA.
3: Jo sempre que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules el meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
0: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
3: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge. Perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
0: Molt bé.
4: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
0: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa d'una manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
4: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estan fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors havia de fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
0: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix.
4: Tampoc.
0: O no tant.
4: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
0: Dani.
5: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc. Però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci i si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades, pues si hi ha molts li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet, però quan és difícil li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intenta veure el procediment i saber-ho.
6: Jo, com ha dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagi les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
0: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
1: Sí, jo l'utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en majúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és molt, molt, a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
0: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
1: Pot ser una, però no és la que més em costa.
0: D'acord.
2: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
3: Uh-huh. A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt, i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates, pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
0: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial, que ens has posat aquest exemple, Júlia?
3: Pues, me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
0: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir? O, per exemple, fent preguntes a classe podies haver arribat al mateix punt?
3: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
0: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
3: Pues,
0: no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
3: Bueno, una mica, però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
0: Molt bé.
4: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com analitzar una oració de forma sintàctica i semàntica, llavors per mi és complicat. I a vegades demano a la IA que me'l faci i jo reviso com ho ha fet i repasso amb això.
0: Pregunteu als professors quan teniu aquest tipus de dubte. Teniu espai per tenir aquesta conversa, fer aquestes preguntes amb els professors per no haver de recórrer a la IA o us agradaria poder preguntar més?
5: Jo a vegades pregunto als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi. I a vegades els professors no.
0: Mm-hmm. Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fa servir aquest suport.
5: Jo sobretot per mates, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc, si no ho entenc doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor, i així ho entenc millor.
0: Ariana.
6: Jo acostumo a utilitzar per les llengües, ja que em costa molt la gramàtica i la literatura, i a la vegada també redactar, fer resums, tot això em costa molt.
0: Però a vegades, no, pel que esteu explicant, assumir un coneixement o millorar es fa.

0: per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. I això m'ha servit de bastant per estudiar.
1: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
2: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
3: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho he entès tot, o crec que ho he entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions i veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
4: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que em demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
2: Jo quan tinc algun examen, pues a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo perquè d'aquesta manera, com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
5: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, mal per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
1: Per situar en un mapa, no? Determinat
5: Sí.
1: riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però la intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que m'ho digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
2: Sí.
1: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial. No teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha, a priori. Seria així?
2: Sí, ens ho tenen capat.
1: Us ho tenen capat. Us agradaria que els docents tinguessin les eines, potser, per donar-vos un cop de mà i per ensenyar-vos com s'utilitzen la IA, quin tipus d'IA és la més adequada al vostre aprenentatge i que us donessin eines per ajudar-vos. És a dir, ja que la feu servir, seria interessant que formés part d'alguna manera del currículum o que algú us pogués ajudar a utilitzar-la correctament o ja està bé que a l'aula no n'hi hagi i ho feu vosaltres pel vostre compte?
0: Sí, com has dit abans, això de la intel·ligència artificial a l'ordinador, ara Google, l'altre vaig entrar al Classroom i em va arribar, ha llegat Gemini a Google o alguna cosa així, i t'ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
1: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
0: Sí, bueno, és com una actualització de Google que no l'ha posat l'institut. I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això d'informàtica.
1: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part que us donessin eines per saber com s'utilitza bé o com utilitzar-ho millor? No cal.
3: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
2: Jo penso el mateix que el Dani, que ens haurien d'ensenyar, però tampoc per substituir ningú a l'altra assignatura ni res.
1: No per substituir el professor ni la
2: No.
1: professora, sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu. I una part important diu que no sempre entén el que entrega quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres.

0: altres, en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
1: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer, havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al xat GPT el nom de l'exercici, el títol, i el xat GPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual, i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
0: Us heu trobat vosaltres? Un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o la professora et digui com ho has fet o què vol dir això i et quedes allà venut o venuda?
2: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
0: Aneu aprenent perquè això no passi.
2: Sí.
0: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com a estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, no sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal perquè quin ingredient el puc substituir. No sé si, què creieu. És fer trampes, hem d'aprendre a utilitzar-la, ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge?
3: Jo, trampes com a tal, no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo, trampes, no ho considero.
0: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
4: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no... Depèn de la persona que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaria utilitzant només una eina més.
0: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
2: Sí, depèn. És el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades. Però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui no ho entens i pots tenir un problema.
0: Tots voleu anar a la universitat?
5: Sí.
4: Sí.
2: Jo m'estic pensant.
0: M'estic pensant, perquè hi ha com aquella... Hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si... Tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic i veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir i que no les tens consolidades i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant. Potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
1: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja jo crec que ja seria massa.
0: Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
1: Jo crec que sí, perquè hi ha diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus, que pagues X euros al mes i aleshores com és més premium o crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé, no sé.
0: Teniu IA de pagament?
4: No. No.
0: No. Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o
3: sí,
0: no?
3: Sí, jo crec que sí. No conec a ningú que tingui premium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
0: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara? De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial i, d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyà, de fet, vosaltres esteu, no?, centrats en la vostra educació, però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
1: Jo veig que pues, tota aquesta gent que està avui en dia treballant davant d'un ordinador, amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això vull dir que hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
5: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial. Que si segueix millorant exponencialment, com ara, doncs sí, però si podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs potser no seria tan greu.
6: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per la intel·ligència artificial.
4: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA, treballs com aquestos.
2: Mm-hmm. Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que l'any 2000 anàvem anant en cotxes voladors, saps? Llavors, jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
3: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
0: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
1: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no entens no li recomanaria.
5: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació sempre.
6: També opino com els meus companys que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
4: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
2: Jo que s'asseguri de que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
3: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o com faig jo per fer-me esquemes.
0: Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat. I al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, eh? És l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Igualment. Adéu. Adéu.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
1: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-3 que ens vàrem doncs, crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
0: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja i a Centenari aquí a la ciutat?
1: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència. Això vol dir que tenim molts socis i sòcies. Tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Però tot això doncs, requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Bé, doncs tot això requereix, com dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
0: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no?, a fer-te càrrec de la presidència.
1: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. Uh-huh. I darrere o sota d'una imatge de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Uh-huh. Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP, van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Uh-huh. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació, d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on ens portaven les criatures i allà, amb atenció professional, psicòlegs, etcètera, doncs es feia aquest intercanvi, tot molt, amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei, doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comúment homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
0: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament també?
1: Aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
0: Mira, parlem de xifres. El 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
1: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents, a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per el que és l'atenció d'emergències. Uh-huh. Sí, nosaltres estem, doncs, la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre si hi havia algun accident. Pues això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de les emergències. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? Doncs agafen des de criatures que viuen amb famílies, que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs, no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar. Doncs nosaltres tenim, per exemple, en el nostre local, un servei on atès per persones voluntàries, sempre, on sortim de l'escola, els hi haurem de berenar, però més els hi fem classes de repàs, o si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Uh-huh. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. Uh-huh. I sense... No cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs, van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. I això són persones voluntàries que estan ajudant. Uh-huh. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem a adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs, pugui trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
0: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
1: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament hi ha més dones soles com a sols, eh? Uh-huh. També per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé si és 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament. Uh-huh. No? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions i des de Creu Roja els ajudem, doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas de que siguin atacades, no?, per dir d'alguna manera. I això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
0: Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants, sí. La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
1: Bueno, no podem donar resposta a tot, eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordinen amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament. I si hi ha una entitat que té un menjador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis. I si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats. Uh-huh. Però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són canviants. Per tant, hem d'estar molt atents, no? Per entendre el canviants que arriben a ser les necessitats, no? A Valldoreix, avui en dia hi ha un centre d'assistència primària, que és de Sant Cugat, Valldoreix, que es va inaugurar ja fa anys, però a Valldoreix el primer metge que va haver-hi era una persona que vivia en un edifici que era de Creu Roja, amb la seva família, que pagava Creu Roja, i Creu Roja li pagava el sou en el primer metge que va haver-hi a Valldoreix. O les primeres ambulàncies que van haver-hi a Sant Cugat les pagava Creu Roja. Si veniu al nostre local, doncs podreu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic. No? Això ho tenim allà. No? Aleshores, és sorprenent, però bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem i ens podem dedicar doncs, amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu. No? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
0: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat. No? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
1: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més, i ha de fer un gest personal. No? O si tenim quasi 400 persones voluntàries que estan donant una part del seu temps a ajudar els altres, és que hi ha molta gent conscient. Per descomptat que no tothom és conscient d'aquestes situacions. I, bueno, doncs es pot viure molt feliç amb els ulls tancats, no? Però hi ha molta gent que ho és. I també fem feines i activitats de sensibilització perquè la gent entengui que el seu granet de sorra per lluitar contra la vulnerabilitat doncs, continua sent necessari avui en dia.
0: La delegació local, ara ho dèiem, suma 103 anys al servei de la ciutadania. De fet, convidem a tothom a recuperar el documental que vam fer des d'aquesta casa amb la Creu Roja quan vau fer els 100 anys, on repassem totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al sí, clínic. Sí. Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu o no arriba a tot arreu?
1: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més, i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs, és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produís a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, amb una ventada espectacular, com ja ve bé en el seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etcètera, etcètera. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs, quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i pico persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents, i això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats, quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en Forla i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'Último de la Fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Dorita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del pla clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei del funicular que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents, això impedia l'accés de passatgers al transport per cable. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anual del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de severitat, un servei d'autobús llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: En 2008 tendremos la cita histórica. Un eclipse solar total. Usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fue volver directo. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona, dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
6: Club Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... un, discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
10: Ah, no tens mans?
11: Sí! Yeah, quina yeah. Hòstia tens!
9: Sexe a la primera cita, sí o no?
12: Aquestes...
13: Oh! Bon menjar!
14: I mal menjar.
13: Hola!
14: Ah, spoiler, per cert.
9: Carinyo, paga un psicòleg.
13: Vaig a fer-me amb vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
15: Com es diu això?
9: Poliamor.
14: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
15: Red flag.
16: No entrarem en aquest tema.
14: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
15: Oi que sí?
13: Que sí, digues que sí.
14: Sí.
17: Ja disponible a cugat.cat.
15: Mare meva.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Faves comptades.

0: De setmana. Dediquem els últims minuts del programa avui de manera extraordinària a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Ho fem, com sempre, de la mà de la Cuca Fernández, l'Eva Garrido, i avui també amb la participació estel·lar d'Alba Triadó.
1: Visca!
2: L'Alba!
0: A Star West!
2: D'espontània, vinc d'espontània, vinc de convidada, no sé...
1: Sí, dona.
0: Ah, a remenar les cireres, a veure què passa per aquí.
2: A veure, a veure.
1: Va, doncs
2: a veure
1: va,
2: com us ho manareu.
1: Cuca, Carme,

0: Manresa els hi va venir un nen. Sí. O, bueno,
1: què dius? Sí, a la Campanario?
2: Sí, té 10 anys, no? O no arriba, no?
0: No, estem parlant del petit. El petit el van tenir... El 22 o el 23 el van... El, no.
2: Ui, jo ja dic...
0: O el 24.
2: Postpandèmia, 10 anys,
0: vull dir, postpandèmia. És postpandèmia, vull dir que ja de grans i, mira, es van quedar embarassats.
2: Postpandèmia i postmalaltia que va estar ingressada, recordeu, la Maria José Campanario, que va ser aquella època tan remoguda.
1: No me consta.
2: Doncs, després d'aquesta època, de repent ens diuen que estan embarassats.
0: Vull dir que sí, que aquest nen petit que tenen es porta bastants anys amb els dos grandets que tenen. Va, dit això, per què és protagonista Julia Janeiro aquesta setmana?
1: Sí, què fa? Doncs, què es dedica,
0: perquè
1: aquesta noia?
0: Ella, quan va, ara fa uns anys, quan va complir 18 anys, va demanar als mitjans de comunicació que ella volia ser anònima. I, de fet, va posar una demanda que va guanyar, és a dir, se'n va emportar pasta, crec que uns 200.000 euros, guanyant els mitjans. Guanyant els mitjans de comunicació aquesta demanda de vull ser anònima. I ara, Cuca, com que l'ha fitxat aquest programa d'Antena 3, on també hi haurà Gemma Mengual, aquest programa d'Antena 3 que es diu La Caja Amarilla, que ve a ser una mica com El Desafío, una cosa de reptes, de posar-te a prova, de superar límits...
1: Però això ja està funcionant.
0: No bueno, sé si s'ha estrenat, s'està promocionant.
3: S'està promocionant,
2: sí,
3: no?
2: Sí, jo crec que tot va per aquí. Clar. Això deu ser part de la promoció.
0: Doncs ella ara, a les entrevistes, quan li pregunten, diu que abans, en aquell aleshores, no se sentia preparada per sortir als mitjans, perquè ella havia vist a casa seva que la televisió havia fet molt mal a la seva família,
3: no?
0: Que al col·le li havien fet bullying les nenes, però ara que sí, ara sí se sent preparada i diu que vol ser una superestrella.
2: Mare meva. Mira, li podrem posar, mira, li podríem haver posat la cançó de l'Aitana.
0: Això voldria jo? Ara, home!
1: A veure, que soni,
0: això
1: que soni.
0: Això vol ser una superestrella.
2: És que, mare meva.
0: Llavors, no sé...
2: Bueno, l'han comparat amb les Kardashian, eh?
3: Molt grossa, no?
1: Home, bueno,
2: diu que ella... Que ella
1: ja... Mira les fotos de portada. Aquesta nena...
0: Però mira, Alba... Oi que
1: sembla que ha assajat tota la vida.
0: A la portada de 10 minuts... Bueno, oi que sembla aquesta influencer que es diu Marina Rivers?
2: Sí.
0: És que totes estan operades igual.
3: És que tothom s'està posant la mateixa cara.
0: Tothom s'està posant la mateixa cara.
2: Però tan jovenetes, ja retocades, a mi em sembla una barbaritat. Sí. Però bueno, cada un fa amb la seva vida i el seu cos.
0: I el que no sé també, perquè ella va estudiar maquillatge i, de fet, gent que ha treballat amb ella diuen que és molt bona i ella s'està especialitzant en maquillatge de luxe, és a dir, poder maquillar estrelles, passarel·la...
2: Home, contactes tindrà.
0: I dic, potser això també ho fa una mica per donar-se a conèixer també des d'aquesta vessant de...
3: Per guanyar-se la vida.
0: De que després ella, no?, que la contractin. Jo vull que, no?, que les estrelles diguin quiero que me maquillen.
1: Ja està la rampa de llançament.
0: Sí,
1: a veure, ja està en un programa de televisió.
3: Que no tindrà problemes per comprar-se el piset, no?
2: No. Bueno, 200.000, com deia la Carme, a Sant Cugat no li dona, eh?
3: A Sant Cugat no li dona, li dona per l'entrada.
2: Per l'entrada.
3: Si més toca fer la feina per pagar l'hipoteca.
1: Si no li dona per Sant Cugat, que s'ho busquem a un altre lloc.
0: I després, més personatges de les revistes, ràpidament a lectures. George Clooney, que tu estàs molt encantada, Carme.
1: M'encanta aquesta portada. M'encanta. Aquest senyor, per què està a la portada avui?
0: Bueno, crec que és un reportatge d'aquests, segurament d'agència, perquè no és ni una exclusiva, no és res que
1: diu que fa 65 anys.
0: Sí, però deu ser una
2: cosa... És portada per omplir, jo crec.
0: Sí, una fotografia
2: d'aquesta... És que, com comentava l'Eva, aquests dies no hi ha res que diguis... Uf, no?
3: Sempre ven, no? Suposo una portada amb George Clooney, sobretot a les revistes en paper, que jo entenc que tenen un target de gent de determinada edat, no?
2: Jo trobo faltar...
3: La meva tieta, per exemple.
2: Jo trobo faltar...
1: Jo sóc la teva tieta...
3: La meva tieta Roser, doncs ella té allà... I escolta, que li serveix molt per guanyar-nos a la casella rosa del Trivial quan parlen de monarquies i coses
2: bé.
3: Així. Doncs
2: molt
3: ella,
2: important, molt això.
3: Doncs vull dir que s'aprenen coses també a la premsa del
0: cor. I t'ajuntes sempre amb ella per...
3: No, jo acostumo a fer una altra parella.
0: Mira.
3: Que ens compaginem més bé.
2: Jo no sé vosaltres, però jo trobo faltar la família real, aquesta setmana.
0: A veure, tenim la reina Sofia, amb finestreta
2: surt,
0: tot arreu, tant a Lola com en lectures com al Semana, amb
2: que
0: finestreta.
2: Ja
0: el 10 minutos, Miguel Urdangarín, amb la seva xicota, el Miguel Urdangarín és aquest que va estudiar biologia marina.
3: És fill de la infanta?
0: De la infanta Cristina amb l'Urdangarín. O sigui que no és el...
3: No és el que juga amb vol.
0: No, aquell és el Pablo.
1: Ostres, nen, a quina alçada, no?, que té aquest noi.
0: Sí, perquè és que el pare,
2: l'Iñaki... I la Cristina també és alta, per ser dona.
0: Sí. Doncs res, no, la reina Sofia, que diguéssim de la família real, és com la que encara manté una mica agenda oficial, i va aquí i allà, va ser que crec que va ser l'aniversari del rei de Suècia, i bé, va anar una mica...
3: En representació, no? Deu ser gran, també, la mèrita.
0: Sí, sí. I això, vull dir, per fer una mica la

0: presentació de la Casa Reial Espanyola. I després de setmana, la portada és Tita Cervera, Carmen Thyssen, perquè ara fa uns dies va estar hospitalitzada a la Clínica Teknon de Barcelona, va arribar a la clínica en helicòpter, imagino que des d'Andorra, o no ho sé, o des de Sant Feliu de Guíxols.
1: Ah, sí?
0: Jo dic, no hi ha res com tenir diners.
2: Helicòpter, eh? L'helicòpter a terra...
0: A l'hospital.
1: A l'hospital.
2: A l'hospital hi ha molts hotels i...
1: Sí. M'ha semblat entendre que ha donat una col·lecció aquí al museu, no sé, ara em sona algo.
0: No ho sé, però bueno, fa uns mesos la va rebre Jaume Collboni a Barcelona perquè ha d'obrir aquest Museu Thyssen on hi havia el Cinemes Comèdia de Passeig de Gràcia, a veure això com queda, perquè ella ja té 83 anys. Han dit al seu entorn que va passar una pneumonia i ja està a casa, però el significatiu...
2: Complica tot una mica, eh?
0: El més significatiu és que tota la família, tant el seu fill Borja amb la seva dona Blanca, que ja sabeu que no es porten bé, més les dues nenes que té, estaven tots allà amb ella.
1: Home,
0: vull dir
1: les
0: que
1: coses
0: no...
1: dolentes a vegades uneixen.
0: I ja està.
1: Us haig de dir que la Blanca anava amb mi a classe, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí. I anava aquí al Pureza.
3: Però a quin col·le anaves tu?
1: Al Pureza.
3: Al Pureza? I la
1: Blanca
3: anava
1: al Pureza? Sí, la
3: Blanca
1: anava al Pureza, era de Terrassa.
0: I ja era tan artista perquè...
1: Bueno, era una nena molt discreta, eh? No era...
3: Es manté, doncs, no?
1: Sí, no era una persona que digués alguna cosa dolent d'ella, eh? Era molt, molt tranquil·la i molt... A mi em va sobtar quan la vaig veure amb el Borja Thyssen, perquè, home, t'imagines normalment a les líders de la classe, no? Potser, o més així, i clar, quan vaig conèixer que era cambrera a Platja d'Aro, em va sobtar una mica la imatge que jo tenia d'ella, però clar, jo li vaig perdre la pista amb 17 o 18 anys, o sigui que...
0: I mira, i dius...
1: Sí. I ara quan la veig em fa gràcia i tot... A part tenim... Bueno, és igual. No, això no puc.
0: Va, Cuca, i tu que no...
2: Algun ex en comú té pinta.
0: Com que no pares quieta, jo sé que fas moltes coses. A veure, què has fet aquesta setmana que ens puguis explicar aquí a la tertúlia?
1: Aquesta setmana estic encantada. Ja t'ho he dit, ahir vaig tenir una entrevista que la definiria com sobrenatural. Perquè vaig entrar...
3: Sí, que va sortir volant.
1: Sí, vaig sortir ennuvolada.
3: L'habitant.
1: Sí, vaig entrar preparada per fer una entrevista pues, normal i corrent. Em vaig trobar un superartista, però millor persona, que és el Miguel Poveda. Vaig estar a l'Hotel Majestic. I va ser una entrevista que la publicaré el dimarts en el meu programa de Televisió Sabadell, Espai Obert, i després la deixaré també penjada en el meu YouTube, perquè sí. Crec que és una entrevista que la tinc que compartir perquè realment va ser espectacular. Em va dir moltes coses, em va comentar que ell va començar... Bueno, com sabeu, és de... Bueno, no sabeu...
3: És de Badalona, no?
1: És de Badalona.
3: Sí. Mm-hmm.
1: I ell va créixer entre les penyes flamenques, va començar a cantar. I em va dir que a partir de tornar de la mili el va cridar Bigas Luna i li va dir per fer una pel·lícula, no? I ell va arribar al sopar, doncs Bigas Luna, la dona en aquell moment del Bigas Luna, una actriu francesa, i diu, clar, jo arribava de Badalona, de la mili, i allà em trobo amb un sopar o un dinar, no sé el que era, doncs en un moment que jo deia, però què m'està passant, no? Llavors diu que a partir d'aquí ell es va adonar que un artista és més que cantar bé, que es tenia que formar, perquè, clar, diu, jo no parlava bé, no... Uh-huh. Llavors em va fer molta gràcia aquesta forma d'explicar-me de com venia d'uns orígens humils, com s'ha transformat en un gran artista, però no ha perdut l'essència. Després també vam parlar del documental que ha estrenat, que es diu El Lorquecido, El misterio que nos hace vivir, que l'ha presentat el presenta, de fet, aquest cap de setmana a diferents cinemes de Barcelona. I la diferència que té amb unes altres presentacions és que farà xerrades amb el públic.
0: Molt bé.
2: Un cinefòrum, no?
1: Sí, que està molt bé. I realment, jo he vist el documental, us el recomano, perquè diu que l'ha fet d'una manera molt artesanal, que no s'esperava l'èxit que ha tingut, però realment el documental, si voleu conèixer la figura de Lorca una mica més i aprofundir... Mira que jo sóc una apassionada de Miguel Hernández, però he vist el documental i, de veritat, m'he enlorquecido. O sigui que us el recomano. Després també em va comentar moltes coses d'un poema que es diu Ojos Verdes, que té moltes anècdotes a la ciutat de Barcelona. Perquè Lorca, com sabeu, també va passar per aquí, per Barcelona, va tenir també molta relació amb Dalí, a Cadaqués... Bueno, em va explicar moltes coses. Crec que no us heu de perdre l'entrevista perquè realment va ser espectacular. Sí, genial.
0: Molt bé, molt bé. Quin dia s'emetrà, Cuca?
1: El dimarts, a partir de les 11 de la nit.
0: Perfecte.
1: Espai Obert.
0: I després m'has dit que la podrem recuperar al teu YouTube perquè allà la penjaràs.
1: Sí, ja us passaré el clip perquè el tingueu.
0: Molt bé, molt bé.
3: Ai, no havíem de parlar d'un programa
1: que... Sí, que l'Alban sap una mica d'això.
2: Bueno, sí, però jo soc sempre en Popular Opinion, ja ho sabeu.
0: No, a veure, tenim a la Dulceida, presentant la gran cita, aquestes 100 persones que estan com en un palauet, un hotel, un espai meravellós... No ho sé per què, no?
2: No tinc clar on és perquè no ho diuen. Sé que és un lloc de la... És que és els primers capítols perquè després el programa evoluciona i les cites van a diferents
0: surten
2: llocs.
0: Del...
2: Però el punt de partida sí que és com un gran parador en un lloc de la costa. Jo me l'imaginava al Maresme, però és una qüestió d'imaginació,
3: Potser,
2: vull dir, segurament és Sitges.
0: I en aquest programa hi ha 100 persones que se
2: comença
0: suposa
2: així.
0: Que un algoritme ja ha triat les parelles segons els teus gustos, els teus interessos, ja ha fet com els match, però aquesta gent no ho sap i s'ha de trobar.
2: I ha de decidir qui vol conèixer.
0: Alba, tu segueixes aquest programa, a veure.
2: Jo he començat a veure aquest programa perquè
0: què
2: sabia
0: tal?
2: Que seria tema de conversació, de conversa, i sempre hi ha una mica allò del FOMO, i que no volia estar en una conversa i opinar sense haver-lo vist. Però us diré una cosa que és molt més divertida que la meva opinió, que és que a una persona d'aquesta casa se la va trucar per participar a la gran cita.
0: I què li passava a aquesta persona?
2: Que va dir que no.
0: Perquè tenia parella.
2: I per altres motius, suposo,
3: gent
2: no?
3: Que estigui participant...
2: No, perquè ja n'hi ha que tenen situacions una mica complicades, la gran cita.
1: Jo us I diré... està aquí aquesta taula?
2: No, està aquí aquesta taula.
0: Però el tenim a la redacció.
1: Anirem fent quiniles.
2: Us deixem amb la incògnita. A mi no m'està enganxant la gran cita. Trobo que la Dulceida ho fa bé.
0: Sí.
2: No és una crítica cap al seu paper, la manera de presentar ni com ho fa. A més, és un programa que està guionitzat. Potser les parts de guió, ella es nota més que hi ha guió, i les parts on ella interactua amb la gent doncs se la veu més fluida. Al final és una dona que es dedica a la comunicació des de fa molts i molts anys, no és periodista, però és la reina de les xarxes, podríem dir que és la primeríssima a casa nostra. A mi no m'està enganxant, i crec que una part del perquè no m'està enganxant és que el programa no és extremadament picat, i vivim en aquesta dictadura del món que tot va molt ràpid, i crec que hi ha una qüestió d'edat, que és que els protagonistes de la gran cita, sobretot els que van avançant, perquè sí que el primer programa hi ha aquestes 100 persones, però després ja doncs, en queden unes quantes parelletes, són bastant més joves. N'hi ha algun que s'acosta més a la meva edat, que en tenen 34, em sembla, els més grans, però els altres són molt joves. Aleshores, no connecto gens amb la seva manera de conèixer-se, d'entendre's...
3: Doncs sí que hi ha diferència, no? Vull dir, tampoc no és perquè hi hagués tanta...
1: Aquest matí...
3: Que deuen tenir una mitjana de 20...
2: 20 i pico, sí, molts tenen 20, dels 24 segur. Als 28, que tampoc són tants anys, Vull
3: per
2: dir, la meva parella en té 32, vull dir que és jove.
0: Però ja tenen
2: però
0: una concepció de relacionar-se...
2: Entre les aures, les energies i el no sé què, a mi em fot una mandra escoltar-los.
0: I quin horòscop ets tu?
2: Exacte, i l'horòscop. Jo veig
3: m'has d'explicar com va, perquè
2: buida.
3: Jo no encara...
1: I que van
3: no
1: massa escalfats, no? Diuen que hi ha massa...
3: Calentitos.
1: Sí? Morreitos
2: pues
1: i coses d'aquestes.
2: No m'ho ha semblat, Jo estic al capítol 5, em sembla, d'avui.
1: Jo ho he sentit, això, que aquest matí ho escoltava a la ràdio.
2: Doncs fins al capítol 5 jo no ho compro. No,
3: controlats.
2: Hi ha hagut algun petonet, però poca cosa més.
3: Però com funciona això? Perquè...
2: Mira, primer capítol posen 100 persones en aquesta gran casa... I els expliquen això, que estan a la gran cita, que allà hi ha, segons la intel·ligència artificial, la seva parella perfecta, però que ells no ho sabran, per tant han de veure qui volen conèixer. El següent pas és que porten unes polseretes. Aquestes polseretes s'il·luminen en dos colors, dos equips. I tu, la teva parella perfecta, està a l'altre color. Què ha passat? Que hi ha algunes persones que havien començat a tenir converses informals, que havien fet una mica de connexió amb algú que després resulta
3: que
2: està
3: al
2: seu color.
0: Mateix equip.
2: Per tant, ells ja saben que aquella persona no és, segons la intel·ligència artificial, la seva parella ideal, però hauran de decidir si volen o no volen arriscar-se i tirar per una qüestió més sentimental i més més física i d'essència i conèixer aquella persona. A partir d'aquí, si comencen a triar a qui els agradaria conèixer. No se sap quantes persones, 2, 3, 4, 1, cadascú les que vulgui. Si alguna d'aquestes persones ha fet match, es posen en contacte i tenen unes cites de sofà, unes cites ràpides. I dins d'aquestes cites ràpides serveixen per decidir a quina d'aquestes persones que tu comences a conèixer vols conèixer més a fons. Arriba un moment en què hi ha unes passarel·les, ells creuen i es posen esquena amb esquena. Mm-hmm. Si les dues persones es giren, seguiran coneixent-se. Si una de les dues persones no es gira, s'ha acabat aquesta coneixença, i si tots dos marxen, doncs evidentment no n'hi ha. I jo estic al punt que estan tenint unes primeres cites una mica més llarguetes i fins i tot estan coneixent l'entorn d'aquestes... No són parelles, però encara s'estan coneixent, però d'aquestes persones a qui coneixen. Alguns trien família, d'altres trien amistat.
3: Però una cosa, tu pots triar sabent que no formen... Que no seria la teva parella, segons la intel·ligència artificial.
2: Sí, hi ha algun cas que els...
3: Pots triar algú del teu grup?
2: Sí. Hi ha algun cas
0: que... I continuar amb les cites amb algú del teu grup?
2: Sí. Hi ha algun cas que s'ha permès. Diguéssim.
1: Com a programa, no veieu que ens sortim una mica de lo que s'ha fet fins ara a la tele d'aquí? No sé, jo... Bueno, aquests first dates català, jo no sé.
3: Home, jo és que...
2: És menys espectacle que first dates. Jo fa molt que no ho veig, però first dates em sembla que busquen una mica el personatge, no?
0: Busca posar una persona amb un pensament de dretes amb una persona amb un pensament molt d'esquerra i
1: aquí,
0: els posen a sopar.
1: I fer show, no?
2: Evidentment han agafat gent que té cert carisma, no han anat a buscar personatges molt planers.
0: És que si no haguessin trucat...
2: Perquè escolta'm, és que és un programa de televisió.
3: A veure, és una bona primera vista, no? Vos en recordeu de la bona primera vista?
1: Temps,
3: amb el Casanovas i la Montse Guallà. No era?
2: Em sona d'haver-ho vist recuperat els...
3: És el mateix, canvia el camí i la manera de fer.
1: Però aquí ja a la tele d'aquí de casa nostra, jo aquest tipus de realities no estem acostumats.
3: No s'han donat gaire.
0: Jo, per exemple, a Netflix soc molt seguidora d'una sèrie de perquè se n'ha fet a diversos països i estan tots penjats a Netflix, que es diuen Love is Blind, és a dir, l'amor és cec. I les cites, que no és res que no estigui inventat, són a cegues. Entre el noi i la noia hi ha una paret i es van coneixent. Si creuen que hi ha feeling, s'han de demanar matrimoni. I...
3: Matrimoni?
0: Matrimoni.
2: Molt extrem,
0: s'han de demanar matrimoni. I si és un sí, surten, no?, de les càpsules on els tenen tancats coneixent-se i els porten, no, com una mica com a la gran cita, no? A l'exterior, a que es coneguin, a que coneguin els seus entorns...
3: Llavors s'adonen que s'han equivocat.
0: Pares, familiars. Munten el casament express. I el dia del casament, igual que l'Alba estava dient això de les passarel·les, esquena
3: poden
0: contra
3: sí
0: esquena...
3: No?
0: El dia del casament es poden fer enrere. De dir...
2: Quan si vull o no vull. No?
3: Corrents, però no què han pogut compartir? Quants dies han
0: molt
3: estat
0: poc,
3: coneixent?
0: Molt poc,
1: res.
0: Clar.
1: Com aquest que estan fent aquí a Telecinco, que fan un casados a primera vista.
0: És
1: no,
0: que crec
1: diu?
0: Que és el mateix, però li han canviat el nom.
1: Ah, vale.
2: Deu ser el mateix format, possiblement,
0: sí,
2: no?
0: Crec que sí, de conèixer sense veure's, no? Per donar validesa a aquesta de... La importància és l'interior... que en realitat sí. Tot això, però... Sí. No, però... Sí, a cegues, però això de conèixer a cegues, vull dir que no...
2: Al final no hi ha res de nou, no? Al final les històries que ens interessen, és igual que el cinema i la literatura, són l'amor, l'odi, les traïcions...
3: La mort.
0: I el sexe. I ara això, vull fer un parèntesi, perquè deies, Alba, la Dulceida ho fa molt bé i tal. Millor que Laura Escanes... Perquè, clar, aquesta moda de TV3 de fitxar Miqui Núñez, Laura Escanes...
2: Mira, hi ha el debat aquest, no?, de si els influenciadors han de ser o no presentadors, no? I jo crec que molta gent doncs, que hem fet una carrera, que estem llicenciats, que tenim un ofici, doncs a vegades no ens acaba d'agradar perquè hi ha un cert punt, que hi ha un cert intrusisme laboral, per entendre'ns, no? Ara bé, sentia l'altre dia una entrevista que li feien a la Turra a la Dulceida, justament li preguntaven per aquestes crítiques. I ella feia una reflexió que, tot i que jo potser no hi estic al 100% d'acord, també trobo adequada, no? Ella deia, jo soc influenciadora, dic, i jo no trobo malament que l'altra gent faci les xarxes el que vol, i també és la meva feina,
0: clar.
2: No? I dius, sí, al final el públic és sobirà i decidirà. Que crec que hi ha professionals de la comunicació que ho podien fer millor? Possiblement sí, com tota la vida. Igual que la Laura Escanes. Que Laura Escanes, jo també he vist la travessa, totes les edicions, i estic pendent justament de la que estan gravant ara a Mallorca, que serà amb la primera edició amb els famosets catalans, diguéssim. Ella ha anat millorant. Al final són persones que es dediquen a la comunicació en un altre entorn, que són les xarxes, però són persones que es dediquen a la comunicació. Ara... A mi em sap greu que les persones del nostre sector que hem hagut de treure unes notes de tall, que ens hem format a la universitat, que tenim ofici, doncs possiblement, a mi no m'hi veureu presentant això perquè no és del meu interès, però possiblement hi ha professionals que ho haguessin fet molt bé i em sap greu precisament que a TV3, que hi ha professionals com la Copa d'un Pi, s'opti per l'externalització de programes, per la contractació d'influencers. Què passa? Que el que marca són les audiències i possiblement...
0: Sí.
2: Passa per davant el criteri de l'audiència que el criteri de possiblement la qualitat, per dir-ho d'aquesta manera, sense entrar. Per tant, no ho sé, em moc en el gris, en aquest sentit.
0: I el que dèiem, no només amb els presentadors, amb els participants, jo crec que també aquests programes ja truquen a gent que veuen que tenen seguidors a les xarxes socials,
2: casting,
0: no?
2: Casting, ja casting.
3: Home, per sortir... No,
0: la gent digui,
3: no partir des de zero,
0: jo que
3: sinó de
0: conec.
3: Partir amb un coixí, no?
2: Sí.
3: De...
2: Sí, però hi ha un participant que es fa dir periodista, bueno, suposo que estudia periodisme, que és d'Olot a la Gran Cita, que és un podcaster.
1: Clar. Mira. I jo també, lo dels seguidors, també ho posaria entre cometes, perquè moltes vegades lo dels seguidors és una mica... Imagino que ho estudien abans. Però
3: últim minut, sí. Voleu repartir fava o no?
1: Home, sí.
0: Sí, hem pensat donar la fava...
1: Fem la fava a...
0: Puc, que digue-ho tu.
1: Està claríssim. Jules Janeiro.
0: Jules
1: Janeiro.
3: Jules diu Júlia. Es diu Júlia, és Júlia i serà Júlia.
1: Però es diu Jules, ella, a Instagram, o es fa dir Jules.
3: Sí, llavors, però si no és francesa.
2: Però que cadascú diria el seu nom, Carme.
1: Sí, clar. Sí.
2: Clar, és que el teu nom en anglès ara no em surt.
3: Però a veure, quin nom li han posat? El meu nom?
2: El nom anglès. Estic mirant una versió moderniqui de Carme. Clar.
1: Jo crec que no existeix, no?
2: Pues no, és tan... Ho haurem de buscar.
3: És tan d'aquí que, filla...
2: Carme. No.
3: Doncs és difícil.
1: Li donem la fava perquè
0: sí.
1: No es pot...
0: Vinga,
1: estar, no es
0: ara,
1: pot
0: ser, ara vull ser famosa,
1: ara, sí,
0: ara
1: no.
0: Vull ser anònima.
1: No. O blanco o negro.
0: Això.
1: Què us sembla? Doncs
3: pues mira, l'Alba deia grisos abans.
2: Jo estic en el món dels grisos. Perquè, com que sempre soc tan contundent, deixem estar un dia el gris.
3: Noies, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a vosaltres i també a la nostra audiència. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
2: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
5: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
6: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
7: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
2: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
2: Per cert que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cugat tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
9: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
2: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 a la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà el pròxim 14 de maig la 10a jornada internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el 10è aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts des d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients internacionals. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
3: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
4: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
5: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
9: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
10: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
8: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
6: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
11: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
12: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
8: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
13: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
8: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
1: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
8: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura en si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de...

El pròxim 14 de maig, la desena jornada internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el desè aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts des d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients internacionals. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria un segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos

0: àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
1: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
2: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge complet el trobareu a Cugat Media.
3: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
4: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
5: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
6: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM, que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. el Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
7: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà el pròxim 14 de maig la 10a Jornada Internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'Auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el 10è aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts, des des d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients internacionals. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
6: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
5: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
6: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
12: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
13: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
10: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
14: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes. I la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
15: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
10: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
16: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
10: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
17: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
10: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima, categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 a la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa, i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà el pròxim 14 de maig la 10a jornada internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el 10è aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts des de d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients internacionals. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: nimfes porten tacons. M'agrada el vestit de floretes per damunt dels teus genolls.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també, en sentit sud. Pel que fa a la C17, a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I per tancar portada, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que hi va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
5: My mom called me and she said that my father passed away.
6: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
5: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
6: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
5: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Que va acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
8: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
7: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
8: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
9: It's not another COVID.
10: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
9: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
8: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
11: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
2: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
12: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
2: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
14: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart de vuit del matí el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
15: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat Punt.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
16: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults i, a més, té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
2: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
16: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, però que poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
2: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
16: Gràcies a vosaltres.
2: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
17: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
18: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
17: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
19: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
17: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
20: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
21: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
22: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
23: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
2: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera desesperada per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
0: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
2: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
1: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosos.

Nova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4 de 9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: tries. Visita jatrio.cat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què

0: sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
1: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
0: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb dos accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
3: My mom called me and she said that my father passed away.
4: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
3: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this.
4: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
3: It's unbelievable. I'm really happy here in Barcelona.
0: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casador i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
6: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
5: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
6: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
7: It's not another COVID.
8: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
7: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
6: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
9: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera, El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
0: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
10: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia.
0: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
11: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donen importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i esdevé de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenint en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
0: Els repatriats espanyols, incloent-hi els cinc catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
11: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
0: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
11: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i, per tant, sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
0: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Fins una altra.
11: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
12: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
1: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
0: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
14: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
14: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
14: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
17: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
18: De lo que he vist fins ara m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè, esclar, no es podien posar plantes i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
0: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
19: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
0: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la Bar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
20: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions. però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
8: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
9: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
11: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
12: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
10: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
2: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
13: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
14: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
10: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
15: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
10: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
10: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
16: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
10: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 a la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objeto artificial. Eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa, i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà el pròxim 14 de maig la 10a Jornada Internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'Auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el 10è aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts, des de d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients internacionals. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
5: Ràdio Sabadell, 94.6.
4: Terrassa.
5: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
4: Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
4: El Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6.
4: Castellà.
5: Ràdio Castellà, 90.1.
4: I Badalona.
5: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
4: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
7: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
8: Estàs fijado en un objeto artificial. Eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
6: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
9: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
10: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
6: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
11: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
6: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
12: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
6: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 a la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa, i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà el pròxim 14 de maig la 10a Jornada Internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'Auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el 10è aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts, des de d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures

0: estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment.
6: I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
0: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid, i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdés. Va ser brutal.
9: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sufrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
0: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per Plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia, i inicia després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte, i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist, és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat en contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
14: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC, estès majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet, no sé si podria pujar el volum.
18: Sí.
1: Ara sí, perfecte.
18: Bon dia. Sí.
1: Bon dia, perfecte, perfecte. Bon dia. Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
18: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és doncs, esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat, les del Ministeri, totes havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir doncs aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més igual suposaria que places quedessin desertes o, no donar, o diguem que tot, una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-lo.
1: Però el que sí que sigui com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, dic l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
18: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. Si 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, tot això dependrà nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors, en aquell moment, el nombre de places que haurem creat en el sistema addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els nombres hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
18: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls, el Guillem Martínez, de BTV.
19: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somia Malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
20: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
21: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
19: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somia aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano.
2: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
6: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
1: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
22: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat, crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'Uni, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104-94. L'ucraïnès Pustoi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
23: I aquesta tarda,
1: aquest tram final.
23: Pendent
1: aquesta
23: de la
1: tarda,
23: rua,
1: la rua, i tant.
23: Gràcies,
1: demà
23: Cristina.
1: Ho expliquem.
23: Vinga, fins demà, que vagi,
1: que vagi
23: molt bé.
1: Bé.
23: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final. Amb aquesta victòria del Barça, que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
24: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco sembla que se'ns... 91.5 FM.
4: Ràdio Sant Cugat. Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
2: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
5: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
6: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
7: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
2: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
2: Per cert, que l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents agents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM, que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
9: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
2: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, psicòleg de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge amb testimonis de dos joves el trobareu a Cugat Mèdia. El Sant Cublac tornarà a convertir Sant Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada, el recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà el pròxim 14 de maig la 10a Jornada Internacional, una trobada centrada en els reptes actuals de la internacionalització empresarial. La sessió, que tindrà lloc a l'Auditori de Grífols del Parc Empresarial Can Sant Joan, coincidirà amb el 10è aniversari de la jornada i amb els 40 anys de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea. Sota el títol Decidir on créixer el món, la jornada reunirà 16 experts, des d'àmbits acadèmics, polítics i empresarials per analitzar els nous escenaris econòmics i geopolítics que afecten les empreses internacionalitzades. Les diferents intervencions abordaran qüestions com la reconfiguració de les cadenes de valor, la logística, la fiscalitat, les duanes o la relació amb clients internacionals. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
8: Nosaltres som així.
9: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
10: Avui som
11: la Maria José,
10: el Miguel,
11: l'Edu,
10: la Núria,
11: l'Irra,
10: el David,
11: l'Antonio,
10: l'Artur,
11: l'Emma,
10: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
12: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
13: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
14: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
15: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
16: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Gisó.
9: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Nosaltres.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
18: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
19: Hola, molt bon dia.
18: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
19: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-63 que ens vàrem doncs crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
18: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja ja centenària aquí a la ciutat?
19: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència, això vol dir que tenim molts socis i sòcies, tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Però tot això doncs requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Bé, doncs, tot això requereix, com dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
18: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no? Fer-te càrrec de la presidència.
19: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. I darrere o sota d'una imatge doncs, de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem-ne, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP, van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on transportaven les criatures i allà amb atenció professional, psicòlegs, etcètera, doncs es feia aquest intercanvi, tot molt, amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comunament homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
18: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament, també?
19: Pues, aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
18: L'any, mira, parlem de xifres, el 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
19: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica sí. Una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per el que és l'atenció d'emergències. Sí, nosaltres estem, doncs, la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà doncs, persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre doncs, si hi havia algun accident. Pues, això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de les emergències. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? doncs agafen des de criatures que viuen amb famílies que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar, doncs nosaltres tenim, per exemple, al nostre local un servei on atès per persones voluntàries, sempre, on sortim de l'escola, els hi haurem de berenar, però més els hi fem classes de repàs, o si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Mm-hmm. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. Mm-hmm. I sense... no cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs, van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o a acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. I això són persones voluntàries que estan ajudant. Mm-hmm. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem a adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs, puguin trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
11: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè sí. Es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
19: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament tenim, hi ha més dones soles com a sols. Eh? Uh-huh. També per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé dir des de 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament. No? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions i des de Creu Roja els ajudem doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas que siguin atacades, no? Per dir d'alguna manera, i això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
11: Mm-hmm. Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants,
19: sí.
11: La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
19: Bueno, no podem donar resposta a tot. Eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordina amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud, i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament. I si hi ha una entitat que té un mitjador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis. I si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats. Uh-huh. Però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són que

0: local, doncs podreu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic, no? Això ho tenim allà, no? Aleshores, és sorprenent, però, bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem, ja ens podem dedicar doncs amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu, no? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
1: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat, no? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
0: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més i ha de fer un gest personal, no? O si tenim quasi 400 persones voluntàries que estan donant una part del seu temps a ajudar els altres, és que hi ha molta gent conscient. Per descomptat que no tothom és conscient d'aquestes situacions i bueno, doncs es pot viure molt feliç amb els ulls tancats, no? Però hi ha molta gent que ho és i també fem feines i activitats de sensibilització perquè la gent entengui que el seu granet de sorra per lluitar contra la vulnerabilitat doncs, continua sent necessari avui en dia.
1: La delegació local, ara ho dèiem, suma 103 anys al servei de la ciutadania. De fet, convidem a tothom a recuperar el documental que vam fer des d'aquesta casa amb la Creu Roja quan vau fer els 100 anys, on repassem totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al sí, clínic. Sí. Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu, o no arriba a tot arreu?
0: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més, i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs, és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produís a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, una ventada espectacular, com ja va haver-hi en el seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etc. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs, quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i escaig persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents. I això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats, quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna, milers de persones, sobretot gent gran, dones, nens, fugen de la guerra, arriben aquí, arriben a l'estació de Sants, després travessar tota Europa, i es troben amb unes carpes amb la Creu Roja allà identificada, i venien i se'ns abraçaven plorant, perquè dient, aquesta gent estan aquí per ajudar-me. I si l'Estat va encarregar a Creu Roja tot el dispositiu d'atenció en els refugiats i refugiades d'Ucraïna va ser perquè sabien que nosaltres podíem fer-ho i érem àgils. I vàrem habilitar un pavelló a Montjuïc que ens va cedir la Fira de Barcelona

0: aquesta gent els portàvem allà, els hi donàvem llit, els hi donàvem roba, els hi donàvem higiene i fins i tot els hi donàvem papers per poder estar en el nostre país. O com també esmentàveu, doncs a l'estiu vam tenir un esplai per nens i nenes ucraïnians atesos per persones que parlaven com ells. I ho vam poder fer doncs, amb un tres i no res. Aleshores, nosaltres podem ser àgils, no? I això és un... I després tenim una cosa molt important, que és que tenim voluntaris darrere nostra. O sigui, no tenim persones en plantilla, però tenim molt... podem mobilitzar un reguitzell de persones voluntàries, no? I podem ser uns grans, magnífics col·laboradors de l'administració i també podem ser, com estem molt al peu del carrer, doncs, detectors de vulnerabilitats i buscar les millors solucions amb qui sigui, amb altres entitats, amb la pròpia administració.
1: Entenc que la relació actual amb els ajuntaments del territori és bona?
0: Sí, la nostra relació amb l'administració sempre és bona, perquè també forma part del nostre ADN. No veureu a Creu Roja doncs, signant manifestos en contra de no sé què o de no sé quantos, i segurament alguna vegada ho podríem fer, eh? Però el nostre tarannà és de discreció, buscar solucions i buscar col·laboracions. Ve del nostre origen. Nosaltres doncs, naixem al segle XIX, després de la batalla de Solferino, quan el fundador de Creu Roja recorre el camp de batalla i veu un fet que el frapa. Diu, escolti, persones morint, dessagnant-se, i cada bando tenia només en els seus. I nosaltres vam néixer per atendre les persones amb necessitat, amb independència de com fossin, de com pensessin, i treballar amb neutralitat, amb independència, però amb eficàcia. Això es manté. Aleshores, està en el nostre ADN, intentar resoldre problemes, però fer-ho doncs, sempre des de l'eficiència, eficàcia i el silenci.
1: Ara, quan em parlaves de l'agilitat, no?, que teniu des d'entitats com Creu Roja, per davant de vegades la lentitud de tots els processos que té l'administració, parlaves del voluntariat, que evidentment és un pilar de la Creu Roja, però clar, els recursos econòmics són finits, diguéssim. No sé si us fan falta més suports públics o privats per cobrir la demanda actual de vulnerabilitats i necessitats que hi ha.
0: Mira, públics, tenim recursos públics perquè firmem convenis amb l'administració per prestar serveis en nom de l'administració, però nosaltres amb la nostra capacitat, no? Per tant, el punt de trobada que us posava l'exemple abans, o ara mateix el punt aquest d'atenció al centre de dia per persones sense llar, ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, per descomptat. I l'Ajuntament posa els recursos, nosaltres en posem una part, posem el local, posem les persones que treballen, però l'Ajuntament posa els recursos. O sigui que aquesta col·laboració hi és. Ara, una part molt important de la nostra fortalesa és la confiança de la gent. I les persones sòcies, aquelles persones que tenen un compromís doncs, econòmic amb Creu Roja, que són sòcies i que cada any aporten una quantitat, el que poden, i a més important, Creu Roja, com som una entitat d'interès social, doncs els donatius a Creu Roja tenen una desgravació de fins al 80% a l'IRPF. No? Això és molt important. No? O persones que doncs es fan voluntàries i dediquen el seu temps. Jo tinc, ja per l'edat que tinc molts amics i amigues que es van jubilant. I ara què faré? Vine a Creu Roja. No et preocupis que tindràs doncs, una manera i podràs dedicar un temps i et sentiràs molt útil. La veritat és que tots estan molt, molt contents, no? Ara vam organitzar un sopar solidari, que feia molts anys que no es feia, i bueno, doncs vam tenir, diria, cover booking, no? Perquè teníem 200 places i en vam posar 210 apretats i molta gent es va quedar fora i vam recaptar doncs, uns recursos que són molt útils i, a més, els gestionava amb molta transparència, som una entitat auditada de dalt a baix i, per tant, la gent que fa una aportació a Creu Roja sap que aquella aportació arribarà doncs a bon fi.
1: Ara parlaves dels voluntaris, ja sou 317 voluntaris, més de 4.600 socis. Quan preparava l'entrevista vaig recuperar una que et van fer quan vas assumir la presidència i deies que la societat patia d'un dèficit de voluntariat, sobretot de gent jove, ens comentaves. Les dades del 2025 diuen que hi ha 755 joves vinculats a la Creu Roja Joventut. No sé si encara et preocupa aquesta implicació dels joves o veus un canvi de tendència?
0: No, em preocupa, però no només em preocupa Creu Roja, em preocupa en general. O sigui, la meva, això que deia, mira, aviam què vaig dir, no, continuo estant d'acord amb el que vaig dir, eh? Doncs em preocupa en general, perquè, bueno, jo participo en diverses entitats de Sant Cugat i veig que s'han de fer esforços perquè hi hagi una presència constant de gent jove, no? D'això, per una banda és el relleu, però d'altra banda les entitats també són una escola de societat, eh? És una escola de civisme. I aleshores és necessari que la gent jove també s'eduqui en formant part de les entitats i s'acostumi, doncs, a dedicar el seu temps a causes que són causes d'interès general, no? Aleshores, pel motiu que sigui, eh? O sigui, jo estic d'acord quan em diuen, no, és que els joves tenen la vida complicada, perquè si els estudis, l'Erasmus, etc. Lo de la vida complicada també ho matitzo, eh? Perquè la meva generació, els boomers, també vam tenir la vida complicada. O sigui, sembla a vegades que nosaltres vam tenir la vida fàcil, no és veritat, no? Vam tenir la vida molt complicada, molt complicada, escolta, vam tenir la vida difícil. O sigui, vam néixer en un país que s'estava desenvolupant i, bueno, doncs vivíem bé, però amb austeritat i senzillesa vivíem a les cases, no? O sigui, nosaltres no agafàvem l'avió per anar de viatge, vull dir, anàvem amb la tenda de campanya a la vora, eh? Vull dir, aquesta era la com estàvem acostumats. Llavors, els joves d'avui en dia, és veritat que tenen la vida complicada per raó d'estudis, per raó de feina, això hi estic d'acord, però crec que falta una mica aquest component d'aquesta visió de compromís. No sé com ho diria, trencar una mica l'individualisme i dedicar un temps a activitats que siguin que sumin socialment, no? És una percepció que tinc i que comparteixo amb moltes entitats. Espero que pugui haver-hi un tomb. A Creu Roja, de Sant Cugat, Rubí Vall d'Oreig, ens costa estabilitzar un grup de gent jove, perquè sí que és veritat que tenim gent jove, però van i venen, no? Uh-huh. I això ens costa tenir-ho més, més consolidat, no? Amb altre temps ho havíem tingut. O sigui, les meves filles, doncs, van anar a un esplai de la Creu Roja de Vall-d'Oreig fa molts anys, no? Hi havia un grup estable de monitors que era gent que ja s'han fet gran, no? Però costa que darrere d'aquesta gent que s'ha anat fent gran, doncs, en vinguin altres.
1: Quin diries que és el principal repte que teniu ara mateix des de la Creu Roja Sant Cugat Vall-d'Oreig-Rubí?
0: Bueno, hi ha un repte molt important que s'escapa de Sant Cugat, que és tenir un local a Rubí, perquè no el tenim. Sant Cugat tenim un local magnífic, que va ser fruit de... ja el tenim perquè va haver-hi una junta fa molts anys, que va tenir la visió de comprar un local allà on la ciutat s'acabava, el poble s'acabava, i resulta que allà on el poble s'acabava, doncs després va venir. El poble va continuar creixent i ara estem, diguem-ne, quasi bé al centre, per aquí viure, perquè tenim tot el barri de Collfabal darrere. I ens va permetre, doncs, tenir un local magnífic, amb molt d'espai i amb bones instal·lacions. Hem anat millorant, doncs, amb els anys. Ara l'any passat vam posar tot una teulada de plaques solars fotovoltaiques amb una subvenció que vàrem obtenir i el local està molt bé. A Rubí, doncs, estem en una situació molt precària perquè estem amb dos locals, un de l'Ajuntament, un el fem servir de magatzem només perquè fem una campanya de joguines molt potent per famílies, doncs, que si no els ajudem, els Reis passaran de llarg de casa seva. Això ho havíem fet en altre temps a Sant Cugat, però al final, doncs, a Sant Cugat ara ho fan els joves de la parròquia i sí, Nosaltres ens vam centrar en Rubí, no? Bueno, però l'altre local és un local que té unes condicions molt, molt precàries i no ens permet, doncs, donar tots els serveis que voldríem, no? Fins i tot un que en els últims anys hem anat incorporant i que s'ha demostrat molt bàsic, com és un refugi climàtic. Aquestes calorades que ens fa el mes de juliol i agost i que això anirà a més, bueno, hi ha moltes persones que el juliol i agost estan a casa en pisos que tenen un aïllament molt bàsic, no tenen aire condicionat i pobra gent ho estan passant malament. Doncs venen a Creu Roja, al local, i els organitzem activitats, sobretot gent gran, i estan molt ben atesos, estan molt contents i tal. Això, Rubí, no ho podem fer. Uh-huh. I si ho poguéssim fer, tindríem un èxit molt gran, no? Però no ho podem fer perquè no tenim condicions. Aleshores, podríem trobar un local a Rubí, però ens costa molt. I tenim uns recursos, perquè haver-hi una persona, i ho deixo anar per si algú més s'anima, no? que es va tenir un pis i ja el va deixar en herència a Creu Roja. Eh? I ens el van vendre i tenim els diners ja preparats per comprar un local a Rubí, però no l'acabem de trobar.
1: No acaba d'arribar. Què demanaries com a president de l'entitat als veïns i les veïnes de Sant Cugat aquest Dia Mundial de la Creu Roja?
0: Bueno, que tinguin una mirada àmplia sobre la nostra societat. Que jo sé que el dia a dia per moltes famílies doncs és complicat, la hipoteca, la feina, el futur dels fills, l'habitatge dels fills, i tot això ens té molt absorts, no? Però al final, doncs, també si ens comparem, si fem allò que se'n diu benchmarking, veurem que molts de nosaltres som gent privilegiada en funció del nostre entorn i que pensem que podem aportar alguna cosa, fer una societat millor. Una societat millor és aquella on tothom pot avançar, on no deixem ningú enrere. Des de Creu Roja ens fixem, doncs, en aquestes persones, a vegades invisibles, que no poden seguir el ritme de la nostra societat, pel que sigui, pel motiu que sigui. Nosaltres no els hi preguntem com han arribat on estan, sinó simplement sabem on estan i que necessiten el nostre ajut. I aquest nou fenomen que cada vegada és més evident a la nostra societat, que és el de la solitud. Persones que estan soles i que, bueno, pues agraeixen que hi hagi algú que s'ocupi d'elles i que les ajudi, a vegades amb coses tan senzilles com deia abans, amb acompanyar-les al centre d'assistència primària. Aleshores, que pensin que hi ha persones que poden agrair molt el seu ajut, que pot ser en forma de temps o pot ser en forma de donar algun recurs. I que si es miren al mirall i pensen que poden aportar alguna cosa a la nostra societat, doncs hi ha entitats com som nosaltres, com és Creu Roja, no som els únics, però hi ha entitats com Creu Roja que ben segur que podem donar resposta en la seva voluntat d'ajudar.
1: Està clar que de feina no us en falta, d'empenta tampoc, que t'hi veurem molts anys més al capdavant de la Creu Roja.
0: Bueno, no ho sé, no m'ho plantejo, no? Jo quan vaig plegar doncs, del món públic l'any 2013, com tinc aquesta vocació, diguem-ne, de servei a la societat o de fer coses perquè la societat vagi millor, doncs em vaig anar enredant amb algunes coses, ja estic enredat en diverses, i una d'elles, enredat, dic, en sentit positiu, no? I una d'elles és Creu Roja i em sento molt satisfet de poder aportar la meva experiència i, sobretot, doncs estar al capdavant d'un equip de gent magnífica, tant els professionals com tota la gent que formen part de la Junta local nostra, com de totes les persones voluntàries i totes les persones sòcies. O sigui que content, mentre es pugui aportar, pues, seguiré, no?
1: Doncs en seguirem parlant. En Lluís Recoder, president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix, moltes gràcies d'atendre els micròfons de la Ràdio Pública de la ciutat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i molt bon dia.
2: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jerònim Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Durita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei dels funiculars que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents. Això impedia l'accés de passatgers al transport per cable. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anul·lat del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de serviabilitat, un servei de bus llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador. El 80%. Fa 40 anys tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. En aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 2 de agosto tendremos una cita histórica. Un eclipse solar total. Y usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fue volver directo. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, se va a igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal final de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona, dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet, durant la setmana la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
1: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8 i per fer-ho pas a pas. A l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de purofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 25, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trempada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqué, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triadó. Avui és dilluns, 11 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local, a l'esport en marxa. Tot seguit, amb el Dia Internacional de la Infermeria a tocar, parlarem amb l'Anna Rosales. Ella és infermera des de fa 34 anys al cap de la mina. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal al Tijan Conté. Ell és un santcuatenc que presideix l'Associació de Joves Africans i Africanes de Catalunya. I afegirem un pessic de literatura de la mà del Roger Grífols, el llibreter de la Salvatge, que ens vindrà a parlar de llibres sobre música. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina de fogons i davantals, on de la mà de l'Arseni García seguirem amb les receptes de pasta. En aquesta ocasió ens ensenyarà a cuinar una recepta de pasta fresca amb espinacs a la carbonara per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs... d'aquella
0: regular,
1: manera, sí, regular perquè
0: més aviat,
1: saps què passa? Que estem arribant ja al tram final de la temporada i ara ja no hi ha marge d'error, és a dir, tu jugues tot i és el que li ha passat, per exemple, al Rubí Sant Cugat masculí, que jugava al camp del Pozuelo a Madrid, tenia l'opció d'arribar a la final per pujar a divisió d'honor, a la màxima categoria estatal, que mai ho ha aconseguit, i van perdre. Mira que anaven bé la primera part, ho estàvem seguint des de la redacció amb un 3-9, però la segona part es va fer feixuga, costa amunt, i han quedat eliminats. I llavors aquell mal regust de boca, no?, que has estat tota la temporada i has estat molt bé, però quan arriba el moment vital, doncs ara ja s'ha acabat la temporada per ells. S'ha de felicitar per tot el treball que han tingut, però és aquell mal regust de boca que dius ja no em queda la segona volta de competició per intentar millorar i corregir, clar.
0: Doncs hauran de seguir treballant a veure si la pròxima temporada finalment aconsegueixen pujar a divisió d'honor, no? En tot cas, bona feina, perquè si estaven en aquesta posició és que la feina està feta. Malauradament no s'ha pogut posar aquesta medalleta.
1: Aquesta cirereta al pastís,
0: sí,
1: no?
0: Però vaja, escolta, enhorabona pels resultats i segur que ben aviat ho aconsegueixen. Hi ha alguna altra cara de la moneda? Alguna nota positiva d'aquest cap de setmana o no?
1: Sí, tenim el segon equip de la West masculina que dissabte va guanyar, que tenia a tocar l'ascens, però s'ho jugarà tot l'última jornada, primer contra segon, depenent de que el tercer perdés davant del primer, però el tercer va guanyar. Per tant, la carambola, aquella que sempre esperes, sí, doncs no s'ha donat, i veurem aquest dissabte si l'equip és capaç de guanyar i d'aquesta manera, doncs, pujar de categoria.
0: Doncs ho veurem dilluns que ve, a veure si en aquest cas han tingut sort i bons resultats els de la UESC. No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa fem aquest repàs de marcadors del cap de setmana, que ho podeu seguir també a través de les cròniques que fan els companys a la nostra web, sinó que també us acostem diferents protagonistes de l'esport local amb diferents disciplines, amb convidats aquí a l'estudi. Joan, avui de què ens parlareu?
1: Doncs mira, precisament tindrem l'entrenador d'aquest segon equip masculí de la UESC, que l'any vinent serà el nou entrenador del primer equip.
0: Carai.
1: I és l'actual director esportiu. Per tant,
0: tindrem... Canvi de papers.
1: Canvi de papers. Tindrem l'Itai Levi aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils perquè ens explica una miqueta com pot acabar aquest segon equip, si acaba amb ascens o no. El primer equip que ha baixat de categoria, per tant, intentaran retornar a categoria estatal, a veure quin projecte ens ha preparat. I també, el que dèiem, el Rugby Sant Cugat masculí, tindrem el seu tècnic, el Martín García, perquè ens analitzi 24 hores després d'aquesta derrota com està l'equip, si ell continuarà al capdavant, perquè ja porta 4 temporades, estan lluitant cada any per intentar pujar. Aquest tampoc ha estat el 2026 l'any de l'ascens, i veurem com pinta aquest projecte. I també parlarem de jugadores que fan un pas al costat. Ens expliquem, la capitana del patí hoquei, la Laia Paredes, feia 8 anys que competia al primer equip, l'altre dia ja va tancar l'etapa al primer equip, però jugarà amb el segon equip. Per tant, estudia, treballa, és logopeda, per tant, baixarà una miqueta el llistó.
0: El ritme,
1: Continuarà vinculada al club, però amb el segon equip, a Nacional Catalana, que és una mica més tranquil i menys exigent. I per acabar, Alba, parlarem del cadet de l'handbol Sant Cugat masculí, que aquest cap de setmana disputa la fase sector del campionat d'Espanya. Només hi ha hagut 3 equips en la història de l'handbol Sant Cugat, que ja compleix 52 anys, que han estat capaços d'anar a una fase prèvia del campionat d'Espanya. I aquest equip, el cadet A, lluitarà des de divendres fins diumenge per arribar al campionat d'Espanya, a la fase final, i bé, han competit amb Barça, amb Granollers aquí a Catalunya, ara hauran de fer el salt a nivell estatal. Per tant, l'Eloi Safon, que és el seu entrenador, també ens acompanyarà i ens analitzarà dies abans de que s'iniciï aquesta competició, com ho preveu, com ho veu i, sobretot, com està el vestidor amb aquesta experiència, amb aquest desig, anhel d'anar al campionat d'Espanya.
0: Doncs segur que ho viuen bé, amb nervis, suposo, però deuen estar engrescadíssims per aquesta oportunitat i per poder competir a aquest nivell. Et sembla si fem un repàs dels resultats que tenim del cap de setmana?
1: Doncs som-hi.

0: Posem en ordre els resultats d'aquesta jornada. Cada cop queda menys perquè finalitzi la temporada, però encara tenim alguns marcadors. En hoquei patins, Tordera 4, Oxigen Patiu, que inclús Sant Quat Masculí 2.
1: Els santquatencs es veuen superats per l'equip local.
0: A més, tancaran la temporada aquest dimecres. Havien de jugar aquest cap de setmana, però s'avança el partit a les 9 del vespre al PAF 2 de la Rambla del Celler. Jugarà el Patiu Hoquei Sant Quat davant el Reus Deportiu B, que és campió, que no pot pujar a Hoquei Lliga perquè té el primer equip a la màxima categoria estatal, però serà una manera ja final d'acomiadar una temporada dura per l'equip d'Andy Colaiani, que finalitzarà avant penúltim, però amb la salvació a la butxaca. En futbol, Terlenca 0, Sant Cugat Masculí 2.
1: Els vermell i negres trenquen una mala ratxa i dependran d'una carambola la darrera jornada per jugar la fase d'ascens a la Lliga Elite.
0: Doncs haurà d'esperar la derrota de 4 equips, guanyar ell, per tant, veurem si és possible, de moment bastant complicat. En hoquei herba, júnior femení 5, polo 2.
1: Els blau i negres derroten contundentment el conjunt barceloní.
0: Més hoquei herba, júnior masculí 5, Egara 2.
1: Els blau i negres golegen els agarencs i encara mantenen opcions d'entrar per a la final a 4 pel títol.
0: I per acabar, més futbol sala, Olímpia Floresta 4, Mataró 0.
1: Els forestans derroten el Mataró i segueixen a la quarta plaça. Escolta, Joan, abans d'acomiadar-me, que ara jo estava recordant quan ens explicaves aquesta lluita que tenen des del rugby Sant Cugat per pujar a divisió d'honor, que escolta, que el Girona ens va costar molts anys, que vam estar en aquestes fases també per pujar a primera divisió. Hem aconseguit dues vegades, vam tornar a baixar. Ahir esperem que ens acompanyin els resultats també d'avui. Vull dir que tot s'aconsegueix.
0: Això és una falca gratuïta del Girona per donar ànims al Girona. Clar. Que aquest vespre juga al camp del Rayo Vallecano.
1: Clar que sí, que estem allà doncs, esperant sumar 3 punts. Molt bé, que ens fan molta
0: falta. Ho has dit amb veu baixa, però heu jugat la Champions, eh?
1: I tant, ah, i tant.
0: Ah, i amb un Santcugatenc, David López, marcant el primer gol de la història.
1: Sí, senyor, i fins i tot semblava que podíem disputar la Lliga aquella sí. temporada. Així que ànims al rugbi, perquè com es diu en castellà, faré una traducció així en català, no? Qui la segueix l'aconsegueix.
0: Correcte.
1: Així que ànims.
0: S'ha de persistir en el món de l'esport.
1: Vinga,
0: gràcies, Alba, fins ara.

0: 12 minuts per damunt de les 10 del matí. Comença un nou esport en marxa i avui ens anem a parlar de bàsquet perquè, tot i que els equips arriben a final de temporada, hi ha un que ara mateix, que és el segon equip masculí de la UESC, que té opcions de pujar i ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, l'Itai Levi, que és director esportiu de la UESC i, a més, també entrenador d'aquest segon equip. Itai, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Victòria aquesta jornada van al Vila Torrada. L'equip esperava que el primer classificat guanyés, no va guanyar el tercer. Per tant, us ho jugareu tot

0: i con l'objectiu clau de volver a subir a tercera FEM.
1: Molt bé, doncs, Itai Levi, nou entrenador del primer equip, actualment també coordinador dels sèniors i pendent d'aquest segon equip masculí que es juga l'ascens aquest cap de setmana a la pista de l'Esparreguera. Que vagi molt bé, gràcies per aquests minutets aquí en directe a l'Esport en Marxa i a veure si hi ha sort per acabar la temporada de manera brillant. Que vagi molt bé, moltes gràcies per ser-hi.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I continuem endavant l'Esport en Marxa i ara toca parlar d'hoquei patins i concretament del primer equip femení de l'Oxigen Patiu que inclús Sant Cugat, que en el darrer partit acomiadava una jugadora, la capitana, 8 temporades al capdavant d'aquest primer equip, però que segurament jugarà al segon equip, el Nacional Catalana. Anem a parlar amb Laia Paredes. Laia, molt bon dia. Ha costat molt això o no?
2: Moltíssim. Sí, al final són moltíssims anys. Vaig arribar aquí a Sant Cugat sent un equip de Nacional, el vam pujar, l'hem mantingut durant 7 temporades i, ostres, deixar com aquest projecte una mica enrere és molt complicat, però també doncs, al final doncs, la vida són etapes i de vegades doncs, toca aquest pas enrere.
1: Amb què et quedes d'aquests 7 anys? Suposo que molts records, però moltes persones i algunes molt amigues, no?
2: Ostres, sí. Al principi em quedo com amb el sentiment de club. Vull dir, crec que vaig arribar al Sant Cugat i no em pensava que tornaria a dir que un club seria a casa. I amb el Sant Cugat ho estic sentint, no? Llavors, jo crec que principalment em quedo amb això i després doncs, amb totes les persones òbviament, que m'han acompanyat durant aquests 8 anys i les que s'han quedat, que jo crec que això doncs, són com les més importants.
1: Mm. Quin futur li augures a l'equip de cara a temporada vinent?
2: Jo crec que el Borja i el club estan fent un projecte molt ben formulat i que és un equip que pot arribar molt bé. Si es treballa i li dones com aquestes estratègies que són unes nenes que veuen tota la pista, que tenen molt camí encara per fer i que és un projecte que a llarg termini jo crec que pot ser molt bon fet.
1: I ara, jugant amb el segon equip, què n'esperes?
2: Aviam, al final, òbviament, em m'agrada el hockey, m'agrada competir-ho, però sí que és veritat que el nivell de pressió, d'exigència d'una que hi lliga, doncs al final doncs, acaba passant una mica de factura i jo crec que doncs, reduir això cap a un Nacional Catalana doncs et posa aquesta pressió i aquesta exigència tan alta, però alhora també doncs, competeixes igual que no és una mala categoria i òbviament doncs, anem a parlar el màxim objectiu, no? Llavors, però sense aquesta exigència i aquest compromís.
1: Mm. Per acabar, no deixes d'estar vinculada a l'hoquei patins. En tot cas, aniràs seguint el primer equip i et veurem pel pavelló, perquè, a banda d'això, també, com dèiem, hi ha molt vincle i es va demostrar, per exemple, vaig ser partícip del bon rotllo que hi ha amb el primer equip, sobretot en aquesta competició europea, no?, que veu jugar.
2: Sí, vull dir, ja els he dit que em tindré molt de partit a casa. La seguiré veient, la seguiré. Espero també ser com un pilar per elles, encara que no estigui dins de l'equip, però la seguiré veient als entrenaments i espero que sàpiguen que poden comptar amb mi tot el que vulguin i que tenen el meu recolzament 100%.
1: Molt bé, doncs, Laia Paredes, excapitana del primer equip del Patiu Hoquei Sant Cugat, ara amb el segon equip. Gràcies, com sempre, per les teves paraules, per sempre aquest contacte fluid i ràpid. I bé, a gaudir de l'hoquei, ara amb el segon equip, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara és moment de parlar d'aquest cap de setmana on el rugbi Sant Cugat masculí ha caigut a les semifinals pel pujar a Divisió d'Honor en un partit disputat ahir a Pozuelo, a Madrid, on els santcugatencs, malauradament, doncs, van caure derrotats, però que van donar la cara i van competir en tot moment. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu tècnic, el Martín García. Martín, bona tarda. Martín García, tècnic del rugbi Sant Cugat, molt bon dia. Doncs sembla que no el tenim a l'altra banda del fil telefònic, l'entrenador del primer equip masculí de rugbi Sant Cugat, insistim, al conjunt santcugatenc que va caure derrotat ahir a Pozuelo en les semifinals pel pujar a Divisió d'Honor, va caure derrotat per 23-16, un primer temps on els santcugatencs es van avançar 3-6 i a l'inici del segon temps 3-9, però finalment en el segon temps els madrilenys que van ser superiors i van acabar amb aquest marcador de 23-16. Ara sí, sembla que tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic del rugbi Sant Cugat, el Martín García. Martín, molt bon dia. Doncs no, sembla que encara no tenim disponible el tècnic del rugbi Sant Cugat. En tot cas, recordar-vos que aquest rugbi Sant Cugat va finalitzar en tercera posició a la Lliga Regular, aquesta divisió d'Honor Elite, la segona categoria estatal, i ara anem a la tercera. Martín García, tècnic del rugbi Sant Cugat, molt bon dia.
2: Què tal, Joan, com estàs?
1: Molt bé.
2: Bon dia.
1: Bon dia. 24 hores després d'aquesta eliminació, amb què et quedes? Què és el que, quines conclusions extreus del partit d'ahir?
2: Bueno, la verdad que fue un partido, la verdad que muy bueno inicialmente. La realidad que las condiciones no eran las mejores para jugar, pero fue la realidad que ejecutamos el planteo inicialmente y estuvimos en partido hasta el minuto más o menos 50. Después quizás ejecutamos mal o tuvimos algunas malas decisiones y el equipo un poco bajó la performance, pero bueno, la realidad que súper contentos por la temporada. Un temporadón, de hecho, creo que de la mejor de estos últimos 4 años. Así que palabras de agradecimiento hacia los chicos, hacia el staff y con ganas de seguir, ¿no?
1: Per tant, entenc que el Martín García continuarà la temporada vinent al capdavant de l'equip, no?
2: Sí, sí.
1: Escoltàvem l'altre dia el Xolo Simeone d'Atlètic Madrid, que va dir millorar aquesta temporada, hauríem de ser campions de cara a la temporada vinent. Pujar el llistó és complicat, no?
2: Bueno, sí, la realidad que sí. Los chicos han puesto la vara muy alta, pero bueno, lo que decimos siempre, lo que generamos en el campo o haber llegado a esta instancia es fruto y producto del trabajo y de la constancia y del compromiso, y esas son bases sólidas, con lo cual estoy convencido, o estamos convencidos que estamos capaces y capacitados de la temporada que viene mejorar, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Año a año ir mejorando, dando pasos sólidos y firmes y armar algo a mediano y largo plazo, ¿no?
1: A nivell de club, hem vist conjunts com el Pozuelo ahir, el Guernica, equips que baixaran de la divisió d'honor, com és el cas del Barça. Aquí a Catalunya s'està treballant molt bé, i en especial el rugbi Sant Cugat, amb tot el tema del planter. Aquesta ha de ser l'aposta, no? Perquè tenim molts jugadors amb molt de futur i que continuen demostrant que aquesta fàbrica continua.
2: La realidad que la estructura del club es quizás única en el rugby español. Competimos contra planteles semipro.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continuem amb el programa Esport en Marxa i ara ho farem parlant d'una molt bona notícia per l'handbol Sant Cugat, i és que per tercera vegada a la seva història l'equip cadet disputarà la fase prèvia del Campionat d'Espanya. Aquesta fase sector serà a Alacant del 15 al 17 de maig i tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu entrenador, l'Eloi Safont. Eloi, molt bon dia.
2: Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Bé, suposo que dir que sou, esteu entre els quatre millors clubs de Catalunya, només superats per Barça, per Granollers, també esteu allà amb Bordils, no sé què suposa per vosaltres.
2: Bé, Joan, són molts anys de feina, la veritat. Sempre hem estat allà en punt d'entrar-hi, a punt d'entrar-hi. Ho hem aconseguit molt poques vegades, això diu molt de la feina que hem fet aquests anys a la base, i per fi ho hem aconseguit. Molts anys de picapedra, i cal felicitar totes les generacions que ho hem intentat. Aquesta és la que ho ha aconseguit, és la que ha marcat el camí. Esperem que sigui més sovint que puguem arribar a aquests tops 4. I per fi ho hem aconseguit. Tanta feina, doncs, ha valgut la pena. La veritat és que estic molt, molt content pel grup, molt content, i esperem que sigui més sovint, la veritat.
1: Bé, ara ja heu fet el pas, podríem dir, definitiu per fer història, que és arribar en aquest top 4, i una competició que es disputa a la Camp del 15 al 17 de maig, i tindrem al davant Agustino, Santequera i Maristas Ademur. S'ha quedat campions per accedir al Campionat d'Espanya. Això ja són paraules majors, no?
2: Sí, bueno, ja, això ja es complica molt més, no? Ja estem parlant de que jugues contra el campió de València, que és molt dur, el campió de Múrcia, que també serà duríssim, més el tercer d'Andalusia, que són uns nivells força alts. Bueno, ara ja són detalls, són moltes coses, ho hem de treballar bé, nosaltres ho lluitarem, és molt difícil, mai s'ha aconseguit, però aquesta és la il·lusió que tenim, i aquesta il·lusió no ens la traurà ningú. Llavors, anem a treballar-ho bé i aviam què aconseguim.
1: Què destacaries del teu equip? L'esperit de lluita, de superació, el bon rotllo que hi ha dins i fora de la pista? No sé, perquè a vegades, quan equips aconsegueixen aquests reptes, aquestes fites, no només cal posar el focus en el nivell esportiu.
2: Aquí has donat la tecla, Joan. La veritat és que no en destacaria el grup tècnicament. Sí que són jugadors que tècnicament destaquen, però és la clau al grup humà. La veritat és que la química que hem creat amb tot, amb l'entorn, amb famílies, amb els nanos, jo amb ells, tot l'estaf tècnic, crec que és la clau. Aquí dones amb la tecla que fa que al final puguis aconseguir-ho. Porto molts anys amb això i he tingut grups molt bons tècnicament i no hem arribat a aquell, no? Però en aquell moment, aquell èxit. Però sí que és veritat que si aconsegueixo

0: Des d'aquesta química, tot és molt més fàcil, la veritat.
1: Per acabar, Eloi, a nivell d'entrenador, quan veu aconseguir aquesta classificació, no sé els nanos, no sé quin és el discurs, quin és el missatge que tens cap a ells, tenint en compte que encara doncs, queda el més maco perquè arribi, no?
0: Bueno, literalment el primer que els vaig dir és que eren història del club, no? Que eren un exemple i que, bueno, que havien de seguir així i que res més, que havien de disfrutar d'aquest moment, gaudir de l'experiència i que res més, que eren història del club i era un exemple a seguir per la resta.
1: Molt bé, Eloi Safont, entrenador del cadet masculí de l'handbol Sant Cugat. Molta sort per aquesta fase prèvia al sector del campionat d'Espanya, a Alacant, del 15 al 17 de maig. Agustino Santequera i Maristes Ademur, rivals, s'ha intentat quedar entre els primers, entre el primer classificat, per assolir aquest campionat d'Espanya, que ja seria història. Però com tu molt bé deies, la història ja l'heu fet. Amb més de 50 anys, doncs només 3 equips han estat capaços d'arribar fins on heu arribat vosaltres. Que vagi molt bé i moltes gràcies per aquests minutets en directe aquí a l'Esport en Marxa.
0: Gràcies, Joan, per fer-nos veure a l'handbol. Gràcies.
1: Fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que el Faves Contades segueix. I ara escoltarem Anna Rosales, infermera del CAP de Sant Cugat, amb una experiència de fa més de 30 anys. Demà és el Dia Mundial de la Infermeria i qui millor que ella per explicar el que és ser infermera a casa nostra. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.
2: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
3: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una data per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Per això, el Faves Contades, volem posar rostre i veu a aquesta professió a través de la història i l'experiència de l'Anna Rosales. Ella és infermera del Cap Sant Cugat des de fa 34 anys. Especialitzada en infermeria comunitària, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a l'atenció de proximitat i al treball amb la comunitat. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: 34 anys d'experiència, ara ho dèiem, es diu aviat, però deuen haver donat per moltíssim.
1: Sí, sí, ha donat per molt, déu-n'hi-do.
0: Recordes què et va portar cap al món de la infermeria?
1: Doncs mira, vaig tindre una entrada, no va ser de bones a primeres, jo vaig, a nivell familiar, vaig tindre la malaltia del meu pare, i vam tindre una... li atenia una infermera, l'Antònia, doncs que jo vaig veure aquella proximitat, aquelles cures, aquella estar amb el pacient, i no tan sols estar amb el pacient, sinó també estar, fer un recolzament a la família, no? A l'acompanyament, i això a mi em va arribar molt.
0: I la teva família com ho va viure, que arran d'aquesta experiència, aquest vincle amb l'Antònia, no? Que va estar al costat del teu pare, tu decidissis fer el pas i estudiar infermeria?
1: Doncs ho vam viure bé, perquè vam veure que en un moment crucial, doncs, per la nostra família, un moment dolorós, doncs vam tindre un acompanyament molt important, que va ser una infermera.
0: Ho dèiem al principi, tu ets al CAP de Sant Cugat des del 1992, ara abans d'entrar estàvem xerrant una mica més des de que es va obrir el CAP. Com era la sanitat i l'atenció primària en aquell moment?
1: Home, afortunadament ha millorat molt. En els principis de l'any 92, doncs va ser quan es va començar a posar les primeres pedres del que entenem avui, doncs, per l'atenció primària. Als anys 80 va ser quan es va començar a ordenar el territori, amb àrees bàsiques de salut es van començar a formar els equips d'atenció primària, i a partir de l'any 92 és quan es comença a portar a terme totes aquestes reformes.
0: Déu-n'hi-do, doncs, des d'aleshores. Quan mires enrere, no? Sí. Fas aquesta mirada quan tu vas començar aquí al CAP Sant Cugat. Sí. Què és el que més ha canviat de la professió en aquests més de 30 anys?
1: Doncs la professió ha canviat cap a un model més autònom, més comunitari, més estructurat, s'ha reforçat la prevenció, l'educació sanitària, i també s'ha incorporat l'evidència científica a la nostra pràctica diària. Jo penso que això és molt important, perquè no es fan les coses perquè sí, perquè sempre s'han fet així, sinó que hi ha una evidència, doncs, que això funciona i es fa d'una manera determinada.
0: Tu, quan vas començar la teva primera etapa, ho vas fer treballant en odontologia, fent revisions a les escoles.
1: Sí, sí.
0: Com van ser aquells inicis?
1: Home, van ser inicis com que tot començava de nou, s'estructurava l'equip i, a més, doncs, a les escoles que hi havia en aquell moment aquí a Sant Cugat, doncs vam començar fent les revisions bucodentals, fent molta incidència en tot el que era la higiene bucodental, fèiem xerrades, explicàvem els beneficis, doncs, de tindre les dents ben raspallades, explicàvem com s'havia de raspallar. Molt bé, jo guardo bons records d'aquella època.
0: Però clar, els anys ja van passant, les trajectòries laborals canvien, tu vas passar a consulta i a les activitats comunitàries. Mm-hmm. Què és el que et va connectar tu amb aquesta branca de la infermeria més comunitària?
1: Doncs, mira, les infermeres d'atenció primària som una peça clau, penso, en el sistema de salut català, i dins del CAP la nostra activitat se centra en la cura de les persones, de les famílies i de la comunitat amb diferents etapes de la vida i situacions. Llavors, realitzem un paper determinant en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. I jo penso que una cosa que és molt important és fomentar l'autonomia i fer educació sanitària encarada cap a l'autocura de les persones. Que un mateix sàpiga, doncs, la malaltia que té i què ha de fer, doncs, ja que té la malaltia, doncs, com no anar pitjor, o si no la té, doncs, millorar la seva salut o mantindre-la.
0: Aquest paper actiu, d'alguna manera, no? També del pacient, d'empoderar-lo perquè formi
1: Exacte.
0: Part del tractament o,
1: sí.
0: o de la prevenció. Hem parlat, no?, d'una branca, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta infermeria comunitària. Mm-hmm. Per si algú no sap exactament què és això, com la descriuries?
1: Doncs jo descriuria que som, com les infermeres de primària, diria que som assessores directes de les persones, de les famílies i de la comunitat amb tot allò que fa referència als hàbits generadors de conductes de salut o en l'atenció directa també a cures de salut. Fixa't que sempre insisteixo molt en que no només és amb el pacient, sinó que també són les famílies. Vull dir, i la comunitat, i els individus, i no només en el moment en el que estàs malalt, sinó en moments que tens salut, les coses que has de fer per evitar estar malalt, no? I aquest abordatge el fem les infermeres de comunitària atenent a diferents grups d'edat, com no és el mateix, doncs la vellesa, que la infància, que l'adolescència, que la maduresa, i fem també un abordatge, doncs, poblacional a nivell global i en grups d'especial vulnerabilitat. I, bueno, realitzem tasques de planificació, organització, formació, docència, educació i avaluació i recerca.
0: Ara parlaves d'aquesta proximitat, no?, del pacient, i deies, i no només el pacient, sinó també la família que l'envolta. La figura de la infermera també té aquesta visió, jo crec, des de la població en general, d'aquesta proximitat, no?, de confiança. Com d'important és aquesta proximitat amb el pacient i la seva família?
1: Jo crec que és molt important. És important establir uns vincles, doncs, clar, els vincles no es fan de bones a primeres, no? Però vas establint vincles, vas coneixent... Sobretot nosaltres, des de l'atenció primària, clar, a l'atenció hospitalària coneixes el pacient que està en el teu entorn, en un entorn determinat, que és un hospital. Nosaltres coneixem el pacient en el seu entorn, a casa seva, en el seu nucli, rodejat de la seva família, qui és el cuidador principal, en el seu entorn.
0: Entres gairebé
1: a la
0: seva
1: vida.
0: Intimitat, d'alguna manera.
1: Sí.
0: Abans dèiem que fa més de 30 anys que ets al cap de Sant Cugat. Mm. Com és aquest vincle que es crea amb els pacients i les famílies després de 30 anys al territori? Perquè potser algun que vas posar les primeres vacunes t'ha portat les seves criatures.
1: Sí,
0: doncs he vist créixer alguna família.
1: Sí, sí. No, a veure, he vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més, però arribem hasta on arribem i la malaltia, doncs, segueix un curs que... però està acompanyat i tindre un, com dic jo, entre cometes, una Antònia com jo vaig tindre...
0: No té preu.
1: No té preu, no té preu.
0: Ha canviat molt la realitat dels pacients i de la comunitat, no?, de la població en aquestes tres dècades?
1: Doncs imagina't, jo quan vaig començar aquí a Sant Cugat, l'any 92, ho vaig estar mirant, però aproximadament hi havia 40.000 habitants. Hi havia un sol cap, que era el cap d'aquí de la mina... Uh-huh. I ara tenim quasi bé a prop de 100.000 habitants. Vull dir, hi ha hagut un salt poblacional molt gran. Amb tot aquest temps, segons ha anat creixent la població, s'han anat obrint, doncs es va començar amb el Cap de Valldoreix, el Consultori de la Floresta, el Consultori de les Planes, i l'últim que es va obrir va ser el Cap del Turó de Can Mates. Vull dir que hi ha hagut canvis, canvis importants, i la societat ha canviat des d'aquell any 92. La globalització, moviments migratoris, una sensibilització mediambiental molt més important, i sobretot jo penso que també ha sigut les tecnologies, no? La informació, l'accés a internet. Vull dir, l'any 92 això era ciència-ficció. Vull dir que sí, sí, hi ha hagut canvis importants, importants.
0: La societat coneix prou bé la feina que feu les infermeres, i relacionat amb si la coneix, si la valora prou.
1: Jo penso que, en general, es coneix, jo penso que, doncs, com el programa que estem fent avui, Alba, és molt important que ens donguem a conèixer. Vull dir, un coneix moltes vegades quan té una experiència. Penso que tots, absolutament tots, pràcticament tots, tindrem una infermera en la nostra vida. Vull dir, necessitarem d'una infermera en uns moments millors, pitjors, però tindrem al costat una infermera, no? I llavors, socialment, doncs, per molt, encara hi ha gent que pensa que som unes ajudants, unes secretàries, però, bueno, jo penso que això en els últims anys ha anat canviant força, i espero que canviï més.
0: Això potser més la gent més gran, i la gent més jove té una altra visió, i fins i tot dins del col·lectiu mèdic ha canviat aquesta visió de la professional de la infermeria.
1: Sí, sí, i tant. Nosaltres aquí, en el nostre centre, amb els metges, és un treball amb equip, vull dir, treballem, cadascú aporta la seva part de coneixement amb la cura del pacient. Vull dir, no tenim una rivalitat, no?
0: Cadascú amb la seva parcel·la.
1: Cadascú té la seva parcel·la.
0: En un món laboral que canvia tan ràpid, Anna, què t'ha donat el cap de la mina perquè t'hi hagis quedat? I abans em deies, ja veig la jubilació gairebé, no?
1: Sí, dir, sí,
0: que
1: sí, clar, ja em va tocar.
0: Tota la vida laboral
1: sí.
0: Aquí.
1: Sí, bueno, jo m'he sentit valorada en el meu centre de treball. He tingut possibilitats de creixement, de formació, i sempre he tingut una comunicació oberta, no?, amb quasi tots els meus caps, no?, he pogut dir el que pensava, i se m'ha ofert, doncs, tot un ventall de possibilitats amb el que jo, clar, les experiències, saps que sempre són molt personals, no? Jo personalment m'he sentit valorada.
0: Parlaves de l'Antònia, que és la teva infermera de referència, possiblement algú tingui l'Anna com la seva infermera de referència. Amb 34 anys de professió, deus haver vist de tots colors. No sé si hi ha alguna història d'aquelles que, evidentment, quan un és professional ha d'intentar posar certa distància, però tots som persones. Sí. No sé si hi hagi algun moment d'aquells que tu, quan et jubilis, te l'enduràs gravat a la memòria.
1: No, són molts moments que m'emporto gravats, perquè, clar, he vist moltes situacions de vida, felices, no tan felices, coses que han acabat bé, coses que podien haver acabat millor, però sí, sobretot a l'agraïment dels pacients, saps? Aquestes mirades, aquest reconeixement, no?, que quan et veuen, veus que els importes, no?, que et veuen i diuen gràcies, gràcies a tu, que no sóc jo, vull dir, és tot un sistema, tot una xarxa de professionals, però veus la cara visible, no?, el que dèiem, no?, i sí, això t'enriqueix a nivell personal també, vull dir, porta Satisfacció.
0: I el més difícil, perquè treballar amb persones és el més complicat que hi ha a la vida, eh? Parlem de moltes coses difícils, però treballar amb persones és el més difícil.
1: Sí.
0: I vosaltres treballeu amb persones que, a més, en moltes ocasions estan en un moment de vulnerabilitat.
1: Sí. Home, pensa que l'impacte emocional que té aquesta exposició, per molt que tu diguis, bueno, jo estic aquí, arribo a casa, no és tan difícil com canviar-te de roba, vull dir, són coses que t'arriben. I són situacions d'alta complexitat, d'estrès, situacions d'incertesa, situacions en què s'ha d'actuar ràpid. Tot això impacta, has de regular molt bé les teves emocions.
0: Necessiteu suport, suposo, també les persones que us dediqueu a la infermeria i a la medicina en general. Hi ha hagut moments segur que no han estat dolços, amb el cap la pandèmia, que potser ha sigut dels moments més complicats recentment a nivell de societat en general, però especialment per les persones que us dediqueu a la cura i a la salut dels altres. Tu has tingut algun moment que diguis jo plego, això no puc més?
1: No, perquè és que no et donava temps ni a pensar, però el Covid va suposar l'exposició a una situació d'alta complexitat, estrès, una situació d'incertesa, no sabíem ben bé, perquè si recordes, cada dia la situació canviava a pitjor, deies, però això pot anar pitjor? Pues sí, pot anar pitjor. Llavors veies pacients amb situacions molt greus de salut i, clar, era estrès per lo que passava i també per lo que et podia passar a tu i lo que podies portar tu a casa teva. En aquells moments no sabies l'impacte que podia tindre la malaltia i amb tots els companys va tindre un impacte força gran. Més que res, a veure, nosaltres veníem a treballar cada dia, ningú va faltar cap dia a treballar. I, clar, era l'estrès, vull dir, sentir les notícies, sortir al carrer, veure que no hi havia ningú, va ser difícil, però en cap moment vaig pensar, ho deixo. No, vaig pensar, bueno, m'ha tocat... Aquí, hasta on això algun dia s'acabarà, i efectivament, afortunadament, es va acabar.
0: Quins són els reptes que creus que té avui dia per endavant la infermeria?
1: Home, mira, jo penso que hi ha diversos reptes, no? Però per mi, personalment, un dels reptes més importants és l'atenció a la dependència, a la cronicitat. Sobretot afrontar l'envelliment de la població. Jo, per exemple, sóc d'una generació que era el baby boom, no?, els anys 60, doncs que és tota una població que ara doncs ja va entrant en una edat, no? I veus que la piràmide, saps això que es diu?
0: La piràmide,
1: pagoda. Exacte, la piràmide poblacional, doncs, s'està invertint. Vull dir, vam passar els anys 60 de tindre una base molt àmplia, a que ara aquesta base ha minvat, i de cop ens trobem, doncs, amb l'envelliment de la població, amb tot el que comporta, no? Dependència... I de més, no? Aquí, jo et comentava abans que nosaltres tenim aquí al CAP molts pacients de 100 anys, de 101, 102, 103, que en moltes ocasions els cuidadors són els seus fills, que tenen 78, 79 anys, vull dir, són avis que estan cuidant altres avis, vull dir... És un repte important. Per mi és un dels més importants. Penso també que la transformació digital, no?, és un repte també molt important. Adaptar-se a la intel·ligència artificial, a les noves eines digitals, sobretot per millorar l'eficiència i la qualitat de les cures, i el lideratge i els rols d'infermeria, no?, enfortir el lideratge infermer I, bueno, que entrem amb els comitès de bioètica i de més.
0: Parlàvem ara de la gent gran, parlem ara de la gent jove. Segur que has vist molta gent debutar en la professió d'infermeria.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Algú que ara s'està plantejant, mira, estem a punt de... s'estan preparant la gent per la selectivitat, segurament. Molts ja saben què triaran, no? Per aquelles persones que comencin el grau d'infermeria o estiguin a punt de graduar-se, què els hi diries? No sé si consell, perquè els consells a vegades poden sonar com pretensiosos, no? Però des de l'experiència, què els hi diries?
1: Home, jo els hi diria que... a veure... És, sobretot, si tu ja tens una llavor, que és que t'agrada la cura, veus la importància de la feina, et sents... I després, mica en mica, quan vagis estudiant, aniràs veient cap a quin camí, perquè l'infermeria té camins molt amplis, tens camins des d'investigació, tens el camí de fer urgències, tens el camí d'hospital... Vull dir, tens un ventall molt ampli, no? I a partir d'aquí, doncs, mira, jo penso que és important integrar nou talent, fomentar el lideratge de les infermeres joves i adaptar la professió als canvis que van havent, no?
0: Per acabar, Anna, perquè ja estem fora de temps, justament des de Mutua Terrassa s'incita a la investigació de les infermeres. De fet, hi ha un concurs que ja té més de 30 edicions pel davant. És important també fomentar la investigació en l'àmbit de la infermeria?
1: Totalment, totalment. Això és el que ens fa avançar com a professionals, anar integrant noves eines, noves cures... És bàsic.
0: Doncs ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests 34 anys de professió, Anna. Ens veiem, et tenim molt a propet. Moltíssimes gràcies per la generositat i per compartir-ho.
1: Vale, doncs a tu, gràcies, Alma.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet, durant la setmana la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Estàs fijado en un objeto artificial. Eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
1: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8 i per fer-ho pas a pas. A l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de purofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 25, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trempada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: esbarjos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El nostre convidat d'avui és Tijan Conte, president de l'Associació de Joves Africans de Catalunya i veí de Sant Cugat des de 2023. Provenent de Gàmbia i després de viure en diverses ciutats de Catalunya i Europa, ha convertit la seva experiència migratòria en una eina de transformació social. Compromès amb la joventut, la cooperació i l'economia social i solidària, treballa per crear oportunitats tant aquí com a l'Àfrica. Avui coneixerem la seva història vital i els reptes i projectes que impulsa des de la JAC. Com estàs, Tijan?
1: Molt bé, encantat.
0: Vas néixer a Niyamanari.
1: A Niyamanari, sí.
0: A Gàmbia. Però tu has crescut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n recordes quan vas marxar de Gàmbia?
1: Sí, vam marxar conjuntament amb la meva mare, que ens va portar aquí el meu pare, quan tindria uns 8-9 anyets.
0: I tens records d'aquests primers anys de vida allà a la teva ciutat natal?
1: Sí, sí, sí, tinc records. Hi ha molts que ja s'han esborrat, no?, o que estan allà, però que no els tinc ja presents, però sí que en tinc molts que sí. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Tu has viscut a ciutats com Vic, Olot, Manresa, Dakar, Oslo... Què és el que t'ha portat a fer tots aquests canvis?
1: Sí, per vivències o experiències de la vida, no?, que a nivell familiar, doncs, a l'Àfrica ja hem estat visquent, o hi he estat visquent, i aquí, diguem-ne, a Catalunya ens hem anat moguent en diferents llocs, i alhora a nivell europeu m'he mogut en algun moment, i és el que m'ha portat tot això, poder estar en diferents ciutats, o haver estat en diferents moments en diferents ciutats.
0: L'any 2023 tu arribes a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Què és el que et porta a fer aquest pas i com ha estat la teva adaptació a la ciutat?
1: Sí, bé, va ser una experiència nova, no, per mi. Estic amb una parella amb la que ens estàvem coneixent a la Garrotxa i, també amb una situació en la que jo he estat durant molts anys, porto molts anys amb una pancreatitis crònica. I, ella també, al veure la meva situació allà a la Garrotxa, doncs em va decidir també donar un cop de mà per veure de quina forma podíem millorar aquest estat. I, això també va ser un dels motius que ens va fer moure'ns cap aquí. I alhora per la JAC, no?, també, perquè, estàvem en un moment en què també volíem donar-li un impuls i, va ser per diversos motius que vam decidir, doncs, moure'ns cap aquí.
0: La teva família continua molt vinculada a... entre Catalunya i l'Àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Esteu repartits. Aquí a Catalunya, qui tens?
1: Aquí a Catalunya tinc els pares, per sort, i els germans i germanes que han nascut aquí, a Catalunya.
0: Quants germans?
1: Són 5 germans en total, nosaltres.
0: I està vivint on, la família?
1: A Vic.
0: A Vic.
1: Sí.
0: I a l'Àfrica, qui tens?
1: A l'Àfrica tinc una germana gran, tinc l'àvia, els cosins, tinc, diguem-ne, tota la resta de l'arbre genealògic, no?, que encara segueix allà.
0: I, per tant, la relació és... es manté amb freqüència? Sí,
1: sí, sí. Normalment, sempre que podem, no?, sempre que es pot, anem a visitar-los, anem a veure'ls. I en el meu cas... no, una miqueta que quan fem viatges o de cooperació o una mica de projectes, doncs també puc passar a veure'ls. És com que està en aquests dos mons, no?, d'alguna forma.
0: Precisament és el que et volia preguntar, com, sí, es viu aquesta realitat entre dos mons? Perquè el teu sentiment, quan persones com tu de vegades es pregunten d'on som, no?
1: Sí, sí. És difícil perquè, a vegades, en l'etapa, no, de creixement, que és com que vius... no, de portes endintre de casa, és una cultura, és un idioma, és una forma de fer africana, no? I de portes enfora, no, és l'occidental, les amistats, és l'escola, és un altre idioma, vull dir, has d'estar, no, convivint, com el que diem, no? No ho és, però és com estar en dos mons paral·lels alhora, no? I això, doncs, mentre vas creixent, has d'anar muntant la teva identitat pròpia alhora, no? En la que has d'anar tocant o agafant el que tu millor creus que has d'agafar de cada part per formar-te el teu jo. I, és a vegades és complicat perquè no saps qui agafar o no, se t'estira de cada banda i per això alguns de nosaltres, com afrodescendents, que ens diem, doncs, hi ha dificultats, sobretot a l'etapa de l'adolescència. Sí.
0: Tu vas estudiar comerç i màrqueting, comerç internacional... Quan vas descobrir el teu interès per l'economia social i solidària?
1: Sí, bueno, va ser una mica... Perquè pel comerç era... vaig estudiar-ho més que res per no buscar vies de com poder ajudar la família, no? I una de les que jo pensava que seria, doncs, emprenent algun negoci, que fos la via per poder donar un cop de mà a la situació familiar. I, bueno, va ser un punt que bueno, m'agrada explicar-ho, perquè va ser amb una excursió a la Garrotxa, a la Fageda d'en Jordà, que, bueno, vaig descobrir el projecte de la Fageda, i per mi va ser com, no, ostres, és molt maco, no?, com es pot trobar una via o una fórmula de poder, no, a través, utilitzant el comerç o l'economia en si, però mirant-lo d'enfocar per resoldre problemes. No?
0: Expliquem a la gent el per què, perquè, clar, potser no ho sap tothom, que en aquesta empresa sí. Doncs, hi ha la participació de treballadors sí. que tenen discapacitat.
1: Sí,
0: no?
1: Hi ha diversitat funcional, exacte. Hi ha síndrome, persones amb síndrome de Down, etc. Uh-huh. No? I bueno, això per mi va ser com, ostres, és molt maco, no?, que a vegades no totes les empreses s'enfoquen en poder donar una oportunitat a aquestes persones i que hi hagi un col·lectiu o una organització que s'enfoqui en poder crear un producte i poder, doncs, amb aquesta via donar-los feina o donar-los un lloc de treball, per mi era molt important. I alhora que, bueno, ho traslladava molt en la meva inquietud en aquell moment, no?, que era que molt de jovent no havia tingut la sort que jo havia tingut que m'han portat cap aquí, o precisament el que va passar al meu pare, que va haver de fer el camí clandestí, que li diem, per venir cap aquí, i arriscant la seva vida, no? I el principal motiu en molts d'ells és això, la busca de feina. I per mi era com una mica de connexió en tot això.
0: O sigui que el projecte de la Fageda va ser inspirador per a tu.
1: Absolutament.
0: Has treballat en sectors diversos, des de la indústria fins a la gestió de projectes, a la dinamització juvenil. Quina d'aquestes feines et fa sentir més realitzat? Amb quina et sents millor?
1: Jo diria que tot el que és el treball amb el jovent, no? Em sento molt més identific. Sé que he treballat en molts àmbits de les indústries, diguem-ne, sobretot per això, no? Perquè per la meva condició també, amb el tema que he d'explicar, la pancreatitis, no em permetia poder tenir, diguem-ne, una estabilitat, no?, amb una feina, no?, i això se'm complicava molt. Per això sempre, doncs, malauradament, m'havia de treballar amb ETTs, en els que, bueno, si tenia els atacs, doncs, mira, em posava de baixa, no afectava l'empresa directament, sinó que, doncs, m'afectava a mi, perquè no cobrava. Però almenys això em permetia que l'empresa, doncs, em pogués sostenir una mica més, no? Però si treballés per empresa estant de baixa, al final no surts a compte d'alguna forma. I per això he estat en molts tipus, no?, d'indústria, moltes empreses, però tot això a vegades ha sigut més que res per sobreviure. I el poder o el tenir l'oportunitat de poder treballar tant en l'etapa de dinamitzador com en projectes amb jovent, per mi era, no?, el que, ostres, puc aportar el meu granet de sorra a la societat d'una forma que jo crec que realment és el que em toca.
0: Sovint expliques que de petit somiaves ser emprenedor i ajudar la teva comunitat. Quan vas començar a veure possible aquest objectiu?
1: Sí, va ser, bueno, els primers anys era com molt, sempre m'he sentit com un somni, no?, com molt de somiatruites, amb tota la circumstància, no?, en la que estava, era com que... Sí, tens una mica somiatruites, perquè tens uns somnis que és molt difícil, molt que puguis, amb les condicions, etc., que puguis arribar, no?, a realitzar. Però, bueno, no sé, a vegades la vida dona voltes i bueno, a poc a poc veus que aquest somni la gent s'interessa, o hi ha gent que li crida l'atenció i et dona un cop de mà perquè el puguis arribar a complir, i a poc, no?, vas com fent aliances, com vas teixint xarxa, i veus que a poc, poder, no?, en algun moment, podríem, sol impossible, però no, ajuntant-me amb tots aquests col·lectius que existeixen, d'organitzacions, de persones, poder pot arribar el dia, no?, en què, unint tot això que hem anat enxarxant al llarg dels anys, doncs podem arribar a construir aquest somni.
0: La migració és una experiència que a tu t'ha marcat profundament. Ara parlaves de com ho va haver de fer el teu pare, com ho ha fet tanta gent, no?
1: Sí.
0: De manera clandestina, jugant-se la vida.
1: Sí.
0: Com ha influït en la teva manera d'entendre la societat i aquest compromís social?
1: Sí, bé, per mi ha sigut algo molt present, no?, des de petit, tant amb la història del meu pare com amb la de molts amics al voltant que havien vingut d'aquesta forma, no?, i que m'explicaven les experiències que havien hagut de passar per arribar aquí. El fet és que, a part d'això, doncs jo hi va haver una època en la que, a Manresa, després de la crisi, diguem-ne, econòmica, en aquella etapa, vam passar unes etapes molt complicades en què el meu pare, doncs, no tenia feina, ma mare tampoc, i, bueno, teníem dificultats a nivell familiar. I el meu pare va haver de marxar també per veure si trobava feina en família, que tenim també repartida per França. I a mi em va tocar, va ser com, ostres, no?, des de petits va haver de sortir al poble per donar-me un cop de mà, i ara, amb l'edat que tinc també, no?, què puc fer-hi jo, no? I, bueno, molts de nosaltres, o de joves afrodescendents, alguns van anar a Anglaterra, alguns... Aquella època va ser això, no?, d'anar a buscar poder feina a altres llocs, no? I una amiga estava a Noruega, i, bueno, que era un amic proper d'allà a Manresa, i, bueno, vaig decidir, mira, m'aniré, sí, a veure si a provar sort per allà. I això em va portar que jo, al no tenir nacionalitat espanyola, tampoc, no tenia permís de residència. Era molt jove, també, i hi havia molta desconeixença pel mig. Vaig arribar allà i bueno, no, amb aquest amic no ens vam acabar de trobar, perquè ell s'havia marxat a una altra part del país. Jo estava allà a la capital on vaig arribar. I tot això em va portar que estar-hi un temps, però de forma il·legal, d'alguna forma, perquè no era ciutadà d'allà i tampoc sóc nacional, no, espanyol. I tot això, al perdre els meus documents, se'm va agafar i se'm va deportar a Gàmbia, no? Sí, perquè, bueno, tot allò va ser culpa meva, ja et dic, reconeixent-ho, i és així. Però era molt jove i molt inexpert en tot. Llavors, això, l'estar allà a Gàmbia deportat, em va fer com que, no?, quedar-me allà com un jove més allà, com algú, com si no hagués estat aquí. Vaig estar-hi un any visquent com tota la, no?, com el resta de jovent, i veient, no?, les dificultats o les mancances, o en adonant-me de les oportunitats, sobretot, que tenia aquí, no?, valorant molt el que tenia, que en aquell moment no havia fet. I tot allò em va portar a, ostres, entendre la realitat, no?, del per què poder el meu pare va decidir sortir d'allà, del per què molts joves decideixen, no?, emprendre el camí. Jo, fins i tot jo mateix, va arribar el moment de pensar, ostres, tu ara agafaries aquest camí, no?, del desert, o d'agafar una patera per tornar un altre cop allà. No, tot això va ser coses que em van passar, que va ser com... van fer entendre una mica més, no?, aquesta realitat. No?
0: I com vas tornar?
1: Al final, amb l'ambaixada, a través de molts tràmits, no?, al final se'm va permetre, doncs, amb un visat de retornada, poder tornar aquí i poder recuperar el meu NIE, diguem-ne, permís de residència estranger. I això va ser com l'aventura aquesta, que va ser com un punt d'inflexió en la meva vida, no?, de dir, ostres, adonar-me de tota la realitat, de tot el que passa, i això em va portar com accentuar-me molt més, no?, ficar-me en aquest món.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí. Tu a Sant Cugat no fa gaire que hi ets, que hi sou, amb la teva parella, de fet,
1: sí.
0: Però ja tens xarxa, estàs vinculat a entitats...
1: Sí.
0: Com la Unipau, Cal Temerari, la xarxa d'entitats solidàries,
1: sí,
0: de Sant Cugat. Quin és el teu paper en tots aquests espais?
1: Bueno, és... aportar el que pugui, jo diria, no? Per mi és com... És, estar aquí a Sant Cugat per mi ha sigut una oportunitat molt gran, de millora tant a nivell personal com a nivell professional en tots els àmbits, i li estic molt agraït a la ciutat, realment, I per mi és important, no?, mirar de, ostres, de també fer un retorn, o poder aportar alguna cosa també, no? I per això també com a entitat poder-nos enxarxar amb tota la resta d'entitats que ja existeixen aquí ens ajuda molt com a entitat, però també, no?, creiem que el nostre perfil pot aportar alguna cosa a aquestes entitats. I no ho sé, jo en el meu cas és... no et sabria en què els hi serveixo, perquè no sé si de gaire, realment, però sí que, ostres, estar-hi en el
0: col·labores,
1: que... Col·labores... Sí, sí, sí, sí. A la Unipau, per exemple, no? Estic com a dinamitzador juvenil, estem en projectes escolars, en instituts, amb un projecte, per exemple, que es diu el Teixint Xarxa, que realitza l'Unipau, que és un projecte molt maco, que he estat desenvolupant amb ells al llarg d'aquest any, en diversos instituts, no?, de la zona, i bueno, per mi és molt maco, no?, poder aportar dintre del projecte també la teva mirada, la teva experiència, per mirar de sensibilitzar sobretot el jovent, no?, que pensem que és una de les... que són el futur, i a vegades, no?, que poden estar com una miqueta, o que hi poden haver barreres entre cultures o entre no realitats, no?, i per mi és com que crec que puc aportar una miqueta d'apropament entre el que dèiem, no?, entre aquests mons paral·lels a vegades, no?, dels que jo he estat visquent, i poder servir de pont.
0: Com neix l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que neix el 2010?
1: Va començar una mica després, que va ser tot el tema de la fageda, tot el tema d'ostres, hem de buscar unir-nos com a joves afrodescendents i mirar de fer una estructura d'aquest tipus, etc. Això va ser com una mica les arrels.
0: I tu ets, no?, una mica el partícip d'aquest naixement?
1: Una miqueta de promotor. Però ja et dic, no som els únics. En moltes zones, no?, arreu del territori hi ha entitats semblants, que són de joves que som com aquesta primera generació, no?, d'afrodescendents d'aquí a Catalunya, no?, que els nostres pares van arribar aquí i va ser com molt en foc de feina, de buscar treball, i nosaltres, que alguns vam néixer aquí o alguns hem crescut aquí, no?, doncs som aquesta generació que ens veiem que, ostres, tenim com un perfil nou, no?, que no som africans ni som del tot. Poder catalans, alguns som una barreja, no?, i clar, pot ser una cosa maca, no?, un híbrid que pot aportar coses diferents, no?, i aquí va ser, no?, ostres, tenim alguna cosa que podem aportar. I aquí va néixer, aquí van ser les arrels de Jack. I ja et dic, en diverses...
0: I això quin any era?
1: Això era el 2018 que vam consolidar-nos com a grup, però els inicis eren el 2012-2013, més o menys.
0: Sí. I la idea des d'aquesta associació, ho dic perquè vosaltres parleu molt d'empoderament juvenil, sí, i de crear oportunitats, és aquest nou enfocament, aquesta nova visió que ara comentaves, no?, sí, de la vostra generació.
1: Sí, sí, és precisament això, no?, de, ostres, per un punt, pensem que dintre del jovent, que hi ha molt de jovent que arriba aquí nou, no?, que poder... Li ajudaria molt una entitat com la nostra en la seva integració, ja que nosaltres, doncs, no tenim, molts de nosaltres tenim l'idioma autòcton o ètnic o com li vulguis dir, africà, i alhora el català o el castellà d'aquí, i alhora que, doncs, ens hem anat enxarxant en diverses organitzacions al llarg dels anys, en el que, doncs, també podem facilitar o ajudar a altres organitzacions d'inserció, no, aquesta tasca, que és mirar de col·laborar també, no? Alhora, amb l'aspecte de feina, com et deia, pensem que és una de les vies, no?, de poder-te integrar, perquè si no tens feina és com que tens moltes dificultats, i alhora pensant en l'Àfrica, no? Pensant en l'arrel del problema, no? o l'arrel d'aquesta migració forçada que a vegades passa, no? Que és com que la gran majoria és això, és feina, i és com de quina forma podríem arribar a aconseguir, no?, crear una estructura de l'economia social i solidària, sobretot, no?, que enfocats en aquí, en què podem crear llocs de feina allà per a aquest jovent, no?, i poder-nos connectar amb ells i que no hagin de patir tot això per arribar aquí.
0: Yes. Quins diries tu que són els principals reptes dels joves africans i els afrodescendents, com tu comentes, aquí a Catalunya?
1: Sí, una... Jo diria que és la identitat, no? De que alguns i algunes de nosaltres doncs, ens ha costat poder-nos crear una identitat pròpia, no? D'acceptar que som un híbrid, que a vegades la part africana et tira de que no, ets africà, no t'has de sentir, no? De que, per no perdre't d'alguna forma. I alhora aquí és com que no, t'has d'adaptar, has de ser del tot d'aquí perquè tu ets d'aquí i tal. Llavors tu crec que t'has d'agafar, no, formar-te el teu jo, no, agafant, entenent o acceptant que tens part d'una cultura, que tens unes arrels que també doncs s'han de valorar i s'han d'acceptar que formen part teu, i a l'hora que ets d'aquí, que has crescut aquí, que formes part d'aquesta societat i que és un orgull per nosaltres, o hauria de ser un orgull per nosaltres. Llavors és això. És una de les dificultats que tenim, jo crec.
0: Quin tipus de projectes teniu, Tijan, allà a l'Àfrica, que esteu treballant actualment?
1: Actualment estem col·laborant amb diverses organitzacions, que és una de les branques, no? Hi ha moltes organitzacions aquí, no? que es dediquen a la cooperació, a la col·laboració amb països africans, i creiem que, ostres, el nostre perfil d'entitat els hi pot ajudar, no? En la desenvolupació o en el desenvolupament de moltes de les activitats que realitzen. Per tant, una tasca és aquesta, col·laborem amb diverses organitzacions, i alhora nosaltres hem decidit emprendre, no, diversos. Una és el projecte Cantora, que és un projecte doncs, que volem realitzar desenvolupament comunitari a Gàmbia, a la regió de Cantora, en el que utilitzem el futbol, que és una de les eines, no, que pensem doncs, que agrada molt a la comunitat. El 2023 vam fer un viatge, que és quan va sorgir aquest projecte, en el que vam arribar a aquesta zona, que és el Yamanari, el meu poble també està en aquesta regió, per això també vam arribar-hi fent com creuant tot el país, coneixent moltes organitzacions, no? Fins a arribar a la punta del país, i és la zona com més abandonada o més allunyada de la capital i no? Com una mica de la mà de Déu, d'alguna forma. Llavors, era com ens van sol·licitar això, que molt del jovent l'única part lúdica que tenen és el futbol, perquè, clar, no hi ha infraestructura de cap tipus. I, ostres, el que em va ressonar era que l'única cosa que tenim per no pensar en Europa, per no pensar en anar cap allà, és

0: fort, no? Que això estigui passant i que la comunitat estigui acceptant, perquè sent sincers, penso que en gran part són machistes, és bastant difícil per la dona alguns aspectes, no, dins de la comunitat, i això per mi va ser molt maco. I aquí va sorgir que, ostres, podem utilitzar tot aquest moviment, que no és nostre, perquè el que hem pensat sempre és que nosaltres som d'aquí, i anar allà a proposar projectes o a dir el que s'ha de fer no té sentit, per molt afrodescendents que siguem. No havien de ser ells i elles, no, des d'allà, que ens diguessin en què podem aportar. I això va ser la via, no? Ostres, vale, doncs anem a mirar de gestar aquest projecte, anem a mirar de crear una estructura en què es puguin desenvolupar, que és el que ens van demanar en una carta, i alhora utilitzar també aquest lloc d'unió de joves de tota la regió per també mirar de fer formacions, per crear un espai de cohesió social, on puguem, no, al final crear aquesta estructura empresarial d'economia social i solidària que en parlàvem, que és el somni, no, al final, doncs, unir tot això en un mateix lloc. I bueno, això és el que estem gestant ara mateix.
1: Mm-hmm. Un parell de preguntes molt, molt ràpides. Sí. Fora de la feina i del teu compromís associatiu, què t'ajuda a desconnectar?
0: Bueno, sí, estic amb... l'esport és una de les coses que m'agraden, que m'he de practicar més, realment, perquè, bueno, he jugat al futbol molts anys de la meva vida, també, no? Però fa temps que doncs, no he pogut fer. La música, poder llegir de tant en tant, mirar documentals, com les meves vies d'escape, no?, d'alguna forma, de desconnexió.
1: I escolta una cosa, mirant ja de cara al futur, quin somni t'agradaria haver complert d'aquí uns anys?
0: Bueno, un d'ells és això, no?, poder mirar de portar alguna cosa en aquesta terra que em va acollir a mi, que va acollir a la meva família, que ens ha donat una oportunitat a tots i a totes nosaltres. I alhora també el que et deia, no?, des de petit, aquest somni d'ostres, de poder, que va sorgir a la Fageda, i de que tots aquests anys ha anat que no ha mort, no?, que no l'hem deixat caure per moltes coses. Doncs no sé, poder ajudar a que aquest problema migratori, no?, que sabem que no podem ser-ne no, erradicar-lo, però sí poder fer tot el possible perquè hi hagi persones que tinguin altres alternatives, no?, haver de ficar-se en una patera, haver de ficar-se al desert i acabar, doncs, arriscant amb un percentatge molt alt la seva vida. I per mi seria com una contribució, d'alguna forma, no?, al món. I bueno, aquest és com un somni que tinc pendent.
1: Doncs avui ens ha agradat conèixer la història del Tijan Conte, la seva personal i també la que porta associada a través de la JAC,
0: sí,
1: no?, que ja sabem que des de no fa massa està vinculada a la nostra ciutat. Tijan, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bé, un punt és això, aquest projecte de cooperació cantora, que també, doncs, l'estem desenvolupant conjuntament amb la mà del Fons Català de Cooperació, de la mà del Ramassà, una associació esportiva que és de les Franqueses del Vallès, i bueno, de la Fundació Calil Ujambé, que és també dir-ho, no?, que són entitats que estan ajudant-nos en aquesta tasca. Per tant, també m'agradaria això, dir-ho.
1: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Tijan.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient, Miquiron Salut.

adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
5: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
2: Què tal, com anem?
1: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
2: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
1: a través de
2: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
1: Hi ha un munt de personatges.
2: Bob Dylan, inclús les han fet ells mateixos. Vull dir que no te l'acabes.
1: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella Fugada, de l'Héctor Castell.
2: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
1: Era un DJ.
2: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... Que clar, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona que es pot...
1: D'una dècada.
2: Sí, de Barcelona, a més una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona d'això, de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts jocs comuns que ja no
1: desapareixen.
2: Sí, i que va posar... Bé, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè és això. Vull dir que al final no deixa un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
1: Sideral, Estrella Fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
2: Sí, només en castellà. Bueno, jo el vaig recomanar de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'han queixat, han acabat molt...
1: Li has recomanat.
2: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
1: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
2: Sí, bueno... Podria comentar un que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època, i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
1: Sí.
2: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
1: Home, pensa...
2: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
1: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica amb orgies, drogues, sexe, mansalva, depressions...
2: No, és això, és com un on hi ha on passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo, i és un retrat això molt... per la gent que li tingui certa curiositat, està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir, també t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No és una biografia
1: amable,
2: ensabonada, això mateix. Sí. No, si s'han de dir les coses, es diuen. Mm-hmm. I, de fet, ja no ha tornat
1: doncs
2: a passar
1: més. Doncs les coses com eren,
2: exacte.
1: No?
2: Sí, tal com raja.
1: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
2: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós. Greenfield, sí.
1: Molt bé, què més tenim? Vinga.
2: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest llibre que té Quaderns Crema també i Acantilado, que està molt bé, que és de Elena Adli, que es diu El violí d'en Lep, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir que està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és un...
1: És una història
2: diferent.
1: És un assaig
2: atípic, exacte. Sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt, i encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per a determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de tema.
1: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
2: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un... un cantant, Mark Lanegan, que el títol és en anglès, però en castellà, Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
1: i llorar.
2: Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna... Tot això,
1: uns temps complicats,
2: temes convulsos,
1: no? Sí.
2: I t'ho explica, està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar i, clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, el roben, la pallissen, fot de tot, parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat, si poses ganes.
1: Doncs ens queda temps molt ràpidament per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
2: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè aquest va fer gràcia perquè un client nostre que és violinista aquí a Sant Cugat,
1: ens
2: el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagí, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona, i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
1: Doncs aquí tenim un producte local.
2: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, suposo que hi haurà gent que el coneix, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdagí. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments, i ha tocat amb molts grans noms, em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si vull dir que el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
1: Vaja, que té històries per explicar.
2: Sí, clar. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
1: Doncs amb el desertor professional de Pere Bardagí, aquest producte quilòmetre zero, no?
2: Sí, si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell.
1: Que passi per la llibreria.
2: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
1: Molt bé.
2: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem... potser preguntar, a veure si el podem aconseguir.
1: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups... de...
2: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general. Ja no cal que siguin aquestes històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz... Vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
1: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
2: Ja teca.
1: Gràcies, Roger.
2: A vosaltres.
1: Fins a la propera.
2: Adéu-siau.

0: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
4: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
5: Continguts en xarxa.

0: Bé, entrem ja en el capítol de... i ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte. Ens posarem el davantal. Sense davantal, malament.
0: La Joana, què et portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada el pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca, que no sé si és, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta la, em venen molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca però per fer-me, per coure-la. O sigui, tota la pasta que la pugui coure i pugui fer jo la salsa o la pugui menjar tal qual, bullida, amb una mica d'oli picant o el que sigui, perquè n'hi ha que estar farcida de carn... i tot això jo no m'agrada. I llavors jo, normalment, sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat al paquet. És com una tallarina, però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors, doncs, la pasta fresca, doncs, diu que és molt més... la digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més... que, bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja... o sigui, té una pre... l'han pres... no, l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més, i llavors una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca de 100 grams te'n surten 120 o 130, aquesta no, aquesta necessitem, els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem. Oh. El paquet tal com ve és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests, 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, la podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta de la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa i la faig amb bou. Mm. Amb bou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet, ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, I llavors necessitarem 3 rovells d'ou, només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: no? I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat finet, necessitem pocs ingredients. L'oli... pebre, sal i aigua per bullir la pasta, formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra, i llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot, doncs, posarem a bullir la pasta i quan comenci a bullir l'aigua sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim, l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè, clar, la pasta que hi ha d'agafar a la substància d'aquella sal. I al ser només 4 minuts sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors, què farem? Posarem a bullir l'aigua i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no... Esclar, el verd i l'ou no pot estar calent perquè si no faríem una truita. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà. En 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí la paella aquesta, junt amb això, i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot. Te se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho també podríem fer que els ous ens quedessin quallats si no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que el moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
0: Ah.
1: Perquè com que això no fem com una bolognesa que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors ha de ser que diem, ja estem tots aquí, senteu-vos, espereu-vos a 5 minuts i en 5 minuts està el dinar a taula.
0: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
1: No, sí, és molt fàcil.
0: Aquestes qüestions de...
1: Molt fàcil i molt ràpida.
0: Sí, molt. Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
1: Sí, sí, sí.
0: Són qüestions...
1: Truita perquè el no tirar
0: no, ho entenc, ho entenc, però que has d'estar molt...
1: Has d'estar només cuiner,
0: no?
1: Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors, quan hi poso la pasta, com que el plat és tebi, hi ha...
0: Ah,
1: o sigui,
0: aguanta la temperatura.
1: Aguanta el moment que l'acabes de treure.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha persona que no, hi ha persona que el deixo refredat. No m'agrada calent. Jo, 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors, com que el plat està tebi, ja poses la pasta que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors, si us agrada, a sobre us hi tireu una mica més de formatge.
0: Val.
1: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta...
0: Però la teva intolerància a la lactosa sí, et permet menjar formatge?
1: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'en poso sobre, Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no me'n poso. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes, tot això d'untar, perquè deu ser...
0: Els més tendres.
1: No me senten bé. I formatge no
0: menjo. Els més curats, aquests...
1: Els més curats, sí. Jo formatge no em menjo molt, eh? No em menjo gaire. No. I bueno, i també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, eh? I llavors ho pots agafar un formatge sense lactosa i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si un cas... repetir aquests ingredients, que són aquests dos paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors, els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino, jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, eh? Perquè és una mica fort. I vull dir... I si no, el reiem amb el ratllador, també va bé. I un bon raig de vi blanc, perquè jo com tinc aquest bacó en la paella, que gairebé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori. I llavors ja, a continuació, hi posem aquests ous.
0: Per què la recepta intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
1: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
0: Val.
1: I llavors, quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros. Perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn del que fem.
0: O sigui, quan fas un sofregit
1: i poses
0: la ceba abans,
1: i tu poses el sofregit,
0: en fas més vi tirant-hi vi?
1: Exacte. Com hi tires el vi a l'última hora, quan ja la ceba està rosseta,
0: bueno, ja té una mica,
1: ja té una mica de color,
0: veuràs
1: que al tirar el vi el color augmenta.
0: Ah.
1: Ja t'agafa molt més color.
0: Ah.
1: I no has d'estar tant de rato.
0: I és important que sigui blanc, negre, cunyac...
1: No, blanc.
0: Blanc.
1: Blanc. Perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I, clar, perquè el ser vi negre, el negre es posa molt si fas carn, o si fas un rabo de toro, per exemple, una carn així contundent. Però si no, te quedarà el sofregit molt negre, i tampoc no ho
0: val,
1: volem.
0: Val.
1: Que quedi ros, però no. Doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de... I si ja acaba esbravat, també. Jo, si mai ja acaba i ha sobrat...
0: Acaba, és un vi blanc,
1: exacte,
0: sí.
1: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi, un ratxet de cava i és el mateix, és, un, és vi sense gas. Llavors, quan... Doncs això és el que fa.
0: No, m'ho has aclarit molt bé.
1: Doncs, bueno, doncs ja ho tenim. I aquest raig de vi blanc, i llavors fer això que us he dit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només, sempre la paella fora del foc. I llavors hi tirarem aquesta pasta... I ja està, és
0: el punt complex que hi veig a la recepta, no?
1: Aquest que tu dius.
0: Sí.
1: No.
0: S'ha d'estar al tanto.
1: S'ha d'estar al tanto, sí. Sí, sí, sí. S'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem alguna cosa calent ens quedaria una truita. I no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta. Però si ho fem així, cap problema,
0: Val.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i així ja estaríem?
1: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar, pasta ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs, jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
0: És que són bons, sí.
1: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, lliga, també està bona.
0: I pinyons, no?
1: No, en aquesta no n'hi van,
0: no,
1: de pinyons.
0: No, vull dir que quan parles d'espinacs, de pinyons...
1: Sí, sí, també se n'hi pot posar. Sí. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem. Mm-hmm. Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge. Mm-hmm. Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més. Mm-hmm. I també per variar i està bo. I ràpid.
0: Ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs vinga, ha sigut...
1: Vinga.
0: Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
1: Animeu-vos a
0: fer-la. Fa goig. La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
1: No.
0: Però fa goig,
1: sí. Bueno,
0: molt bé.
1: Ens
0: ho deixem aquí,
1: vinga, doncs, au, adéu-siau, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet, durant la setmana la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Estàs fijado en un objeto artificial. Eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
1: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8 i per fer-ho pas a pas. A l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de purofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 25, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trempada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços, sí. En pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, aneu a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com
0: la història... Sí, això s'ha d'explicar perquè jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, no, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... Bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta... generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt... no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere, doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús, i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no?, en aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, clar, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar, exacte, cosetes.
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continua existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis un lloc turístic i no trobis una postal del lloc, no? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant, no? Però, bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades el fotògraf, no? Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: I el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia, o no hi havia, el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades ho es descric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, què és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden, que ara en parlarem,
0: fons, sí.
1: I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist, les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Reixin, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i que, com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt. Sí,
0: en aquest,
1: sí,
0: petit,
1: sí,
0: espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència, als fons documentals, que són clau per aquesta, sí, exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que ens, la gent ens ha donat, fons privats. No, no tenim l'Ajuntament com a tal, no, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat, que ens ha donat material, no? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar, bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de fotos de postals, va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar, i sobretot el fons del Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que tenim,
0: del
1: Rabadà, és que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell la postal era un instrument de comunicació. Si el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: Hi havia missatges
1: clar,
0: en aquestes postals.
1: Clar, sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis et comprat, però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i pues, tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí.
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, i a més aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, vale, quines agafo i quines no, perquè totes, en un moment, a més ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de postal, dius, aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, l'altre fons que he comentat, per tant estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Però bueno, ens ajuden moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no? Si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí. Et
0: sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us.
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi han diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansar molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Vull dir, estem en aquest... Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era de 1914. Per tant, estem parlant de postals de gent... Veiem com era no? Els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir, que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple: tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmeta molt sentiment, no? La darrera és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última sí que puc llegir és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ja ha passado. No?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que és l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu perquè les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. No?
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit deia, enviem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Un dimarts més posem la mirada al cel per entendre millor d'on venim i cap on anem. L'actualitat ens porta fins a l'Artemis 2, una missió que ha marcat el retorn dels humans a l'òrbita de la Lluna i que obre una nova etapa en l'exploració espacial. Però per entendre què significa realment aquest pas, avui volem fer un viatge en el temps i repassar algun dels moments clau, i també més humans, de la cursa espacial. Ho fem, com sempre, amb el nostre divulgador de referència, l'astrofísic Joan Anton Català, que ens ajudarà a connectar les grans fites amb les històries, les anècdotes i les lliçons que han marcat l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apolo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apolo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat. Bueno, de fet, s'havia anat més lluny amb l'Apolo 13, però l'home no havia tornat a anar a prop de la Lluna, això, des de la prehistòria. 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara ja ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara, molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa Silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars ni, saps, ni show ni posada en escena, però van fent i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és aquesta és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, ara amb la Xina.
1: Aquí en està. Cas. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57, això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament. L'Sputnik 1, mira, era una boleta buida de metall que duia dins un transmissor que avorridament emetia un bip, bip, bip. Els soviètics se n'havien ocupat de que tot el món sapigués a quina freqüència havien de sintonitzar la ràdio de casa per captar aquest bip, bip, bip.

0: La veritat és que la pifeven bastant, eh? Els nord-americans, ja et dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte especial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Uh-huh. Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant.
1: Simplificació,
0: ell, però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
1: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia haver moltes anècdotes que l'envolten.
0: És xulíssim, tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
1: estrelles.
0: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer busquen, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes.
1: Poc espai per anar dins
0: de les
1: naus.
0: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de tres xifres, un codi secret de tres xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, que es posin aquí tots, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre. Tot és automàtic. Escolleixen Yuri Gagarin, és un tio magnífic, molt extrovertit, molt maco, penso el millor que podien haver triat, sens dubte. El preparen, juntament amb Titov, que era el segon, i li posen el vestit espacial en el moment de l'enlairament i se n'adonen que el seu vestit especial no porta cap insígnia de la Unió Soviètica.
1: Ai, senyor, la propaganda.
0: No, però no és propaganda.
1: Ens falta.
0: Sí, clar, però no és propaganda. Tenen por, perquè diuen que caurà en algun lloc de la Unió Soviètica. No sabem ben bé on, fixa't com eren les coses, no sabem ben bé on. Potser, si cau i hi ha camperols o hi ha gent, potser el confondran en un pilot espia nord-americà, perquè fa unes setmanes que han abatut un avió espia nord-americà, i potser el penjaran de la forca. Li hem de posar alguna insígnia, no? I agafen un enginyer que té bona lletra i li diuen, tu, que tens bona lletra, vine. I amb un pinzell i tinta vermella li posa CCCP al cas, que són les sigles URSS, i així és com Yuri Gagarin portarà l'insígnia de l'URSS.
1: Déu-n'hi-do aventurar-se a Yuri Gagarin. És una missió suïcida, gairebé.
0: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de l'URSS. I uns dies abans, no sé si la nit fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. No sabem exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau. I deixi la nau perquè es llencen paracaigudes. Ells negaran i faran veure que ha caigut dins de la nau durant un munt d'anys. Total, ell cau en paracaigudes en un camp de conreu, i una camperola i la seva neta estan treballant i veuen un tio caient amb un vestit de color taronja. Clar, imagina't que s'espanten molt, perquè som a l'any 61.
1: No és allò que t'esperes quan estàs plantant patates o el que sigui.
0: Correcte,
1: eh?
0: I avui encara, no? Però és que això és

0: 61.
1: Sí.
0: I comencen a fugir, però ell els atura, els diuen, no, no, sóc soviètic, sóc compatriota, sóc camarada, no? Suposo que els devia dir. I diu, però tu d'on vens? Diu, vinc d'una nau, aquí no veiem cap nau. Diu, no, he caigut del cel.
1: Mira.
0: I demana llet, bueno, li donen llet per beure, i ell demana un carruatge que el portin al poble més pròxim per trucar per telèfon al centre de comandament. Diu, ja he arribat i sóc en aquest lloc. Tremendo.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: I n'hi ha d'anècdotes de Yuri Gagarin en aquella època, moltíssimes.
1: Déu-n'hi-do les seves, però Déu-n'hi-do la d'aquestes dues camperoles, sí. Una anècdota de per vida.
0: Quin en surt.
1: Clar, l'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? En el cas de la Laika, ara ens explicaves algunes anècdotes també de Yuri Gagarin, i en algunes ocasions s'ha pagat amb vides humanes, sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de tres astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
0: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament. I, de fet, el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, tres astronautes famosos, dos havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I torno a dir, no hi ve combustible, era un dia d'entrenament. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, tots els cossos es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
1: Són colpidors.
0: Molt colpidores, aquestes veus. Traieu-nos, ens estem cremant, traieu-nos. No poden treure'ls, no poden obrir la porta. Han comès molts errors, de la manera com està dissenyada la nau, la porta. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa-t'hi, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Tan tocats com un dels responsables de la missió agafa els seus managers, els seus directius, i els reuneix uns dies després en una sala i els diu, ara us n'aneu al vostre despatx, al vostre lloc de treball, i us poseu un cartell ben visible que digui mai més. Mai més tornarem a comprometre la vida de persones, de la manera que ho hem fet. Mm-hmm. Perquè han anat molt de pressa, tenen molta pressió, saps? Perquè els soviètics...
1: Allò que diuen, les presses mai són bones companyes.
0: Correcte. I aquí tenen molta pressió i han apretat molt a les empreses subcontractades. El jutge, que investiga això, quan fa que treguin peça a peça i els cossos, les restes dels cossos de la nau, troben fins i tot eines abandonades dins de la nau de les empreses subcontractades que havien anat tot de pressa per acabar, correcuita, apretades per la NASA, no? Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer, és el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. Aquest és el dia que la NASA es va fer madura. Uh-huh. Va dir, ostres... Ostres, no tot,
1: un punt d'inflexió.
0: Sí, no tot és bonic, no tot, que ja ho sabien, però quins errors que hem comès no els tornem a cometre. Els americans s'aprendran. Fixa-t'hi la paradoxa, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort, és Viktor Komarov, Soyuz 1, Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant, morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència, mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran, hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. Els polítics volen celebrar el dia 1 de maig, el Dia Internacional del Treball, i volen que la Soyuz 1 vagi a l'espai. Els enginyers soviètics diuen, no la tenim a punt, hi ha molts riscos, i els polítics diuen, doncs serà que sí, farem aquesta missió. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir... És veritat, ens hem equivocat.
1: No s'entoma el mea culpa.
0: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans. No hi haurà aquesta... I això és un canvi, jo penso que és important. Això farà que els soviètics tornaran a patir un altre accident gravíssim, tres persones mortes amb el Soyuz 11. Uh-huh. Els nord-americans, afortunadament, aconseguiran tot el projecte espacial Apollo sense més accidents greus.
1: Ara deia Soyuz 11... Justament, l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
0: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, amb persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
1: Sí.
0: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, s'emprenya molt Aldrin,
1: clar,
0: no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients, perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
1: Excuses barates, no? Excuses barates,
0: sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i si és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
1: Sort que hi va anar l'Aldrin, per això, no?
0: Sort que hi va anar amb el seu bolígraf, perquè també hi ha moltes anècdotes molt boniques, molt boniques, però una és que quan ja havien aterrat a la Lluna i es van posar els vestits especials dins del mòdul lunar, que són molt voluminosos, aquests vestits especials, sense adonar-se en un dels dos, no se sap qui, el moure's va trencar una palanca del quadre de comandament del mòdul lunar, no se'n van adonar, van sortir a caminar, i quan van tornar a entrar, amb sorpresa i pànic, bueno, no sé si pànic, però no sé, van veure
1: un ensurt, com a mínim,
0: un ensurt allà a terra, doncs una palanca trencada. Van veure quina palanca havien trencat, i ni més ni menys havien trencat la palanca per engegar el motor de sortida, el motor d'enlairament. Ho comuniquen a Houston, i Houston tenim un problema. I llavors a Houston els diu: esteu molt cansats, heu caminat per la Lluna, dormiu, i ja no us preocupeu, que ja mirarem com solucionem això. Clar, qui dorm, no?, en una circumstància com aquesta?
1: Estàs acollonit parlant clar,
0: totalment.
1: Eh?
0: I Aldrin, doctor en enginyeria, boníssim, tio boníssim, preparadíssim, duia sempre un bolígraf, que encara el porta ara, el mateix bolígraf, encara de tant en tant, perquè recordem que és viu, fins on jo sé, Aldrin és encara viu, i ensenya sempre el seu bolígraf, va dir: ja sé com ho faré, encaixaré el meu bolígraf aquí, on anava la palanca, i fent força amb el boli, engegaré el motor d'enlairament. Així és com el mòdul Lunar Eagle de l'Apolo 11 es va tornar a l'aire de la Lluna.
1: Com per no guardar-lo, aquest bolígraf, que imagina't, possiblement els hi va salvar la vida, o els va treure de...
0: Absolutament. Però fixa't que estem parlant de high-tech, estem parlant de... No hi ha res més tecnològicament punter en aquell moment,
1: sí,
0: no?, que anar a la Lluna, i mira tu en un bolígraf,
1: Això et pot salvar la vida. En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és aquesta Apolo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apolo 13.
0: Sí, per mi és la missió més èpica, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apolo 11 i 12, de manera que és toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
1: ja
0: és rutina.
1: Fet.
0: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't, espera't,
1: que tingues esperança,
0: retornarem
1: no?
0: aquestes persones amb vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. Clar, tu quan analitzes, per exemple, apagueu, no teniu energia, apagueu tots els ordinadors. No ho han fet mai. I si no s'engeguen després? Perquè els necessiten pel retorn, per la reentrada a l'atmosfera. Mai s'han apagat els ordinadors en òrbita, en aquell moment. I si no sobreviuen al fred, i el fred de l'espai els va, perquè es quedaran sense calefacció també dins. I si després no s'engeguen? Ja, però és que no teniu energia. Heu de fer això. I clar, i ho fan. I així, i així, i així. I moltes decisions que són extremes, extremes. Totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No. Una cosa és la sort i l'altra és la bona fortuna. La bona fortuna, la sort és un atzar. La bona fortuna és aquella que tu treballes. És aquella que tu ets el millor. Eren els millors astronautes, eren els millors enginyers, eren els millors científics, eren els millors dels millors. I clar, i ara els arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
1: feina,
0: que tu guanya i estàs allà en el moment en què això passa.
1: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
0: Lamentablement.
1: I tot això ens porta fins ara.
0: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta quan llegeixes el detall. No? Mira, només un apunt. Amb el Challenger hi ha un enginyer d'una empresa subcontractada, que és la que ha fabricat els coets laterals, que són els que provocaran l'accident, que té una sospita profunda que quan llencen a baixes temperatures aquests coets que ells han fabricat no acaben de comportar-se bé. El matí següent llançaran a Florida el Challenger amb temperatures com mai s'havia llançat per Florida, molt baixes. Durant la nit fins i tot s'ha posat gel en l'estructura del coet. I el dia abans aquest enginyer recomana no llançar, ajornar el llançament. Hi ha una conferència a una telco, de fet és per telèfon, en una videoconferència entre la NASA i aquesta empresa subcontractada. I per què no hem de llançar, diu la NASA, i aquest enginyer, home, perquè tinc aquestes sospites. Tu tens alguna prova? No, no tinc proves, però hi ha dades que em fan sospitar. I la NASA amenaça a l'empresa subcontractada amb penalitzacions si no llencen, i els donen 15 minuts perquè decideixin què faran. En aquell moment els directius d'aquesta empresa subcontractada agafen el seu enginyer i li diuen, però a veure, tio, tu tens proves? No, no en tinc, doncs llançarem. I el desautoritzen. Aquella nit, l'enginyer, quan arriba a casa, arriba en una mala cara tremenda, la seva dona li diu, què et passa? Diu, demà matarem 7 persones. Aquest és el cas del Challenger. És, mira, pell de gallina...
1: I
0: mira,
1: ho
0: he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo amb directius, perquè hi ha molts detalls dins aquest cas. Ara he resumit un detall, no? Però n'hi ha molts. De
1: aquell
0: de vegades...
1: cartell del 1967 l'havien tret.
0: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? i anem endavant, perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
1: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
0: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai...
1: El risc zero no existeix.
0: No, i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, sí, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'exploració de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, pot haver accidents, poden haver, i aquesta gent són molt valents, i es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer, córrer, córrer. No ho estem fent així.
1: Doncs estarem atents, perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius, i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Alba. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
4: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
2: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
1: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dilluns, 11 de maig de 2026, el dia després que el Barça aconseguís la seva segona lliga consecutiva, la 29a en total a la primera divisió masculina de futbol i per primera vegada en la història fer-ho guanyant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en aquell cas 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. Evidentment parlarem de aquesta victòria del Barça que li dona la Lliga, també de la celebració del conjunt blaurana, que serà també en format de rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, de la capital catalana. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb la prèvia d'un importantíssim Rayo Vallecano-Girona, que tanca avui la jornada 35 de Lliga, amb els gironins amb només un punt de marge sobre el descens, en una lluita que està interessantíssima, molt emocionant, un descens que marca ara mateix l'Alavés, que és, per cert, el proper rival del Barça aquest mateix dimecres, en jornada intersetmanal. Molt futbol, com dèiem, també amb el desenllaç a la tercera federació masculina, amb Lliga F, i també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga, la primera masculina, amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes va superar ahir 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres. El Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Madrid, quan en queden 9 en joc, i encara té l'opció d'arribar a la històrica xifra dels 100 punts, si guanya els 3 partits que resten.
0: Pel que fa als altres dos catalans, avui es tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Gil es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026 i ja són 18 jornades, té un punt més que el Girona, per tant 2 de marge sobre el descens. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao, i just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que juga avui a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial el que era un secret a veus. Monchi és el nou director esportiu de cara a la temporada vinent. Veurem qui serà l'entrenador, en aquest cas, de l'Espanyol, i esperem que sigui a primera divisió. A la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra el Real Madrid 1-0, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió.
0: Més futbol, a la primera federació masculina, empat a Gradols de l'Europa i el Nàstic, que atenció, cau en l'ascens.
1: Els escapolats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal 94 que li haurien donat 3 punts d'or en la lluita del play-off. Escoruela i Anane van marcar un gol olímpic cadascun, i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, rematada a cap, que continua cinquè i en zona de play-off. En canvi, el Nàstic va perdre a Tarragona 2-0 en un duel directe i torna a entrar en places de descens. A més, aquest dissabte, un Nàstic Europa a les 9 del vespre al nou estadi. I el Sabadell manté vives les opcions de descens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga. Recordem, l'equip de Ferran Costa va caure divendres davant l'Atlético Madrileño per 4-3.
0: El Sabadell, que jugarà, rebrà la nova Creu Alta, en aquest cas a l'Antequera, i com dèiem, com deia el Joan, tenim un Nàstic Europa que pot ser dramàtic en una jornada intersemanal dissabte a les 9 de la nit. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del play-off d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la regial, la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar per 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina, en aquest cas, ja tenim play-offs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga tercera, que van poder seguir les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, amb un carrusel espectacular, va acabar definint places de play-off i de descens. El Badalona acaba segon amb menys de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en play-off com a cinquè. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Gram a l'últim instant amb 2 gols amb temps afegit. Les semifinals catalanes de play-off seran Hospi, Badalona i Vilanova, Cornellà, en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada inclosa al camp del canvi de led, al Molí, que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina.
1: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Iñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per a la final que l'any vinent tornarà a jugar a Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar a la Final Four.
0: En categoria masculina, encara en bàsquet, ahir van jugar 2 dels catalans de CB.
1: Amb victòria important del Llopos Lleida, 90-81 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen 2 de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
0: I en hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
1: Els blaugranes van caure per 3-1 davant el Porto, una final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb 2 gols molt ràpids, Ignacio Alavar va escurçar a distància del segon part, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1 al Barça. No és campió d'Europa, atenció, des de 2018.
0: Això sí, torna a una final després de també molts anys de sense ser-hi. I també ahir a Coimbra, per cert, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa, la Champions femenina, després de superar el Benfica.
1: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vila-sana, que encara se li resisteix al títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 12 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol amb la consecució del títol de la Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou a casa. Des de l'inici, amb un ambient espectacular ahir, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford amb un gran llançament de falta per l'escaire de Courtois i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure suficient per guanyar, com dèiem, ja matemàticament la Lliga per un Barça que li valia l'empat. 14 punts més suma el Barça que el Madrid quan encara falten 3 jornades per al final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu per a l'entrenador blaugrana Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. L'escoltem en roda de premsa.
1: Us ho explico perquè crec que no és normal. Aquest matí la meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare ha mort. Així que he pensat si ho havia d'amagar o havia de parlar amb el meu equip. Però és que per mi és com una família i he dit, d'acord, vull comunicar-ho també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
0: Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club ho va repetir, aquesta paraula, la d'orgull, en nombroses ocasions.
2: I'm very proud about my team. I'm really happy.
1: Estic molt orgullós del meu equip. Estic realment content i agraït amb el meu staff, amb el club, amb el president, amb Deco, amb tothom que ens ajuda molt i que ens dona suport cada dia. Però el més important és l'equip i com juguen els uns amb els uns pels altres. És increïble i realment ho aprecio molt. Estic orgullós. Mai oblidaré aquest dia, mai, i estic content per això. I l'ambient en aquest estadi és increïble. I si penses que potser n'hi haurà 40.000 més al final, és increïble. És impressionant. Estic molt feliç aquí a Barcelona. Gràcies.
2: I'm really happy here in Barcelona. Thanks.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós amb els propers objectius.
2: Now we have to play 3 games more.
1: Ara hem de jugar 3 partits més. I sí, volem arribar als 100 punts. Encara és possible i aquest és el segon objectiu. Volem fer-ho i també ens volem centrar en els següents partits, al 100%, com fem sempre. Però al final crec que ells també saben que s'han merescut celebrar-ho i espero que ho facin aquesta nit.
0: I també podem escoltar els mitjans del club després del partit ja a un dels capitans, Rafinha, que hi va tornar a jugar després d'un mes i mig de lesió.
3: Bueno, al final son 2 años y 5 títulos. Es algo que hay que valorarlo mucho. Una liga que al principio de temporada daban como perdida para nosotros, pero esto termina solamente en mayo, entonces hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado partidos que nos tocaba ganar. Obviamente tuvimos malos partidos durante la temporada, principalmente al principio, pero hemos sabido levantarse y bueno, ganar lo que nos tocaba.
0: Ahir ja vam tenir celebració, milers d'aficionats també a la plaça Catalunya, més enllà del Camp Nou, uns metres més enllà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, 2 jugadors del primer equip, com l'any passat, Marc Casado, a més d'Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bicing de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. No hi haurà parlaments, en aquest cas, en principi, a l'Spotify Camp Nou. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, el Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria mentre Brian Hill es baixa per acumulació de targetes. La prèvia des de Girona FM, Pau Llafanyer.
4: Els gironins porten dies pendents dels marcadors dels rivals, però l'únic que depèn d'ells és el que passi avui a partir de les 9 de la nit a Vallecas. Una victòria deixaria el descens a 4 punts i donaria un respir important en la recta final de la temporada. Davant un Rayo eufòric per la classificació per la final de la Conference League, però que tampoc no es pot permetre el luxe de relaxar-se. Mitchell avisa que la intensitat de l'equip serà clau a Vallecas.
5: Cada partit és difícil, cada partit és complicat, però tenim clar què hem de fer en els partits que queden, perquè són equips que tenen molta agressivitat en ser pilota i en la pilota i necessiten ser capaços de dominar en aquestes segones jugades i i ser capaços de dominar i mirar cap endavant nosaltres.
4: Sense Brian Hill per sanció i en Porto, Juan Carlos i Van de Beek encara de baixa per lesió, el tècnic recupera Àlex Moreno després d'estar sancionat contra el Mallorca i Abel Ruiz després de la lesió, tot i que podria apostar per Echeverri en punta d'atac.
0: Gràcies, Pau. Avui a les 9 aquest Rayo Vallecano-Girona, l'Espanyol, recordem, continua sense guanyar en aquest 2026, això en 18 jornades i té només un punt més que el Girona, per tant, dos de marge sobre el descens que marca l'Alavés. I tot això, demà comença la jornada 36. Per cert, l'Espanyol, que ha fet oficial fa només una estona l'arribada de Monchi com a nou director general de la part esportiva, com dèiem, Ramon Rodríguez Verdejo, alias Monchi, de San Fernando de Cádiz, que és el nou director general esportiu de l'entitat. A partir de la temporada vinent serà el màxim responsable de l'entitat. Veurem si amb l'Espanyol, amb el primer equip masculí, en aquest cas, a primera divisió. Esperem, evidentment, que sí. L'Espanyol, que jugarà, en aquest cas, dimecres a les 7 de la tarda a Cornellà Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després de 2:15, també dimecres, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe tant d'Espanyol com de l'Alavés, com d'Espanya, com de Girona. Ara mateix, el conjunt de Vitòria és el qui marca el descens. El Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F, i triomf del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit en què les blanes van haver de remuntar, per cert, amb Dianes de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre, per cert, per la mínima en el derbi contra el Madrid, 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la de la Champions contra el Lió. Més futbol a la primera federació masculina. L'Europa va salvar un empat a 3 ahir a Can Dragón, un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filet del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. L'Europa continua en playoff amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabell continua segon, a un punt de l'Eldense, en aquest cas, que és el líder, i el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona. 2-0. Escoltem el tècnic Pablo Alfaro.
6: A mí no me cabe más que dar las gracias a toda nuestra afición que ha venido hasta aquí, 300 y pico personas desde Tarragona para animar al equipo, se les ha notado un montón y entiendo y entendemos su frustración y su cabreo, porque lo entiendo perfectamente, que dentro de este momento tan difícil y tan jodido, porque es difícil, es jodido, que no nos va a quedar otra y además es que yo ya me niego por rotundo a que nos rindamos. Yo sé que hoy el viaje me va a costar, que no vamos a dormir seguramente, pero el sábado tenemos una final y para nosotros ya sí es que es una final. Quedan 6 puntos en juego, yo estoy convencido de que si somos capaces de sacarlos nos salvamos. Però no nos podemos caer, que ahora el que se caiga sí que cae, ¿no?
0: I atenció, perquè la setmana vinent tenim el partit que tenim, el nou estadi Nàstic Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off. El Sabadell rebrà a la nova Creu Alta l'Antequera en una jornada en què juga en horari unificat, dissabte a les 9 de la nit. Dissabte també el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens a aquesta primera federació, obligat a guanyar el Aucouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir la tercera federació masculina en l'última jornada, a la part alta més enllà del Manresa, que va celebrar el títol de Lliga i l'ascens. El play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i Ospi, i segon contra cinquè. Ahir els badalonins van superar per la mínima a un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a Lliga Elite. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: La manca de punteria va condemnar finalment la Unió Esportiva Vic, que va tenir fins al final la permanència a només un gol, però que va ser incapaç de guanyar el Badalona per acabar caient per 0-1 amb un gol al minut 101. Els de Ramon Carrascal van fer ahir un partit amb més cor que futbol, però van fer mèrits sobrats per aconseguir els 3 punts que els haurien deixat a tercera, conscients que el resultat del Cerdanyola a canvi de led els beneficiava. El Badalona, amb la promoció a la butxaca, es jugava només ser segon i com a molt podia acabar tercer. Això es va notar en el joc i l'empenta d'un Badalona conservador que va inquietar en moments puntuals, com un travesser de De Marco. Marc Colomer va xutar a fora per poc i sobretot Manel Martínez va tenir, ja en l'afegit, una ocasió claríssima que va enviar al cel. I el Badalona, amb una passada d'Albert Ajuaco, va anotar per enterrar totes les esperances biguetanes en un Hipòlit Planàs amb una bona entrada i que va creure fins al final. Ramon Carrascal, entrenador biguetà.
8: Bueno, en aquest partit ens ha faltat gol, està clar. I com a temporada, doncs bé, ara
9: així en calent és difícil fer una anàlisi tot d'això. Sí que m'agradaria fer un agraïment generalitzat a tot el públic que, i l'afició que durant tot aquest any ha empès ens ha ajudat moltíssim, i per tant des d'aquí m'agradaria fer extensió un agraïment doncs, a tot el públic, també a la junta directiva.
7: Després del retorn, 13 anys després, aquesta categoria, però el tècnic confia en la base sòlida de l'entitat per tornar ben aviat.
0: Gràcies, Pep. A l'altra semifinal del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant l'afegit amb dos gols per aconseguir una promoció històrica. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Història, remuntada èpica entre el minut 89 i el 92, del res al tot. El club de futbol Vilanova depenia d'ell mateix per defensar la posició de play-off d'ascens, aquella que havia ocupat durant gairebé tres quartes parts de la temporada, i se la jugava al camp d'un Lleida ja descendit, amb orgull i davant de la seva gent, però que ja no s'hi jugava res. I malgrat tot, es va fregar el desastre. Drama de 90 minuts, però amb final feliç. Increïble, literalment difícil de creure. Fins i tot pels més experts i que ho vivien en primera línia. Genís Sampietro, tècnic del Vilanova.
11: Sí, increïble, no? Jo em veia fora, no? Per molt positiu que vol ser. Al final són 13 jornades sense marcar fora de casa. Avui no havíem fet gol un altre cop amb accions que han tret a la línia. Jo ja, no sé, volia morir-me allà perquè no entenc res. I que, que faltant 5 minuts puguis fer els dos gols. S'ho mereixen, s'ho mereix la gent, s'ho mereixen els jugadors, i per això és per el més content que estic, perquè al final són ells que els que mereixen jugar al play-off, el que significa un play-off, i molt, molt, molt content per ells, i per fi la sort que ens ha caigut de cara també.
10: El Vilanova és de play-off. Després d'encadenar dos ascensos seguits, el retorn a tercera acaba amb la classificació per una fase d'ascens, on a més ara hi arriben els de Sant Pietro amb la moral totalment disparada. Primer rival, el Cornellà. La temporada 2025-26 ja és històrica, però encara no s'ha acabat.
0: Gràcies, Xavi. Evidentment, en seguirem aquests play-offs. A la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa la Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure en la final per la permanència contra el Cerdanyola, 1-2, un resultat que, per tant, fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina. Després d'un gran partit, molt igualat, contra tot un València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, mans de Marian Koulibaly, però no va acabar entrant, i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Escoltem Roberto Íñiguez.
12: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar. Me fastidia no ganar, pero estoy contento de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido, ¿no? Que siempre digo que me van pasando los años y para mí la sensación misma es importante, que la de ganar, perder. No creo que sea tiempo de llorar, les he dicho a las jugadoras. Es que no hay que llorar, yo creo que hay que estar muy orgulloso.
0: L'únic que, malgrat la derrota, ja sap que jugarà la temporada que ve Eurolliga, després de fer història aquest any, arribant a la Final Four de la màxima competició continental. I en categoria masculina hi van jugar dos dels catalans de CB, amb victòria important del Jaio Posella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau. Encara no ho tenen fet a ser de tant, tot i sumar ja 11 victòries, les mateixes que van aconseguir la temporada passada. En tenen dues de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
13: Els homes de Diego Campo tampoc van poder aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga CB en un duel on el joc interior andorrà va ser molt superior, provocant que es decantés el partit a favor del conjunt del Principat. Pustovi va passar per sobre dels pivots manresans, convertint-se en el factor decisiu de l'enfrontament. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, lamentava aquest aspecte en acabar el partit.
14: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior. Pustovi nos ha dominado totalmente. Primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior. Diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional. O sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partit d'aquest nivell pues no se pot permetir, o haces la falta o no haces la falta, no?
13: Sense temps per lamentar-se, ara el Baxi Manresa ja pensa en la propera cita, que serà demà a les 8 del vespre en un nou derbi català a la pista del Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Jordi. Demà en parlarem d'aquesta jornada intersemanal. I abans d'acabar en hoquei patins, el Barça ho va tenir tocar, però va acabar caient ahir a la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto, 3-1, en una final en què els blaugranes els van faltar forces després de superar amb molt de mèrit a l'Sporting de Portugal a quarts i al Benfica a semifinals. El Porto es va avançar per 2-0 molt ràpidament, amb un resultat que ja va ser impossible de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio Alabart. Al final 3-1, però orgull per un Barça que ha tornat a competir a Europa fins als tràmits finals. La final femenina, per cert, de la Champions femenina, se la van dur al Fraga, amb 4 catalanes de l'equip, que va superar el Benfica a la final. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Un lloc per escoltar Beethoven.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
19: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
20: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
19: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
20: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
19: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
20: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
3: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
4: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

Dilluns 11 de maig, avui amb la ressaca ja de la primera celebració, que n'hi haurà més d'una, del Barça de la Lliga. El títol de Lliga a la primera divisió masculina després de guanyar ahir no s'havia fet mai el Real Madrid 2-0 a l'Spotify Camp Nou en el clàssic que ha decidit del tot la Lliga. Aquesta 29è títol de Lliga per al conjunt blaugrana, segon consecutiu per a l'equip de Hansi Flick. Avui en parlarem ja amb alguna celebració i amb detalls de la rua que s'ha de fer aquesta tarda pels carrers de Barcelona. Tot això, avui mateix tanca la jornada 35 el partit importantíssim del Girona, que juga a Vallecas, al camp d'un Rayo Vallecano, que ja pràcticament ho té fet a la Lliga i que s'ha classificat per una final històrica de la Conference League. També en farem la prèvia. Molt futbol, també amb el repàs de com ha acabat la tercera federació masculina, amb els play-offs ja definits i també el descens a Lliga Elite, però també bàsquet, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es proclama campió de Lliga la primera masculina amb 3 jornades de marge.
1: Els blaugranes van superar ahir 2-0 amb gols del Rashford i Ferran Torres al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou i celebren la seva 29a Lliga, la segona consecutiva. Ara el Barça té 14 punts més que el Real Madrid quan en queden 9 en joc i encara té l'opció d'arribar a la xifra històrica de 100 punts si guanya els 3 partits que queden.
0: Ho va fer el Barça de Tito Villanova, recordem, la temporada 2013. Pel que fa als altres dos catalans, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí.
1: L'equip de Mitchell, que abans de jugar avui només té un punt de marge sobre el descens, que marca l'Alavés, i 2 sobre el penúltim, al Llevant. Abel Ruiz torna a la convocatòria, mentre que Brian Hill es baixa per acumulació de targetes al partit a les 9 de la nit.
0: Recordem que el Rayo és equip de la final de la Conference League, una final històrica per al conjunt de Vallecas, que ja pràcticament ho té fet, té 42 punts a la primera divisió per, en aquest cas, aconseguir la permanència. L'Espanyol encara continua sense guanyar aquest 2026 i ja té només un punt més que el Girona, per tant, 2 punts de marge sobre el descens que marca l'Alavés. A tot això, demà mateix ja comença la jornada 36, que és jornada intersemanal, Joan.
1: Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després, a 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés. El Girona, que avui juga a Vallecas, torna a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: L'Espanyol, per cert, que ha fet oficial aquest mateix migdia que Monchi és el nou director general esportiu de l'entitat. Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, nascut a Cádiz, a San Fernando, recordem, amb molts anys exitosos al Sevilla com a director esportiu, que serà l'encarregat de dirigir esportivament l'Espanyol a partir de la temporada vinent. I a la Lliga F, ahir triomf del Barça a Tenerife.
1: Les blaugranes van guanyar 1-3 en un partit en què van haver de remuntar amb dianes de Brooks, Kika Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca centrar-se en les dues finals. Dissabte vinent, la de la Copa de la Reina, a Gran Canària, contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre per la mínima en el derbi contra la Real, contra el Real Madrid 1-0. I la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, la de la Champions contra el Lió, de l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Més futbol. A la primera federació masculina empat a Gradols de l'Europa i el Nàstic, en canvi, que cau al descens.
1: Els escapulats van empatar 3-3 davant el Villarreal B, aixecant 2 gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel play-off. Escoruela i Annane van marcar un gol olímpic cadascun i Vacas va fer l'altra diana de l'Europa, que continua 5è en zona de play-off. En canvi, el Nàstic va perdre 2-0 a Tarassona en un duel directe i torna a estar en places de descens. El Sabadell manté vives les opcions d'ascens directe gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt de lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga.
0: Per tant, 6 punts en joc. La setmana vinent tenim un Nàstic a Europa, el nou estadi que pot ser dramàtic, el Sabadell que rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera. Tornant a la categoria femenina, l'Ona Sant Adrià és a només 2 partits de la primera federació.
1: El filial del Badalona Woman va golejar el Saragossa per 5-0 i es classifica per la final del playoff d'ascens a primera federació femenina, segona categoria estatal. El rival serà la Reial Societat B. A la promoció d'ascens a segona federació femenina, el Barça C va guanyar 2-0 el Gijón i aconsegueix l'ascens.
0: I a la tercera federació masculina ja tenim play-offs i descens definits.
1: L'última jornada de Lliga Tercera que van poder seguir a les televisions locals i a la plataforma de xarxa Més amb un magnífic carrusel va acabar definint places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon amb vens de 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Hospi, que entra en play-off com a 5è. I el Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb 2

0: gols en temps afegit. Les semifinals catalans del play-off seran Ospi, Badalona i Vilanova, Cornellà, en eliminatòria d'anada i tornada. A la part baixa, el Cerdanyola aconsegueix la salvació després de l'1-2 amb remuntada inclosa al Molí, al camp d'un canvi de l'EC que torna a Lliga Elit un any després i acompanya Vic i Lleida.
1: Veurem en aquest cas com acaba la Lliga Elite, en aquest cas qui puja en aquest grup 5 de tercera federació. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adeu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off de Lliga Femenina.
0: Després d'un gran partit molt igualat contra el València, l'equip de Roberto Íñiguez va tenir l'última pilota per guanyar en mans de Màriam Koulibaly, però no va acabar entrant i l'empat a 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. L'únic, això sí, abans de jugar ja va saber amb la classificació del Casademont Saragossa per la final que l'any vinent tornarà a jugar Eurolliga després de fer història aquest any arribant a jugar la Final Four.
1: I en categoria masculina hi van jugar dos dels catalans de la Lliga CB.
0: Amb victòria important del Llopos Lleida, 90-80 al Barris Nord contra Bilbao, encara no ho tenen fet els lleidatans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En tenen dues de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 al Baxi Manresa.
1: Demà comença la següent jornada, ja, amb un duel català, en aquest cas, entre Girona i Manresa. En hoquei patins, el Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina.
0: Els blaugranes van caure 3-1 davant el Porto a la final disputada a Coimbra, Portugal. El Porto s'havia avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar va escurçar diferències a la segona meitat, però al tram final els portuguesos van sentenciar amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018, per tant, fa 7 anys.
1: Sí, i això sí, no arribava feia temps també en una final i va aconseguir fer-ho després d'eliminar Sporting de Portugal i Benfica. També ahir a Coimbra, per cert, en la categoria femenina, la Champions femenina, el Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va proclamar campió de nou d'Europa després de superar el Benfica a la final.
0: Les fragatines havien superat els penals a semis al Vilassana, que encara se li resisteix a aquest títol europeu.

0: Dilluns 11 de maig, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues a dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, amb la consecució del títol de Lliga del Barça, guanyada per primera vegada a la història, superant el Real Madrid al Camp Nou. Des de l'inici, amb un ambient espectacular, en el retorn d'un clàssic a l'Spotify Camp Nou, amb més de 62.000 persones, del màxim d'aforament que es permet, els blaugranes van sortir molt endollats. Va obrir la llauna Rashford, amb un gran llançament de falta per l'escaire, i de seguida Ferran Torres, completant una molt bona jugada col·lectiva iniciada per Fermín i Dani Olmo, va fer el 2-0. El Barça va controlar el partit i va tenir més ocasions que el Madrid per fer-ne algun més, però el marcador ja no es va moure. Suficient per guanyar ja matemàticament la Lliga. El Barça, de fet, li valia l'empat. 14 punts més sumar al Barça que al Madrid, que quan encara falten 3 jornades per al final de Lliga, tot plegat en un dia especialment emotiu ahir per a l'entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, que al matí havia sabut que el seu pare havia mort. Un Flick molt orgullós del seu equip i de formar part d'aquest club. Ho va repetir, aquesta paraula, orgull, en nombroses ocasions.
1: I'm really happy and really proud about everyone in the...
2: Estic molt content i molt orgullós de tothom de l'equip i del meu staff i del club. Per mi realment són una família. Valoro molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona i la gent és molt amable amb nosaltres. És per això que sento que estic al lloc adequat en el moment precís i crec que tots volem continuar i volem donar més per aquest club, també per fer un salt de qualitat. I sé que tothom aquí vol guanyar la Champions. Ho intentarem la temporada vinent. Ho tornarem a intentar i espero que puguem assolir aquest objectiu.
1: We're trying next season again and hopefully we can achieve this goal.
0: El tècnic blaugrana, que això sí, també es va mostrar molt ambiciós, com sentíem, amb propers objectius, començant per aconseguir la Lliga dels 100 punts, ha de guanyar encara els 3 partits que queden, i citant, com sentíem, també a la Champions de l'any vinent.
1: When you train a club like Barcelona, you always...
2: Quan entrenes en un club com el Barça sempre has de guanyar títols. Sense títols no és una bona temporada, és normal. Però és clar, jo somio en això. I això és sempre el que vull, lluitar pels somnis, i crec que tenim més somnis que volem aconseguir per la temporada vinent. Per tant, anem a per totes, i amb la mateixa actitud i la mateixa mentalitat. Així ho farem.
1: So we go on that, and with the same attitude, with the same mentality, I will do that.
0: Un Hansi Flick que també va recordar en roda de premsa les dificultats que ha superat l'equip aquest curs per tornar a ser campió de Lliga.
1: Yeah, we had a lot of injuries.
2: Sí, hem tingut moltes lesions. Hem hagut de gestionar moltes coses aquesta temporada. I com em van dir abans que comences la temporada, el segon any potser és més difícil. Però crec que hem jugat de forma fantàstica, i és genial. La manera com juguem, l'estil com juguem... No hem marcat tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al final d'aquesta temporada. Estic molt content quan veus quants jugadors joves tenim. És impressionant. El Pau Cubarsí, Gerard Martín, l'Eric... És impressionant.
1: From the Liga, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric... It's amazing.
0: En aquest cas, el Barça, que el Hansi Flick destacava tres defenses joves que han estat molt importants per a l'equip, no ho ha estat tant. Ronald Araujo, el primer capità, veurem on acaba aquest estiu, però de moment ahir va fer aquest discurs després del partit davant de l'afició.
3: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos, pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Muchas gracias por el apoyo de todos. Fueron muy importantes. Esta liga también es de todos ustedes. Gracias a mi compañero, gracias al míster, gracias al cuerpo técnico, gracias al presidente y gracias a todos los que trabajan en este club día a día. Y también no puede faltar el agradecimiento a nuestra familia, que son los que nos bancan todos los días. Tenemos un equipo muy joven, pero con mucho talento, mucha valentía. Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras os merecéis. ¡Lita allí! ¡Visca Barça y visca Cataluña!
0: El discurs del capità Ronald Araujo davant de l'afició, amb milers d'aficionats també ja va celebrar el Barça, en aquest cas al Camp Nou, però també a la plaça Catalunya, uns metres més enllà de la tradicional Font de Canaletes, ara mateix tancada per obres. Allà s'hi van presentar, de fet, com l'any passat, Marc Casado, a més d'aquest any ho va fer també Alejandro Valde. I també vam tenir imatges de la passejada en bici, que també ja comença a ser tradicional després d'un títol de matinada de Dani Olmo, Pedri i Eric García. Avui continuarà la celebració amb una rua que arrencarà a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i tindrà un recorregut circular amb un autobús escapotat, evidentment, passant per llocs emblemàtics del centre de la capital catalana i tornant a l'estadi. A tot això, la Lliga ja té campió, però encara falten 3 jornades per disputar-se i moltes coses per decidir. De fet, avui tanca la jornada 35 un importantíssim Rayo Vallecano-Girona per al conjunt gironí, que abans de jugar només té un punt de marge sobre el descens que marca l'Alavés i 2 sobre el penúltim, que és el Llevant. El tècnic Mitchell deia a la prèvia que s'han de centrar en ells mateixos i deixar estar la resta d'equips implicats.
4: Toca pensar en nosaltres, només. Cadascú té els seus problemes. I no sé on toca arribar, però el que és més important és que demà podem aconseguir 3 punts, que ens fan molta falta. I només pensar en nosaltres. Som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo. Toca pensar així, només. Perquè hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o altra, en la tranquil·litat de que nosaltres no podem fer més que guanyar els nostres partits, només.
0: Un mitjà que també reconeixia un punt de preocupació, però també es mostrava convençut a tirar-ho endavant.
4: Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full, 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que l'hem tingut en 2/3 de la competició o més, i responsabilitat, per donar sempre el 100% i ja està. Penso que els 4 partits són capaços de lluitar tops i ser capaços de... L'equip està per lluitar i ser capaços de guanyar.
0: Abel Ruiz torna a la convocatòria avui, mentre que Brian Hill es baixa per sanció, per acumulació de targetes. El partit d'aquest Rayo Vallecano-Girona avui a les 9 de la nit. L'Espanyol, recordem que continua sense guanyar aquest 2026, això són 18 jornades, té només un punt més que el Girona, per tant, 2 de marge sobre el descens. L'Espanyol, que ha fet oficial avui la incorporació al nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, en aquest cas com a nou director general esportiu de l'entitat, càrrec del qual liderarà l'àrea esportiva del club, només per sota de Mao Ye, que és el director, el CEO de l'Espanyol, i Alan Pace, que és el president i propietari de Velocity Sports, l'empresa, com dèiem, màxim inversor de l'entitat. Això pel que fa a una primera divisió masculina que demà ja comença la jornada 36, l'antepenúltima intersetmanal. Dimecres a les 7 jugarà l'Espanyol a Cornellà del Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. Just després de 2:15, el Barça, ja campió, jugarà al camp de l'Alavés, rival directe, com dèiem, d'Espanyol i de Girona a la lluita pel descens, i el Girona, que avui jugava a Vallecas, tornarà a jugar dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I a la Lliga F hi triomfs del Barça 1-3 a Tenerife, en un partit en què les Blanes van haver de remuntar, amb dianes de Brooks, Quica Nazaret i Claudia Pina. Ara ja toca pensar en les dues finals. Dissabte a la Copa de la Reina, a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 1-0 contra el Real Madrid, i la setmana següent, dissabte 23, a Oslo, de la Champions, contra el Lió. Més futbol. A la primera federació masculina, l'Europa va salvar ahir un empat a 3 a Can Dragó, en un partit que perdia primer 0-2 i després 2-3 contra el filial del Villarreal, però que va poder guanyar amb un penal al temps afegit fallat pel màxim golejador Jordi Cano. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
5: Segurament tu també pensaves que la primera part quan ell marxa cap a dintre, i aquests no aixecen, sí, igual olímpic i tal, però quan has vist dos bons olímpics, eh? Si hem fet màgia, avui ha sigut màgia, ho hem fet la segona part. No, agraït als jugadors de que surtin amb aquesta calor la segona part i es deixin la vida, que sortim a per ells, també els exposo amb ells, perquè és un per un amb jugadors que són ràpids, són bons tècnicament, tenen talent, però almenys sé que la meva línia és d'anar cap endavant, de fallar cap endavant. I quantes ocasions hem tingut la segona part? Clares, 4 o 5, però hem tingut 10. Ells han tingut un pal i el gol. Però clar, el que fa el gol, poder d'aquí 2 anys el venen per 25 milions.
0: L'Europa, que continua en zona de play-off, a un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, el Sabadell continua segon, a un punt de l'Eldense, el líder, i per tant l'ascens directe a segona divisió. I el Nàstic es complica encara més la vida després de perdre un duel directe per la permanència al camp del Tarazona, 2-0, encara quedaran 2 jornades, i atenció, la setmana vinent tenim al nou estadi un Nàstic a Europa, amb els tarragonins, com dèiem, jugant-s'hi la vida, amb a dos punts de la permanència, ara en descens, i els graciencs jugant-se al play-off. Són 5ens amb un punt de marge sobre el Cartagena. El Sabadell rebrà la nova Creu Alta a l'Antequera, en una jornada que juga en horari unificat dissabte a les 9 de la nit. També dissabte, per cert, el Reus Redis buscarà accedir a la final del play-off d'ascens d'aquesta primera federació, obligat a guanyar a Okouto, al camp de l'Orense, després de l'empat a 0 de dissabte passat al Municipal de Reus. I ahir ja es va decidir a la tercera federació masculina, amb l'última jornada. A la part alta, el Manresa va aprofitar per celebrar el títol de Lliga i l'ascens, aconseguit ja fer 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Ni la pluja va aturar les ganes de celebració al Congost de Manresa. El conjunt vegenc va aixecar el títol davant la seva afició. Pel que fa al partit, el tècnic manresà Sergi Trullàs va donar minuts als jugadors menys habituals en l'11 inicial aquesta temporada, després d'aconseguir el campionat ara fa 2 jornades. El defensa Roger Monells va obrir la llauna a la mitja hora de joc i Joel Montero va posar la màgia al minut 85 quan des de fora l'àrea va netejar les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava d'una llarga lesió i es mostrava satisfet per poder tornar a gaudir del futbol després d'una dura temporada.
7: Llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco. Al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga, era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está. He tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa dissabte a la tarda, els vegencs van rebre el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i van començar una festa que es va allargar fins ben entrada la nit.
0: Gràcies, Jordi. I el play-off d'ascens el jugaran d'una banda Badalona i l'Ospi, segon contra cinquè, i ahir els adonins que van superar per la mínima el Vic, en aquest cas a l'Hipòlit Planàs, un Vic que necessitava puntuar per mantenir la categoria i, per tant, va acabar baixant a la Lliga Elite. L'Ospi, que en va tenir prou amb un puntet sumat contra el Cornellà, que també jugarà al play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
8: Lliga regular tancada i cinquè lloc per al centre d'esport l'Hospitalet. No és la posició imaginada a principi de temporada, però l'equip ho valora positivament després de la irregularitat mostrada, sobretot durant els primers dos terços de la competició. L'empat contra el Cornellà, 0-0, va tenir més incertesa que perill real. L'Ospi va ser superior i a aquest fet s'agafen cos tècnic i plantilla. L'altra visió, menys optimista, és que l'Ospi suma dos empats i quatre derrotes contra els equips que disputen el play-off. Cap victòria durant la Lliga. L'entrenador de l'Ospi és Sergio Juste.
9: Jo no estic gens preocupat. Al final penso que competim bé, sí que pues, aquests partits pues, ens ha costat, però estem aprenent. Penso que avui l'equip ha fet una pas endavant amb tot, amb lo defensiu sobretot, i està pues, més sòlids i que l'altre dia a Badalona. Penso que ho hem aconseguit.
8: I com deia Sergio Juste, el primer rival de l'Hospi serà el Badalona. No cal anar gaire lluny per trobar l'últim precedent, de fa dos caps de setmana. Aquell dia, els riberencs no van estar bé a la primera part, i la reacció a la segona només va servir per ajustar el marcador fins al 3-2 final. El davanter de l'Ospi, Ignasi Kerr, repassa les opcions del seu equip en aquesta primera eliminatòria.
10: Jo crec que no hi ha favorits, un partit on qui prengui millor la toma de decisió, sobretot quan arribes a l'àrea, quan a l'hora de defensar, estratègia, pues serà el que s'emportarà. Fer un partit serio i a partir d'allà jo crec que ho farem de superbé segur.
8: El partit entre l'Ospi i el Badalona serà aquest diumenge a l'estadi municipal de l'Hospitalet a 1:45 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. A l'altre semi del play-off tindrem un Cornellà-Vilanova. Els vilanovins que van estar a punt de no aprofitar la visita al camp d'esports contra un Lleida ja descendit, però van acabar remuntant el temps afegit amb dos gols per aconseguir aquesta promoció històrica. Finalment, a la part baixa, el Vic, com dèiem, baixa a Lliga Elite, acompanyant el Lleida, que ja feia setmanes que havia confirmat el descens, i el canvi de led, que ahir finalment va caure a la final per la permanència contra el Cerdanyola per 1-2, un resultat que fa que els vallesans es mantinguin en aquesta tercera federació. Escoltem l'entrenador del Cerdanyola, Alberto Aibar, Peque.
11: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria, aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Això pel que fa a la permanència, tornant al play-off, expliquem dates. Aquest diumenge anada i a cap de setmana següent la tornada d'aquesta primera eliminatòria, Badalona l'Hospitalet i Cornellà Vilanova, els dos que passin jugaran també a doble partit la final catalana, i recordem que el guanyador s'enfrontarà a la final per l'ascens al vencedor del play-off gallec, el grup 1, amb la tornada a Catalunya. En bàsquet, l'Espart Girona va dir adéu ahir a la temporada després de caure a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Després d'un gran partit, molt igualat contra el València, l'equip d'Alberto Iñiguez va tenir l'última pilota per guanyar, en mans de Mariam Koulibaly, l'MVP de la Lliga aquesta temporada, però no va acabar entrant i l'empat 73 final elimina les gironines després del 67-66 de l'anada a València. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Les gironines van competir fins al final i van tenir la classificació a les seves mans. Amb 5 segons per jugar i el marcador empatat, Koulibaly va tenir la cistella per passar a la final, però no va poder anotar. Un final d'allò més agònic que tanca una temporada marcada per les lesions i la falta d'efectius. Ainhoa López lamentava com havia arribat físicament l'equip a final de temporada, però destacava l'orgull que havien mostrat sobre la pista.
12: Que quan jugues aquests partits no estàs cansat, no, mentalment, perquè els vols jugar i vols passar i vols guanyar, però òbviament, si som realistes, es nota. Però tot i això, molt contenta i molt, bueno, amb tot l'equip, amb l'esforç que hem fet, inclús jugadores lesionades jugant aquesta eliminatòria, i això demostra, no, el gran equip que som i com totes ens hem anat adaptant a aquestes circumstàncies i ho hem anat traient endavant i molt bé.
6: Malgrat l'eliminació, les gironines han aconseguit una plaça per disputar la fase prèvia de l'Eurolliga de la temporada vinent.
0: Gràcies, Pau. I en categoria masculina hi vam jugar dos dels catalans de la CB, amb victòria molt important del Jaio Posella, 90-81 al Barris Nord contra el Bilbao. Encara no ho tenen fet els lletans, tot i sumar 11 victòries, les mateixes que la temporada passada. En parlava el tècnic Gerard Encuentra.
13: Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat, que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: El Lleida, que té dos triomfs de marge sobre un descens que marca l'Andorra, que hi va superar 104-94 el Baxi Manresa. I en hoquei patins, el Barça ho va tenir tocar, però va acabar perdent ahir la final de la Champions masculina a Coimbra, a Portugal. Feia anys que el conjunt blaugrana, no, que és l'equip amb més títols europeus de la història, no arribava ni tan sols a la final d'una competició que no guanya des del 2018. Després de superar molt de mèrit Sporting de Portugal a quarts i Benfica a semifinals, ahir el Porto va començar millor, es va avançar amb 2-0, que ja va ser molt complicat de remuntar, malgrat el gol de penal d'Ignacio de la Barta. Final 3-1, però orgull per part d'un Barça que ha tornat a Europa, segons explicaven els mateixos protagonistes. Escoltem el mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo.
14: És un orgull el competir fins a l'últim segon, és un orgull el que hem fet el dijous amb l'Sporting, un orgull el que hem fet ahir amb el Benfica, i avui hem arribat justos de forces i s'ha competit amb l'orgull, amb l'ADN que toca del nostre club. Però no s'ha guanyat, lamentablement no s'ha guanyat, crec que hem donat un missatge de que hem tornat, el Barça ha tornat a Europa. Hem aconseguit amb aquesta final el competir la Copa Continental l'any que ve i ara a descansar un parell de dies i a preparar la final del play-off, que realment fa molta il·lusió també.
0: Ara, com sentien, toquen els play-offs del títol de l'hoquei Lliga. També ahir Coimbra, per cert, del Fraga, amb quatre catalanes de l'equip, es va tornar a proclamar campió d'Europa després de superar el Benfica a la final. Les fragatines ja havien superat els penals de les semis al Vilassana, que encara se li resisteix al títol europeu. I abans d'acabar en tenis taula, aquest cap de setmana ha acabat la temporada de la Superdivisió i en fem balanç a la masculina, en aquest cas, amb el Ser l'Escala, que baixa després de molts anys a la màxima categoria estatal. Ràdio L'Escala, Ivan García.
15: S'acaba definitivament l'etapa a la Superdivisió masculina per al Club Tenis Taula Ser l'Escala. Després d'una temporada exigent, l'equip necessita ara respirar, agafar aire i carregar piles per la pròxima temporada a la Divisió d'Honor. Ho agrairà també l'economia del club. Joan Ferràs, membre de la Junta Directiva.
16: A un primera pala s'ha doblat, pràcticament. Sí. S'ha doblat el cost en aquests anys. Però aquest any haguéssim pogut fet bestieses, però l'actitud, la serietat i el rigor de tota la Junta, i jo crec que ja que reconeixeu, va ser la de no estressar ni el pressupost ni els jugadors. És a dir, perquè, clar, també en una situació com la de l'Iker, com t'explicava ara el David, tampoc el que no podem fer és pressió. I per això nosaltres ara estem fent plantejaments pel futur de fer coses importants, però des de la il·lusió, no des de la pressió.
15: L'últim resultat de la màxima categoria ha estat de 4-2 a la pista de l'Irun Leca Enea. En aquest duel, els dos punts escalencs van anar a càrrec d'Iker González i Xavi Peral, que no van disputar els seus enfrontaments contra Daniel Palacios a causa de la lesió del palista local. Amb aquest resultat, el Ser l'Escala tanca una etapa difícil a l'elit amb la il·lusió intacta de tornar-hi ben aviat.
0: Gràcies, Ivan. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
17: La xarxa de comunicació local.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut. Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria un segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria un segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
4: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
5: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
6: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
7: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM, que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cugat tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
6: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
8: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge complet el trobareu a Cugat Media.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
9: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
10: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
11: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
12: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria un segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
3: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
4: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
5: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important important per nosaltres. Hem portat el primer castell de buit de la temporada i en teníem ganes. I la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
6: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
7: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també, aleshores per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a divisió d'honor màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la divisió d'honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi.

0: Un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers, Sònia Kerr.
1: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
2: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
1: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
1: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
1: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
1: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient, que a hores d'ara ja és suau, acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
5: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
5: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
6: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats que mira la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
7: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del club.
6: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda.

0: La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
2: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
3: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
2: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
3: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
5: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una cada ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
3: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països, un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
2: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
7: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
6: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
2: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saïfa Boukeshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
8: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
10: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
9: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
11: O acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
9: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
2: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Mentrestant, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
12: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
14: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
15: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
12: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
16: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
17: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
16: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
18: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel pel personal tècnic.
16: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
19: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
20: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. D'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
19: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
2: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
21: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
22: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
21: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
8: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
2: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
8: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
2: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
2: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
8: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per abús del mercat, per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
2: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
4: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
0: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
2: I en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
23: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
5: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mart.
2: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
24: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
25: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí. Responsabilitat, tota. Treball a full.
24: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
26: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
24: El Lima Horta, que estava disputant el play-off de descens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
2: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Nosaltres.
4: Nosaltres som feliços.
5: Nosaltres som així.
6: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
7: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
8: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
9: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
10: Sí. Hombre.
7: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
9: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
10: Igual que jo.
9: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
6: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Nosaltres som genials.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: Una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Estàs fijado en un objeto artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
0: El reportatge complet el trobareu a Cugat Mèdia.
4: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
5: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
6: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
7: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cugat tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
7: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
6: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
7: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
8: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època.
9: Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
10: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
9: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
11: Ràdio Sant Cugat.
12: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
13: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs... d'aquella manera, sí,
0: regular
1: perquè...
0: Més aviat,
1: Saps què passa? Que estem arribant ja al tram final de la temporada i ara ja no hi ha marge d'error, és a dir, tu jugues tot. I és el que li ha passat, per exemple, al Rubí Sant Cuat masculí, que jugava al camp del Pozuelo, a Madrid, tenia l'opció d'arribar a la final per pujar a Divisió d'Honor, a la màxima categoria estatal, que mai ho ha aconseguit, i van perdre. Mira que anaven bé la primera part, ho estàvem seguint des de la redacció, amb un 3-9, però la segona part es va fer feixuga, costa amunt, i han quedat eliminats. I llavors aquell mal regust de boca, no?, que has estat tota la temporada i has estat molt bé, però quan arriba el moment vital, doncs ara ja s'ha acabat la temporada per ells. S'ha de felicitar per tot el treball que han tingut, però és aquell mal regust de boca que dius ja no em queda la segona volta de competició per intentar millorar i corregir, clar.
0: Doncs hauran de seguir treballant a veure si la pròxima temporada finalment aconsegueixen pujar a Divisió d'Honor, no? En tot cas, bona feina, perquè si estaven en aquesta posició és que la feina està feta. Malauradament no s'ha pogut posar aquesta medalleta.
1: Aquesta cirereta al pastís,
0: sí,
1: no?
0: Però vaja, escolta, enhorabona pels resultats i segur que ben aviat ho aconsegueixen. Hi ha alguna altra cara de la moneda? Alguna nota positiva d'aquest cap de setmana o no?
1: Sí, tenim el segon equip de la West masculina que dissabte va guanyar, que tenia a tocar l'ascens, però s'ho jugarà tot l'última jornada, primer contra segon, depenent de que el tercer perdés davant del primer, però el tercer va guanyar. Per tant, la carambola, aquella que sempre esperes, sí, doncs no s'ha donat, i veurem aquest dissabte si l'equip és capaç de guanyar i d'aquesta manera, doncs, pujar de categoria.
0: Doncs ho veurem a dilluns que ve, a veure si en aquest cas han tingut sort i bons resultats els de la UESC. No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa fem aquest repàs de marcadors del cap de setmana, que ho podeu seguir també a través de les cròniques que fan els companys a la nostra web, sinó que també us acostem diferents protagonistes de l'esport local amb diferents disciplines, amb convidats aquí a l'estudi. Joan, avui de què ens parlareu?
1: Doncs mira, precisament tindrem l'entrenador d'aquest segon equip masculí de la UES, que l'any vinent serà el nou entrenador del primer equip.
0: Carai.
1: I és l'actual director esportiu. Per tant,
0: tindrem... Canvi de papers.
1: Canvi de papers. Tindrem l'Itai Levi aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils perquè ens explica una miqueta com pot acabar aquest segon equip, si acaba amb ascens o no. El primer equip que ha baixat de categoria, per tant, intentaran retornar a categoria estatal, a veure quin projecte ens ha preparat. I també, el que dèiem, el Rugby Sant Cuat masculí, tindrem el seu tècnic, el Martín García, perquè ens analitzi 24 hores després d'aquesta derrota com està l'equip, si ell continuarà al capdavant, perquè ja porta 4 temporades, estan lluitant cada any per intentar pujar. Aquest tampoc ha estat el 2026 l'any de l'ascens, i veurem com pinta aquest projecte. I també parlarem de jugadores que fan un pas al costat. Ens expliquem, la capitana del patí hoquei, la Laia Paredes, feia 8 anys que competia al primer equip. L'altre dia ja va tancar l'etapa al primer equip, però jugarà amb el segon equip. Per tant, estudia, treballa, és logopeda, per tant, baixarà una miqueta el llistó.
0: El ritme,
1: Continuarà vinculada al club, però amb el segon equip a Nacional Catalana, que és una mica més tranquil i menys exigent. I per acabar, Alba, parlarem del cadet de l'handbol Sant Cuat masculí, que aquest cap de setmana disputa la fase sector del campionat d'Espanya. Només hi ha hagut 3 equips en la història de l'handbol Sant Cuat, que ja compleix 52 anys, que han estat capaços d'anar a una fase prèvia del campionat d'Espanya. I aquest equip, el cadet A, lluitarà des de divendres fins diumenge per arribar al campionat d'Espanya, a la fase final, i bé, han competit amb Barça, amb Granollers aquí a Catalunya, ara hauran de fer el salt a nivell estatal. Per tant, l'Eloi Safon, que és el seu entrenador, també ens acompanyarà i ens analitzarà dies abans de que s'iniciï aquesta competició, com ho preveu, com ho veu i, sobretot, com està el vestidor amb aquesta experiència, amb aquest desig, anhel d'anar al campionat d'Espanya.
0: Doncs segur que ho viuen bé, amb nervis, suposo, però deuen estar engrescadíssims per aquesta oportunitat i per poder competir a aquest nivell. Et sembla si fem un repàs dels resultats que tenim del cap de setmana?
1: Doncs som-hi.

0: Posem en ordre els resultats d'aquesta jornada. Cada cop queda menys perquè finalitzi la temporada, però encara tenim alguns marcadors. En hoquei patins, Tordera 4, Oxigen Patiu que inclús en quant masculí 2.
1: Els santcoatencs es veuen superats per l'equip local.
0: A més, tancaran la temporada aquest dimecres. Havien de jugar aquest cap de setmana, però s'avança el partit a les 9 del vespre al PAF 2 de la Rambla del Celler. Jugarà el Patiu Hoquei Sant Cugat davant el Reus Deportiu B, que és campió, que no pot pujar a Hoquei Lliga perquè té el primer equip a la màxima categoria estatal, però serà una manera ja final d'acomiadar una temporada dura per l'equip d'Andy Colaiani, que finalitzarà avant penúltim, però amb la salvació a la butxaca. En futbol, Terlenca 0, Sant Cugat Masculí 2.
1: Els vermell i negres trenquen una mala ratxa i dependran d'una carambola la darrera jornada per jugar la fase d'ascens a la Lliga Elite.
0: Doncs haurà d'esperar la derrota de 4 equips, guanyar ell, per tant, veurem si és possible, de moment bastant complicat. En hoquei herba, júnior femení 5, polo 2.
1: Els blau i negres derroten contundentment el conjunt barceloní.
0: Més hoquei herba, júnior masculí 5, Egara 2.
1: Els blau i negres golegen els agarencs i encara mantenen opcions d'entrar per a la final a 4 pel títol.
0: I per acabar, més futbol sala, Olímpia Foresta 4, Mataró 0.
1: Els forestans derroten el Mataró i segueixen a la quarta plaça. Escolta, Joan, abans d'acomiadar-me, que ara jo estava recordant quan ens explicaves aquesta lluita que tenen des del rugbi Sant Cugat per pujar a divisió d'honor, que escolta, que el Girona ens va costar molts anys, que vam estar en aquestes fases també per pujar a primera divisió. Hem aconseguit dues vegades, vam tornar a baixar. Ahir esperem que ens acompanyin els resultats també d'avui. Vull dir que tot s'aconsegueix.
0: Això és una falca gratuïta del Girona per donar ànims al Girona. Clar, que aquest vespre juga al camp del Rayo Vallecano.
1: Clar que sí, que estem allà doncs, esperant sumar 3 punts.
0: Molt,
1: que
0: ho has dit, en veu baixa, però heu jugat la Champions, eh?
1: I tant, i tant.
0: I amb un santcoatenc, David López, marcant el primer gol de la història.
1: Sí, senyor, i fins i tot semblava que podíem disputar la Lliga aquella temporada. Així que ànims al rugbi, perquè com es diu en castellà, faré una traducció així en català, no? Qui la segueix l'aconsegueix.
0: Correcte.
1: Així que
0: s'ha de persistir en el món de l'esport.
1: Vinga,
0: gràcies, Alba, fins ara.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I continuem endavant l'Esport en Marxa i ara toca parlar d'hoquei patins i concretament del primer equip femení de l'Oxigen Patiu, que inclús Sant Cugat, que en el darrer partit acomiadava una jugadora, la capitana, 8 temporades al capdavant d'aquest primer equip, però que segurament jugarà al segon equip, al Nacional Catalana. Anem a parlar amb Laia Paredes. Laia, molt bon dia. Ha costat molt això o no?
2: Moltíssim. Era un drama. Sí, al final són moltíssims anys. Vaig arribar aquí a Sant Cugat sent un equip de nacional, el vam pujar, l'hem mantingut durant 7 temporades i, ostres, deixar com aquest projecte una mica enrere és molt complicat, però també doncs, al final doncs, la vida són etapes i de vegades doncs, toca aquest pas enrere.
1: Amb què et quedes d'aquests 7 anys? Suposo que molts records, però moltes persones i algunes molt amigues, no?
2: Ostres, sí. Al principi em quedo com amb el sentiment del club. Vull dir, crec que vaig arribar al Sant Cugat i no em pensava que tornaria a dir que un club seria a casa. I amb el Sant Cugat ho estic sentint, no? Llavors, jo crec que principalment em quedo amb això, i després doncs, amb totes les persones òbviament, que m'han acompanyat durant aquests 8 anys i les que s'han quedat, que jo crec que això doncs, són com les més importants.
1: Mm. Quin futur li augures a l'equip de cara a temporada vinent?
2: El Borja i el club estan fent un projecte molt ben formulat i que és un equip que pot arribar molt bé. Si es treballa i li dones com aquestes estratègies que són unes nenes que ho donen tota la pista, que tenen molt camí encara per fer i que és un projecte que ja per mi jo crec que pot donar molt fric.
1: I ara, jugant amb el segon equip, què n'esperes?
2: Aviam, al final, òbviament, em m'agrada el hockey, m'agrada competir-ho, però sí que és veritat que el nivell de pressió, d'exigència d'una que hi lliga, doncs al final doncs, acaba passant una mica de factura i jo crec que doncs, reduir això cap a un nacional català doncs, et posa aquesta pressió i aquesta exigència tan alta, però alhora també doncs, competeixes igual, que no és una mala categoria i òbviament doncs, anem a parlar del màxim objectiu, no? Llavors, però sense aquesta exigència i aquest compromís.
1: Mm. Per acabar, no deixes d'estar vinculada a l'hoquei patins. En tot cas, aniràs seguint el primer equip i et veurem pel pavelló, perquè, a banda d'això, també, com dèiem, hi ha molt vincle i es va demostrar, per exemple, vaig ser partícip del bon rotllo que hi ha amb el primer equip, sobretot en aquesta competició europea, no?, que veu jugar.
2: Sí, vull dir, els he dit que em tindré molt de partit a casa. La seguiré veient, la seguiré. Espero també ser com un pilar per elles, encara que no estigui dins de l'equip, però la seguiré veient als entrenaments i espero que sàpiguen que poden comptar amb mi tot el que vulguin i que tenen el meu recolzament 100%.
1: Molt bé, doncs, Laia Paredes, excapitana del primer equip del Patiu Quei Sant Cugat, ara amb el segon equip. Gràcies, com sempre, per les teves paraules, per sempre aquest contacte fluid i ràpid. I bé, a gaudir de l'hoquei, ara amb el segon equip, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara és moment de parlar d'aquest cap de setmana on el rugbi Sant Cugat masculí

0: seguramente de jugadores que se van sumando al plantel, y seguramente realmente se suman también jugadores quizás de otros clubes, pero bueno, la realidad nuestra es trabajamos con lo que tenemos e intentamos buscar y desarrollar a ese jugador de la mejor manera, ¿no?
1: Molt bé, doncs Martín García, tècnic del primer equip masculí de Rugby Sant Cugat, eliminat ahir a les semifinals per pujar a Divisió d'Honor. En tot cas, una gran temporada, un equip que continua creixent, que segueix insistint i, sobretot, tindrà el tècnic al capdavant de la nova temporada, la 26-27. Moltes gràcies per participar en aquest programa i molta sort per la nova temporada. Una abraçada.
0: Gràcies, Joan. Abraço grande.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continuem amb el programa Esport en Marxa i ara ho farem parlant d'una molt bona notícia per l'handbol Sant Cugat, i és que per tercera vegada a la seva història l'equip cadet disputarà la fase prèvia del Campionat d'Espanya. Aquesta fase sector serà a Alacant del 15 al 17 de maig i tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu entrenador, l'Eloi Safont. Eloi, molt bon dia.
2: Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Bé, suposo que dir que sou, esteu entre els quatre millors clubs de Catalunya, només superats per Barça, per Granollers, també esteu allà amb Bordils. No sé què suposa per vosaltres.
2: Bé, Joan, són molts anys de feina, la veritat. Sempre hem estat allà en punt d'entrar-hi, a punt d'entrar-hi. Ho hem aconseguit molt poques vegades. Això diu molt de la feina que hem fet aquests anys a la base. I per fi ho hem aconseguit. Molts anys de picapedra, i cal felicitar totes les generacions que ho hem intentat. Aquesta és la que ho ha aconseguit, és la que ha marcat el camí. Esperem que sigui més sovint que puguem arribar a aquests tops 4. I per fi ho hem aconseguit. Tanta feina, doncs, ha valgut la pena. La veritat és que estic molt, molt content pel grup, molt content, i esperem que sigui més sovint, la veritat.
1: Bé, ara ja heu fet el pas, podríem dir, definitiu per fer història, que és arribar en aquest top 4, i una competició que es disputa a Alacant del 15 al 17 de maig, i tindrem al davant Agustino, Santequera i Maristas Ademur. Seran campions per accedir al Campionat d'Espanya. Això ja són paraules majors, no?
2: Sí, bueno, això ja es complica molt més, no? Ja estem parlant de que jugues contra el campió de València, que és molt dur, el campió de Múrcia, que també serà duríssim, més el tercer d'Andalusia, que són uns nivells força alts. Bueno, ara ja són detalls, són moltes coses, ho hem de treballar bé, nosaltres ho lluitarem, és molt difícil, mai s'ha aconseguit, però aquesta és la il·lusió que tenim, i aquesta il·lusió no ens la traurà ningú. Llavors, anem a treballar-ho bé i aviam què aconseguim.
1: Què destacaries del teu equip? L'esperit de lluita, de superació, el bon rotllo que hi ha dins i fora de la pista? No sé, perquè a vegades, quan equips aconsegueixen aquests reptes, aquestes fites, no només cal posar el focus en el nivell esportiu.
2: Aquí has donat la tecla, Joan. La veritat és que no en destacaria el grup tècnicament. Sí que són jugadors que tècnicament destaquen, però és la clau al grup humà. La veritat és que la química que hem creat amb tot, amb l'entorn, amb famílies, amb els nanos, jo amb ells, tot l'estat tècnic, crec que és la clau. És la clau. Aquí dones amb la tecla que fa que al final puguis aconseguir-ho. Porto molts anys amb això i he tingut grups molt bons tècnicament i no hem arribat en aquell, no? Però en aquell moment, aquest èxit. Però sí que és veritat que si aconsegueixes aquesta química, tot és molt més fàcil, la veritat.
1: Per acabar, Eloi, a nivell d'entrenador, quan veu aconseguir aquesta classificació, no sé els nanos, no sé quin és el discurs, quin és el missatge que tens cap a ells, tenint en compte que encara, doncs, queda el més maco perquè arribi, no?
2: Bueno, literalment el primer que els vaig dir és que eren història, del club, no? Que eren un exemple i que, bueno, que havien de seguir així i que res més, que havien de disfrutar d'aquest moment, gaudir de l'experiència, i que res més, que era la història del club i era un exemple a seguir per la resta.
1: Molt bé, Eloi Safont, entrenador del cadet masculí de l'handbol Sant Cugat. Molta sort per aquesta fase prèvia al sector del Campionat d'Espanya, a Alacant, del 15 al 17 de maig. Agustino Santequera i Maristas Ademur, rivals, s'ha intentat quedar entre els primers, entre el primer classificat, per assolir aquest Campionat d'Espanya, que ja seria història. Però com tu molt bé deies, la història ja l'heu fet. En més de 50 anys, doncs només 3 equips han estat capaços d'arribar fins on heu arribat vosaltres. Que vagi molt bé i moltes gràcies per aquests minutets en directe aquí a l'Esport en Marxa.
2: Gràcies, Joan, per fer-nos veure a l'handbol. Gràcies.
1: Fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que el Faves Contades segueix. I ara escoltarem Anna Rosales, infermera del CAP de Sant Cugat, amb una experiència de fa més de 30 anys. Demà és el Dia Mundial de la Infermeria i qui millor que ella per explicar el que és ser infermera a casa nostra. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.
0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
3: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: En l'acte aquesta setmana el volem dedicar al llibre Poesia per al nostre temps. La seva autora és Anna Rossell, està editat per Inverso i, a més, fa poc s'ha traduït al castellà. En aquest poemari, Rossell presenta als lectors la part més fosca del món, la més lletja, ara ho desgranem tot plegat, però ella diu que no ho fa amb la intenció d'integrar-la, sinó de superar-la. Anem a descobrir de quina manera. Anna Rossell, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, Laura, molt bé. Gràcies per la invitació, eh?
2: A vostè, per acceptar-la i per ser avui amb nosaltres. Expliqui'm això de la part més fosca, més lletja del món, com la podem superar i per què és important que l'ensenyem, que l'expliquem?
3: Mira, és important perquè és un deure moral, d'entrada és un deure moral, però diguéssim que a banda d'això, doncs parlar de les coses que no ens agraden serveix per vessants diferents de la nostra, diguéssim, de la manifestació poètica. Una és la poesia és, com tanta literatura, doncs és comunicació. I la comunicació serveix per moltes coses, és a dir, per posar de relleu, mostrar allò que no a tothom se li dona a veure, sinó que ajudes a destapar coses perquè la gent se'n conscienciï, com vosaltres feu, els periodistes, no? És una mica això, també. I d'altra banda, serveix a la persona que escriu per descarregar, per com una mena de catarsi, que ara ho dèiem, no? Mm-hmm. És a dir, no és però només, no s'esgota amb la catarsi, o sigui, la meva intenció, i suposo que la majoria de la gent que escriu en aquest sentit i que desvetlla notícies lletges, doncs volen, doncs, això, comunicar-ho per conscienciar, per ajudar a reunir més, com en diria, les sensibilitats en una direcció precisament que ajudin a superar-ho. Perquè quanta més gent ho sapiguem, a veure, amb una mica d'optimisme, evidentment, perquè tal com van les coses no sembla pas, i no és només una qüestió de darrera hora, és de ja fa molts anys, no sembla pas que sigui fàcil superar les desfetes que estem veient davant nostres ulls, no? Llavors, és difícil, però no perds mai l'esperança i tens el deure de, jo ho percebo d'aquesta manera, tens el deure de fer alguna cosa que serveixi o que pugui potser servir.
2: De fet, el títol d'aquest poemari ja ens dona algunes pistes, no? Poesia per al nostre temps, el moment on vostè ens vol portar o del qual vol que siguem conscients, que és l'ara o també una mica a finals del segle XX, actualitat, no? Podríem dir.
3: Sí. Sí, perquè bé, és una mica al llarg de la meva vida jo sempre he tingut bastant en compte, no ho sé, potser és una qüestió de psicoanàlisi, no? Però jo, diguem, també pel fet que sóc filòloga alemanya, he tingut molt present, doncs, el genocidi jueu, de gitanos, de gent que tenien... No són, sempre s'esmenta el genocidi jueu, i no és només el jueu, també els nazis van matar molts gitanos, molta gent homosexual, molta gent d'ideologia política diversa, ja no vull dir oposició pura i dura, sinó tot el que no fos nazi era enemic, i per tant, doncs, republicans espanyols, és a dir, una quantitat de gent que no estava, és a dir, gent que, com diríem, que ara ni diem d'altres habilitats, això, és a dir, gent que no tenia el cos bé o que no tenia la ment bé. Llavors, tota aquesta gent se la va carregar el nacionalsocialisme d'una manera despietada i sense. Clar, va fer una indústria de la mort. És a dir, no era la mort de les guerres, que ja és prou greu, vull dir que no li vull treure plom en el que també són altres desastres, no? però una indústria planificada de la mort, això és difícil de tornar a veure, i espero que ho sigui, perquè és clar, tal com van les votacions, a vegades dius, bueno, i encara viuen alguns supervivents d'aquell genocidi, i ja la gent, els joves sobretot, sembla que es deixen entabanar i tornen a votar extremes dretes. No ho sé. Bueno, és a dir, que jo he tingut molt en compte aquesta sensibilitat de, per conscienciar els estudiants, perquè jo he estat professor a la universitat molts anys i he tingut estudiants joves que ja no havien viscut aquests desastres i que potser a l'escola tampoc els havien ensenyat. Més que el potser el posaria ja, el trauria, perquè em sembla que no sabien ni del franquisme. Llavors, que era a casa seva. Llavors, és clar, jo em veia doncs obligada i m'agradava de treballar aquests temes amb els estudiants, i llavors feia un programa una mica dedicat a aquesta cosa.
2: Per tant, sí, d'alguna manera podem dir que aquest poemari, Poesia per al nostre temps, neix una mica del dolor que han provocat, sí, o que han generat aquests temps, o que generen aquests temps també, sí, actuals?
3: Sí. Sí, coses que a mi també m'han impressionat molt. És a dir, el ventall és molt ample, per desgràcia, no? És molt, molt i molt ample, però no és només, no es tracta només de la poesia d'Auschwitz, que jo he fet també un llibre de poemes sobre, monogràfic sobre Auschwitz. I, però a part d'això, en aquest Poesia per al nostre temps ja no conté els poemes d'Auschwitz, perquè ja tinc un altre llibre dedicat a això. Però, clar, també els tinc en compte, perquè el dolor, doncs, prové, per a mi arranca en la meva vida, sense que ho hagués viscut, perquè jo vaig néixer més tard, però tot i això, clar, la meva formació doncs ho ha marcat, sí, sí.
2: A vegades potser ens pensem que l'art només ens mostra qualsevol tipus d'art, la part més bonica, no?, del món. O que és,
3: ah, però això ja fa molts anys que està superat, eh?
2: Però això ho hem de trencar, potser,
3: sí,
2: no?
3: Sí, s'ha de trencar. Si vols conèixer el món, ho has de fer, perquè el món sencer, doncs, és lo bonic i lo lleig, i l'estètica de la lletjó, com us deia, doncs és una estètica que van fer servir els naturalistes, que va publicar un estudi sobre l'estètica de la lletjó en Carl Rosenkranz ja en els anys 30, em sembla que era, no em recordo quin any va ser, no, perdó, 1853, sí, que va publicar l'estètica de la lletjó. Bé, i és clar, i després això ho van assumir, a veure, perquè és clar, fins a llavors semblava que només l'art en general, no només les lletres artístiques, sinó també l'art en general, s'havia de remetre a lo bell, a lo bonic. I és clar, i amb això s'hi va trencar. I Adorno també ho va dir, en el de l'escola de Frankfurt, això ho hem de trencar. Llavors, el mateix Brecht, que va començar a escriure ja en els anys 30, no?, i abans, deia, no són tiempos para la lírica. Bueno, ara ho dic en espanyol perquè recordo una traducció espanyola dels seus Keine Zeit für Lyrik, no?, deia, és a dir, però això ja fa molts anys que ho han superat. No sé, per parlar en Gottfried Benn, per exemple, que és un poeta alemany molt reconegut, la Maria Luisa Kani, moments. Després les poetes que esclaten poetes de l'emigració que van ser perseguides pels nazis, aquestes també van trencar, evidentment. La Maria Mercè Marçal, per parlar d'algú d'aquí a casa, que va dir ja mai més, escric amb rima, no? O alguna cosa així, no recordo com ho va dir és bonic, però ho va dir d'alguna manera molt contundentment. La Ingeborg Bachmann, jo què sé, hi ha tants caps pensants i diguéssim, i escriptors de qualitat que van trencar amb això. I quan parlo de Brecht, Keine Zeit für Lyrik, no és temps per la lírica, es referia una mica a la idea aquella de, que va dir... que va dir primer Adorno, ja no so, com ho va dir? Bueno, ja no es pot escriure lírica després d'Auschwitz, no? Poesia després d'Auschwitz. Mm-hmm. Però és clar, en aquell moment ell es referia a una lírica justament aquesta, aquesta que remetia sempre a l'únic, no? I llavors, després, en canvi, sí que es va fer una mica amic, no?, de trencar amb aquesta idea. I és lògic.
2: Què li permet a vostè anar a la poesia? Com a canal, com a via? És la paraula exacta, és la imatge que genera? Què li permet?
3: A mi em permet viure. Em permet viure perquè no només escriure, no només l'escriptura en general permet viure, perquè és importantíssima l'escriptura, tant si la vols publicar com si no, eh? Escriure és un alliberament. És una alliberació. I és veritat que és així. Recordo d'una novel·la d'Anna Segers, que manté una, que és una transcriptora alemanya perseguida pels nazis i tal. Té una novel·la que va escriure en aquella època que es deia Trànsit, i que vol dir... Bueno, era una novel·la que es basava en el calvari que havien de fer els emigrats, els que fugien del nazisme, i es trobaven a Marsella amb una burocràcia espantosa, amb la mort als talons, i bueno, i llavors ella manté una petita conversa, no me recordo ara amb qui, perquè ja fa molts anys que l'he llegit, que deia que parlava d'algun trauma, no?, amb aquesta persona. Li deia, escrigui sobre això, alliberi-se'n, no? Alliberi-se'n. I una altra novel·la també del Thomas, del Günter Grass, també de l'època de la guerra, que també un altre protagonista parla amb un capellà que també li diu alliberi-se'n. Són aquestes mateixes paraules. Bueno, ara recordo aquests dos exemples, però n'hi ha molts de gent que se n'adona que l'escriptura és tot una manera per sobreviure. Ah, bueno, ara estic pensant en Van Jorge Semprún, que va escriure un llibre que es diu L'escriptura o la vida, i jo la vaig entendre en aquells moments quan la vaig descobrir ja fa molts anys, vaig pensar que volia dir o escrius o mores. Mm-hmm. En el seu cas era tot el contrari, perquè el Jorge Semprún va estar pres en un camp de concentració i extermini a Buchenwald, com a un noi molt jove, llavors tenia 18-19 anys, clar, era comunista el tio. I llavors, doncs, quan va sortir d'aquest camp, quan el van alliberar, doncs deia, va escriure això, l'escriptura o la vida. I després, quan vaig llegir el llibre, me'n vaig adonar que en el seu cas deia el contrari. Perquè també pot passar que quan tu recordes, que els hi va passar a molts alliberats dels camps d'extermini, era, si escric sobre això ho torno a reviure i no ho suporto. És a dir, que hi ha les dues vivències. Mm. Aquesta que diu escriure per... Bueno, en els casos dels camps d'extermini eren donar-ne constància, perquè la majoria ens deien ho escriurem i no s'ho creurà ningú. No s'ho creurà ningú. I va passar.
2: Normal.
3: I va passar. Però després estava aquesta altra vivència. Si ho torno a escriure, si ho escric, me n'alliberaré i en donaré testimoni, són dues vessants molt diferents, però les dues positives, i després aquesta altra. És que si ho escric, ho tornaré a viure i no ho podré suportar.
2: Mm? Nosaltres avui ens alliberarem, si li sembla bé, amb el seu poemari, i si li ve de gust, m'agradaria que acabéssim aquesta conversa,
3: sí.
2: Si pot recitar-nos algun dels poemes que hi ha per a poesia per al nostre temps.
3: Bueno, a veure, n'hi ha una que diu... Ja se senten els passos al replà. Venen de la nit sense remor. Porten papers i fred. Davant la llei hi ha un llindar. Tinc un ocell al pit i el meu nadó a la ment. Ja arriben de la nit, he sentit els passos al replà. La llei és el llindar. Tinc un ocell al pit i el meu nadó a la mà. Han sortit de la nit, he sentit els seus passos al replà. He vist la llei amb els papers i el fred. Hi ha una finestra al fons del passadís. La finestra té un llindar per travessar. No hi arriba la llei. L'aire és de glaç. Tinc el meu nadó al pit i un ocell a la mà.
2: És un tastet de poesia per al nostre temps, el poemari d'Anna Rossell, que ella mateixa ha traduït al castellà fa molt poc. Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies per la feina que feu.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un 30... Les escoles, es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
1: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu gaudir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 11 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'èxit dels badabons, uns vals que de consum per utilitzar en els comerços de la ciutat. Parlarem amb Joaquín Nocete, que és president de la Federació de Comerciants de Badalona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar la 29a Lliga conquerida pel Barça i la situació de Girona i Espanyol en aquesta recta final del campionat. A partir de les 5 coneixerem Iau Costa, estanquer de Sant Cugat i conferenciant. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa, ho farem des de Sabadell, per fer una radiografia de la confiança empresarial a la Conca del Ripoll, amb Josep Milà, secretari tècnic del CIESC. Acabarem amb cultura i ho farem per parlar del retorn al Prat de l'obra de Santiago Rusiñol, Bon policia, de la mà del pretenc Arnau Puig. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa ha posat el punt final a la 6a edició del Sex Education Film Festival. L'Auditori de l'Escac va ser l'escenari d'una cloenda que reafirma el cinema com una eina clau per educar la sexualitat i l'afectivitat. Prop de 2.300 alumnes van participar posant el focus en els perills i oportunitats del món digital. Una 60ena de curtmetratges van competir per uns premis que busquen, sobretot, fomentar el respecte i la diversitat, que es van crear en una època de controvèrsia en què les escoles i la societat en general es debatia sobre si s'ha de rebre o no una educació sexual. Entre els guardonats destaquen el cartell de Yulisa Izquierdo o obres com Els peixos moren a la mar i La filla d'elles en nous talents. També es va reconèixer Pastisset de xocolata, que apropa la realitat sexual al públic adult. Amb aquestes obres i un balanç molt positiu, el festival ja mira cap al futur. Es tanca una edició que consolida el certamen com un espai necessari per aprendre sobre relacions saludables i empatia.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A Sabadell avui estem de festa perquè se celebra l'Aplec de la Salut. Des de mig matí que el centre de la ciutat s'ha omplert d'activitats populars, traslladant així el programa des del santuari fins al nucli urbà. El motiu es deu a les restriccions per la pesta porcina africana, que no permeten l'accés al medi natural, i per això s'ha substituït la tradicional caminada fins a la salut per una caminada pels parcs urbans, entre d'altres. La missa s'ha celebrat a Sant Fèlix i el que no ha canviat és la cercavila del seguici festiu. Una cercavila, però, que ha incorporat una nova figura, el bou de Sabadell, i en un dels altres entremesos, les granotes del Ripoll, han estrenat vestuari. Ara a la tarda queda la traca final amb les sardanes i després tocarà recuperar energia per demà després d'un cap de setmana llarg i ple de rauxa.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El taller Sant Isidre, dedicat a l'atenció de persones sense llar, ha realitzat una jornada dedicada a la recollida de residus a la llera del riu Besòs. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Formació i Treball, amb seu a Badalona, per ajudar aquest col·lectiu a millorar la seva autonomia, la seva comunicació de grup i la seva integració. La jornada d'aquest divendres ha servit com a experiència prelaboral on s'han fet petits encàrrecs per comandes i s'ha emmarcat dintre del Clean Up Day de l'Agència de Residus de Catalunya. Els membres de Formació i Treball han assegurat que es tracta d'una activitat diferent. Un d'ells, el Mohamed Haritz, ens ha parlat de la seva experiència en la jornada.
4: Sí, la actividad es que limpiamos a la frontera del río y para mí es una experiencia muy chula y me agrada mucho, especialmente en el lado de integración y la comunidad también.
3: Els orientadors laborals apunten que la finalitat d'aquesta proposta és establir una rutina per a aquestes persones que han perdut els seus hàbits i, sobretot, incloure'ls a la societat i al món laboral. Des de Formació i Treball asseguren que estan molt contents de tal com ha anat la jornada i esperen poder-ne repetir algunes més en les properes setmanes i mesos.
0: Gràcies, Martí. Ara continuem pel Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Festa Esplai ha celebrat el Parc Nou als seus 40 anys de vida. Amb una nova edició, milers d'infants i famílies s'han aplegat al voltant del lleure, amb més de 50 activitats disponibles i la pau com a temàtica de l'edició d'enguany. Una activitat que també serveix com a punt de partida per a la temporada primaverenca i estival de Fundesplai i les entitats del tercer sector. Escoltem Núria Valls, presidenta de Fundesplai.

0: Seguim ara amb la informació d'aquestes cròniques d'actualitat des de Castellar del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. La disputa de la 34a edició de la Milla Urbana Vila de Castellar es va saber sobreposar a la pluja per consolidar-se com la nova festa de l'atletisme popular de la vila. Un total de 73 participants van desafiar la pluja, que tot i deslluir la participació va donar el toc tècnic de les curses organitzades pel Club Atlètic Castellar. La Milla Urbana sempre és una de les cites més esperades del calendari atlètic local. Juntament amb la cursa popular són les dues activitats atlètiques més nombroses i on la ciutadania més participa. Les inscripcions van arribar gairebé al centenar, amb 96 confirmades, de les quals finalment van ser 73 les persones participants a causa de la pluja caiguda les hores abans. El ferm mullat en diversos punts del recorregut va obligar a extremar la precaució als i les participants, sobretot en zones com girs, el que va fa valdre la dificultat tècnica de la jornada sobre un circuit ideat per la consecució de marques. Amb un temps de 4 minuts i 18 segons, Isaac Parades va ser el vencedor en categoria sènior masculina, mentre que la local, Laura Vilchez, amb un temps de 5 minuts i 35 segons, va ser la vencedora de la categoria femenina.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
2: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Als joves els costa venir pel seu propi peu i de vegades venen derivats de les escoles o de serveis socials, diu el psicòleg de l'assessoria Un Segon, Roger Ferrer, que destaca la importància que els usuaris es conscienciïn de per què usen el mòbil. Atenen joves fins als 18 anys acompanyats de la família. El mòbil és un cavall de batalla a casa, no s'ha retardat prou l'inici d'ús de les pantalles amb edats d'entre els 12 i 16 anys. El jove no és prou madur ni està en una edat autocontrolable. Biel Bonell i Mario Carpio tenen 15 i 17 anys i són membres del Consell de Joves. El primer és membre de Caparrots i el segon de Joves per Vullpelleres i tenen en comú que consulten el mòbil mínim 3 hores al dia. Tot i que no s'acosten a les preocupants dades de l'estudi, sí que sobrepassen l'hora diària ideal que recomana Ferrer. Els dos joves remarquen, però, que part del consum el dediquen als estudis i reivindiquen que els adults haurien de ser exemplars en l'ús del dispositiu.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i, com cada dilluns, a aquesta hora toca matèria esportiva. És el moment de la tertúlia, per tant, saludem els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Carme.
0: Molt bona tarda. També saludem el Pol Lujano, que és periodista i ens espera a Sabadell. Pol, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I l'Eduard Pomares, soci del Barça, tercer component de la tertúlia d'avui, també el saludem i suposo que l'haurem de felicitar. Eduard, molt bona tarda.
3: Bona tarda i visca el Barça.
0: I visca el Barça. A veure.
3: Visca el Barça. Hombre.

0: que anaven als seients dips i això, doncs hauríem fotre 12 o 14 metres.
1: Una miqueta més de 16.
0: No ho sé, parlo de memòria, eh?
1: Una miqueta més de 16 milions. Van fer caixa. Però vaja, anem a analitzar diferents qüestions d'aquest clàssic, el clàssic de tornada que ja ha sentenciat aquesta Lliga. Per cert, que ha arribat una jornada abans del que tu preveies.
0: Sí, jo de veritat m'esperava guanyar al camp de l'Alavés, perquè em pensava veure la gran turissada al camp del Barça, però aquest Madrid, que fot pena, doncs no va tenir ni l'oportunitat de que l'ajudessin.
2: Vinga. L'Eduard ha encertat allò de l'Espanyol, no? Que és un tema que... Aquest és el tema on l'ha clavat.
0: Hòstia, ho gravat, això de l'Espanyol, des de fa 5 mesos, eh?
2: Totalment.
0: Hòstia.
2: Oh, per això és el gurú.
0: Escolta, us dic una cosa, em comença a saber una mica de greu, ja.
1: Home.
0: Potser li trec el càstig.
2: Sí, ara aquesta setmana guanyaran
0: però després de
2: i s'ha de ser a tu.
0: Després de que l'Alavés ens guanya a nosaltres el dimecres. No,
1: bueno. Aquí estem escoltant. No sé si tenim un quart component a la tertúlia, que no l'hem presentat. No. No sé, perquè estava sentint una veu així de fons.
0: Tenim l'infiltrat.
1: No ho sé, és que no l'identificava. Però vaja, anem a parlar del partit d'ahir, d'aquest clàssic, que va deixar doncs moltes qüestions per parlar, però jo no sé què és el que vosaltres destacaríeu del que vau poder veure d'aquest partit, que ja ha deixat la 29a Lliga per al Barça. Miqui. Miqui?
2: La veritat és que jo crec que una de les coses importants que ha deixat aquesta Lliga del Barça és, sens dubte, la superioritat, no? Ha sigut increïble com ha dominat des del principi fins al final i fins i tot en els moments més complicats, quan semblava que fins i tot el Madrid estava per sobre, el partit d'anada, doncs crec que el seu entrenador ha sabut gestionar, ha sabut d'alguna manera anar treballant cada situació dels jugadors, i jo crec que és una de les virtuts que té aquest equip, no? El seu entrenador, Hansi Flick, que sens dubte doncs s'ha convertit en el líder. Ningú destaca més que ell.
1: Bé, és una de les qüestions que us volia preguntar. Pol, a tu què et va semblar el clàssic?
3: Bueno, crec que va ser molt superior i tenir molta compassió, no? Al final, els primers 20 minuts són d'un atropellament espectacular del Barça i a partir d'allà Pedri controla totalment el partit i el Barça s'emporta el clàssic amb una superioritat espectacular i la veritat és que bueno, fa una mica de pena veure el Madrid així també, en el sentit de que no li va ni competir, no? En el Barça, realment el Madrid va tenir només l'ocasió de Vinícius que atura Joan Garcia i poca cosa més. Per tant, crec que el Barça doncs, es va endur un clàssic realment molt important, però que tenia molta pinta també de que aniria per aquí.
1: Va ser un dels episodis més humiliants i un dels pitjors tràngols que ha hagut de passar un equip del Real Madrid en aquesta competició domèstica al llarg de la seva història. No sé si conec alguna altra situació. Vosaltres
2: em
1: direu.
2: Sí, jo crec que sí. Sí, més enllà, superant el 5-0 fins i tot. Sí, jo crec que és una situació en general, Sí, perquè és una mica de descoordinació, de desgovern, moltes coses.
1: Em sembla que qui està més en companyia és el Miqui, eh? Que quan intervé el Miqui, intervé algú més de fons. No sé, se senten diverses veus. Deia, és una de les dels moments més humiliants per un equip que, com apuntava el Pol, es va veure atropellat per un Barça que, recordem, tampoc no va començar massa bé i que ha hagut d'anar trampejant al llarg de la temporada lesions i més lesions i situacions que jo recordo al començament de la Lliga. No sé a què treia cap i per què venia motivat quan Hansi Flick en una roda de premsa parlava dels egos. I es qüestionava també doncs, el sistema defensiu, aquest deixar una mica amb el cul en l'aire a l'equip, no? Anant tant a l'atac. Tampoc no ha estat fàcil el camí del Barça aquesta temporada, no, Eduard?
0: No, a veure, el camí del Barça no.

0: era defensivament, com tu ben apuntaves, al principi de la temporada hi havia un cert desgavell, perquè no oblidem que l'any passat teníem un líder indiscutible, que era l'Íñigo Martínez. Aleshores, abans no van trobar aquesta dupla amb el Cubarsí i el Gerard Martín, que realment m'ha sorprès moltíssim la posició del Gerard Martín, perquè és un lateral reconvertit a central, però és que la veritat que han fet una temporada espectacular tots dos. Clar, això té un temps d'adaptació, però una vegada s'han adaptat, jo crec que el Barça ha sigut molt sòlid també en defensa. Sí que és cert que en partits importants, sobretot de Champions, encara els hi queda. Són xavals que tenen 18, 19, 20 anys. O sigui, si nosaltres tenim la paciència, que la tindrem, perquè tenim el Flick d'entrenador, que ja ha dit que es vol quedar aquí, que com a mínim un parell d'anys hi serà. Si el deixem construir amb aquests xavals un equip, més un parell d'incorporacions, un davanter-centre i un lateral o un central, jo crec que tenim equip per anys i no tardarem gaire en guanyar la Champions.
1: Mm-hmm. Pol, de les dues lligues que ha aconseguit Hansi Flick, quina diries tu que té més mèrit, la primera o la segona?
2: Jo crec que aquesta segona va pel camí de ser més important i depenent també de com acabi, no? Perquè recordem que falta 3 jornades el Barça pot aconseguir els 100 punts, que seria una cosa històrica. Sí. I a més, per com ha estat, no? Perquè al final el Barça va perdre el Bernabéu al partit de la primera volta, no? I en aquell moment semblava que tot anava malament i que, com dèieu, la pèrdua d'Íñigo Martínez podia fer que el Barça doncs, tingués molts problemes defensius, però la consolidació de Gerard Martín i d'un jugador que és un comodí, que per mi és la revelació de la temporada, com és Eric García,
1: sí.
2: T'han acabat donant doncs, aquest títol, que com dic, o sigui, acaben 100 punts, serà completament històrica, no? I al final l'acabaràs guanyant amb una superioritat flagrant sobre el Real Madrid, que bé, li treus 14 punts a falta de 3 jornades, que no sé quant de temps feia que això no passava. Per tant, jo crec que aquesta segona lliga...
0: El rècord són 15 tancat. Punts. El rècord de diferència de punts entre el Barça i el Madrid en una lliga són 15 punts.
1: Mm.
2: Doncs em sembla que aquesta temporada...
1: Serà més, no?
2: Es superarà, perquè el Madrid... vaja, dels 3 partits que li quedi, que li queden, em sorprendria molt que som més els 9 de 9.
0: Clar, ha d'anar a Sevilla i rebre el Bilbao a Madrid.
1: Però amb quin ànim competeix un equip que està trencat, que en el vestidor ha passat tot el que hem descobert aquests últims dies abans del Clàssic, amb un entrenador que també ha perdut l'autoritat i que ja sap que, bueno, que es queda amb una temporada en blanc? Què fas amb un equip així quan encara li queden 3 partits per disputar?
3: El més dur de tot, Carme...
1: Digues.
3: El més dur de tot és que els 11 punts aquests de Valverde no han servit per res. O sigui que, no? Després de la situació aquesta, perquè serien 88 punts per cada equip. O sigui,
1: De quins punts parles?
3: De la baralla de la setmana passada entre Valverde.
1: Val,
3: i,
1: sí.
3: O sigui, aquests 11 punts no han servit. No, però ara parlem... Jo crec que Arbeloa tenia en compte les paraules que ahir va comentar o va tenir a roda de premsa,
1: sí.
3: Jo no descartaria que continués...
1: Amb el Castilla.
3: No, el cos tècnic de Mourinho.
1: Ah. Bueno.
3: Perquè no va tenir cap paraula ni dolenta ni crítica cap als seus jugadors. Va ser com molt corporativista, no? En altres rodes de premsa, potser, doncs, ha deixat en alguna, però potser serà segon de Mourinho i això potser fa que les coses... que sàpiga més coses del que tots sabem, no?
1: Mm.
3: O sigui, de jugadors que no continuen, de fitxatges... Clar, Mourinho suposo que arribarà a aquest vestidor i dirà totes aquestes persones que filtren, que parlen i que insulten a l'entrenador i que no li donen autoritat, van fora.
1: Doncs ara en parlarem del Madrid. Sí que voldria també preguntar-vos per el que considereu vosaltres que és la peça clau en aquest Barça. Perquè, clar, depèn des de quin punt de vista tu miris, hi ha qui apunta Hansi Flick i hi ha qui apunta Lamine Yamal.
0: Home, jo em quedo amb un altre jugador, que és el Cervell. Jo, per mi, el jugador fonamental del Barça és el Pedri. Si el Pedri funciona, la resta funciona. El Lamin no li discuteixo la seva qualitat, però si no li arriben pilotes, per molt bon jugador que sigui, no podrà definir mai. Jo, per mi, l'ànima del Barça és el Pedri, i em costa reconèixer-ho encara, perquè no fa un any de la seva incorporació, és l'ex-perico, el Joan Garcia.
1: Home!
0: Que ja li queden 2 mesos per redimir-se d'haver passat el purgatori aquest d'un.
1: A veure, és que és molt fort que hagi de passar un purgatori d'un any perquè el consideris encara un jugador amb plenitud.
0: Ve d'on ve, però jo cada partit que passa me'l faig més meu. Me'l faig més meu.
1: Ahir li va treure una pilota.
0: El Vinícius, impressionant.
1: El Vinícius?
0: Sí.
1: Que...
0: Però, a més a més, que semblava una paradeta de res, però tu te la mires bé, és com aquella que va treure el camp de l'Espanyol, que va aixecar el braç i va treure
1: sí.
0: el cop de cap aquell amb el Milla o no sé qui era, i la va treure. Vull dir, són aquelles parades, aquells reflexes que només ho veuen els grans porters.
1: Yeah.
0: I fora
3: conya... Consideraràs abans a Joan Garcia, jugador del Barça o blaugrana, abans que l'Espanyol torni a guanyar? Com va la cosa?
0: Bueno, ojalà, perquè això voldria dir que l'Espanyol no guanya cap més partit amb els 3 que queden. Però jo crec que l'Espanyol algun partidet d'aquests guanyarà, perquè els 3 rivals que té pràcticament ja no juguen res. O sigui, Bilbao, Osasuna i Real Sociedad ho tenen tot fet. Per tant, jo crec que l'Espanyol se salvarà.
1: Vinga, després parlarem de l'Espanyol, però sí que m'agradaria comentar algunes coses del Real Madrid. Si haguéssiu d'apuntar un responsable d'aquesta situació actual del Real Madrid, cap a on apunteu?
0: Florentino.
1: També? Sí, Pol?
2: Sí. Jo crec que el fet de carregar-se Xavi Alonso de manera precipitada fa que tot trontolli. I després de la destitució de Xavi Alonso tot ha anat a pitjor, i per tant jo crec que Florentino és el que comença a carregar-se una mica la situació, diguéssim.
1: I penseu que Mourinho és la solució, o és un pedaç més que continuarà portant a la deriva a aquest club una temporada més? Com ho veu?
3: El que necessita el Madrid ara mateix és soroll, i jo crec que és el que es buscarà. Sí, el Madrid necessita, l'any que ve tindrà un any segurament complicat o tindrà un estiu complicat, i el que es buscarà Mourinho és soroll. Però jo crec que la culpa de tot això és Florentino, perquè li ha faltat treure la cara en molts moments, li ha faltat també...
1: Bueno, en molts, és que no l'hem vist donar la cara normalment, eh?
3: Per això, que jo crec que això li ha faltat moltíssim. El model Florentino és un model esgotat, o sigui, és un model on ha de tenir un director esportiu i si ell vol ser president perfecte, però aquest ordeno y mando de Florentino s'ha d'acabar. I després un altre tema que jo crec que en el seu moment va provocar la dimissió de Florentino la primera vegada, no? Que va ser donar màniga ampla als jugadors. Ho va fer, en el seu moment ell va dir que els va malcriar, i aquí ha passat el mateix, un vestidor ple d'estrelles, molts egos, pocs resultats, i ara mateix el vestidor mana per sobre de tot, i tenim el cas Mbappé ahir, no? Que últimament, o sigui...
1: Sí, que cada vegada que obre la boca puja el pa, no?
3: Sí, va, ahir va posar una publicació amb el 2-0. O sigui, no sé si és que era per remuntar, o es pensava que el Madrid jugava al Bernabéu, o no sé.
1: A la Madrid.
0: El que voldria afegir és que estic d'acord amb el que deia el company, no? El Florentino com va marxar la primera vegada, però hi ha un detall molt important, i és que d'això el Florentino tenia 20 anys menys i després va tornar. I el Florentino, el dia que marxi, no sé qui es podrà permetre ser soci de la...
1: Poder
0: ser president del Madrid. Mm-hmm. Per què? Perquè, si no recordo malament, fa uns 3 o 4 anys va canviar els estatuts del Madrid a l'hora de presentar els avals per assegurar-se pràcticament una presidència vitalícia.
3: Carlos Sainz.
1: Potser sí que quedarà un solar al final.
3: No, Carlos Sainz.
1: Carlos Sainz o Rafa Nadal. Ah. Vamos, Rafa.
0: Sí. tota la colla aquesta de madridistes que hi han repartit per tot arreu.
1: Ostres, tu.
0: El Fernando Alonso, també tot pot ser, el Fernando Alonso.
1: Sí. I el Pedrerol.
0: Pedrerol és de l'Arca, Pedrerol és de l'Arca.
1: Bueno, no sé.
0: Diuen que són del Barça i no lo són.
1: Ja. Pol, per on creus tu que s'hauria de començar a redreçar el Real Madrid si encara es manté Florentino a la presidència i acaba arribant Mourinho? Quin hauria de ser el següent pas?
2: Jo crec que hi haurà una reestructuració de la plantilla, o almenys hi hauria d'haver una reestructuració de la plantilla profunda, no? És a dir, jo crec que Valverde, Tchouaméni, no haurien de seguir pel bé del Madrid, I després, doncs, veurem, perquè Ceballos, Carvajal, tots aquests jugadors acaben contracte, no renovaran, i, per tant, crec que el Madrid haurà de fer una reestructuració important. Veurem si Vinícius i Mbappé continuen, perquè Mbappé s'està borrant completament i Vinícius no està al nivell. Veurem també amb Rodrigo, no?, que surt d'una lesió important, Bellingham... Bueno, crec que el Madrid haurà de prendre decisions doloroses, potser, inclús, i veurem per on va la cosa, però jo crec que el Madrid haurà de vendre molt i de fitxar bastant per almenys poder competir la següent temporada al nivell del Barça, que tot i així dubto que ho faci amb Mourinho o amb qui sigui a la banqueta.
3: Jo crec que la manera de solucionar-ho tot és fixar Manolo González al Madrid i a Monchi.
1: Monchi ja està.
3: Bueno, però potser té una clàusula que pot sortir al Madrid.
1: Bueno, dic que ja està, però està amb l'Espanyol, no amb el Madrid,
0: Però és el filial, És el filial,
3: Jo, per això... Jo ja per això, perquè l'Eduard segurament fotria cullerada.
0: Me l'has fotut al huevo, M'ha fet un Xavi, Me l'has fotut al huevo, no m'he rematat,
1: Vinga, doncs a mi també m'ho heu posat a punt, perquè precisament l'Espanyol, que acaba de fitxar o informar del fitxatge de Monchi, que em sembla un bon fitxatge. El que no acabo d'entendre, si Monchi va posar com a condició que l'equip no baixés de categoria i encara no estan salvats, és que confien que no baixarà de primera, no?
3: O confia poc.
1: Home, no ho sé.
3: Jo crec que aquí al final és una situació una mica surrealista, no? Perquè, o sigui, això que vols fer, vols il·lusionar o ja estàs pensant a la propera temporada sense acabar aquesta? No sé, jo crec que massa precipitació. Jo crec que l'Espanyol s'equivoca després de la derrota al camp del Sevilla. Jo crec que l'Espanyol havia d'haver fet un moviment a la banqueta.
1: Sí, haurien d'haver canviat a Manolo. Sí.
3: Sí, més que res per un tema de dinàmiques, o sigui, és que jo veig a Manolo González a la banqueta i dius, és que en lloc d'aconseguir punts a l'Espanyol li restaran, perquè el veus amb un ànim i amb una sensació de dir, aquest home ha perdut el control. I clar, 18 partits és una bogeria.
1: El que es veu molt clarament és en els jugadors, que són com ànima en pena. I quan et passa el que li ha passat a l'Espanyol aquest cap de setmana amb el Sevilla, és, bueno, suposo jo que és molt frustrant, sobretot venint d'on venen, no?
3: Pensa, Carme, que ha sumat a l'Espanyol porta les mateixes jornades sense guanyar que victòries porta el Barça al Camp Nou en Lliga. O sigui, és curiós, eh? O sigui, o millor dir, al Camp Nou o a casa. Sumat 18 victòries.
0: Des que li vau fotre la maledicció allà a principis de gener...
1: Això tu, això va ser tu, perdona.
0: Hòstia, pobre.
3: No, la culpa per tu.
0: Han guanyat 6 punts de 54. Vol dir que si haguéssim portat la mateixa proporció des del principi de la Lliga, el 15 de febrer haguéssim sigut matemàticament de segona.
1: Ja està, ja està calculat. Està calculat. Si... Bueno, és igual, esperem que sí, que l'Espanyol mantindrà la categoria. Continuarà Manolo González la temporada que ve?
0: Sí.
1: Sí?
0: Jo crec que sí. Jo per mi sí.
1: Tu, a veure, una cosa és que tu vulguis que continuï i una altra és que continuï. Sí, clar.
3: No, perquè vol que perdi 10 jornades més.
1: No cal.
0: No farem, em comprometo a la temporada que ve a no fer pronòstics sobre l'Espanyol.
1: Ah, bueno. Pol, continuarà...
0: Si no m'ho demaneu, eh?
1: Continuarà Manolo González o no a la banqueta de l'Espanyol?
2: No, no continuarà i de fet, jo penso... Bueno, crec que han sortit algunes informacions de que Bordalàs no seguirà el Getafe, per tant...
1: No em diguis que Bordalàs apunta a l'Espanyol.
2: Bordalàs... Bueno, jo crec que podria ser una opció, sincerament. I no em sembla tan mal entrenador per l'Espanyol, eh? És a dir, és un...
1: Vols dir?
2: És un entrenador que amb poca cosa et fa molt, no? Estava amb el Getafe en setena posició, amb una de les pitjors plantilles de primera divisió, per tant, bueno... Jo crec que és una opció, i és una opció, jo crec que molt vàlida per l'Espanyol.
1: Què us sembla, en Miqui i Eduard?
3: Però l'Espanyol, si comencem a repassar una mica els darrers projectes, no ha estat cosa d'entrenador. Perquè Vicente Moreno era el bon entrenador i pam, al carrer. Mm-hmm. Abelardo, al carrer. A Mané, al carrer. O sigui, estem repassant molts entrenadors que han anat passant.
1: Però has anat molt enrere, eh?
3: Jo crec que... Sí, però és que quan fa que l'Espanyol no té una estabilitat a la banqueta...
1: Des de Clemente.
3: Sí, clar. Per això que dic que l'Espanyol no ha tingut mai aquesta estabilitat. La va tenir amb Lotina i amb Valverde i la cosa no va acabar bé.
2: Mm-hmm. Bueno, aquesta temporada semblava que Manolo podia ser, però vaja, la segona volta ha estat molt dolenta, no? Però la sensació, vaja, fins la jornada 20 o 25 inclús, semblava que Manolo podia estar aquí molts anys, però vaja.
1: No, sembla que no serà el cas, Pol.
0: No serà el cas.
1: Però vaja, esperem que se salvi l'Espanyol.
0: Ets massa bona, Carme.
1: Home, és que a mi m'agradaria tenir l'Espanyol també en aquesta categoria. Igual que el Girona, escolta, que avui juguen
0: no,
1: a les 9...
0: Sí, el Girona és un dels nostres.
1: Home, també. El Girona juga avui un partit que si el guanya, que no sé si el Rayo estarà per la labor... allò de que vagi una mica despistat perquè està pensant a la final, si sumés 3 punts al Girona avui, això li permetria treure una mica el cap. Com veieu el partit? Aquest últim partit molt ràpid, que estem en l'últim minut. Vinga.
0: Jo crec que guanya el Girona 1-2.
1: A veure, tu dius que guanya el Girona, Eduard?
0: Jo guanyarà el Girona 1-2.
1: 1-2, vinga, pronòstic. Miqui.
3: Guanya 0-1 al Girona i... Serà un dia molt emotiu per Mitchell, que jo crec que també serà dels seus darrers partits al Girona.
1: De veritat, sí? També s'acaba?
3: Sí, jo crec que acabarà la temporada. Sí, perquè jo crec que ja ha tancat un cicle.
0: I què millor que l'acabi allà on va començar, al Camp del Rayo.
1: Home, però no és l'últim partit.
0: No, però...
3: No, però que la salvació sí.
0: L'última visita que començarà al Girona, al Camp del Rayo. Okay.
1: Val, perfecte.
2: Jo crec que Mitchell... també serà l'última temporada del Girona i crec que l'Ajax serà el seu destí.
1: Ah, sí?
2: I avui crec que el Girona va entrar al Camp del Rayo, que no em semblaria més resultat, tenint en compte que venen amb aquest gran moment de forma, no?, de classificar-se per la final de la conferència.
3: Mitchell neerlandès serà a partir d'ara, no?
1: Mitchell
3: català.
1: Serà què?
3: Mitchell neerlandès.
1: Ah, neerlandès.
3: Sí, ara serà neerlandès. Ara, a partir d'ara... Prendrà holandès en 2 dies.
1: Ara prendrà, sí, el català l'ha pres allò, en express, i ara farà un express en holandès. Molt bé, senyors, doncs marxem amb aquesta celebració perquè estem a minuts de que comenci aquesta rua que no, en la qual no hi participarem perquè estem aquí i tenim les nostres obligacions. Per tant, gràcies, un dilluns més. Ens tornem a trobar d'aquí una setmaneta, d'acord? Que vagi
0: Vinga,
1: molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Bona tarda. Bona tarda. Adéu.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cessària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
3: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
4: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet, durant la setmana la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Si estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
1: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8 i per fer-ho pas a pas. A l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 25, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trempada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Cinc de la tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats. Anem amb la informació de servei. Saludem Roger Serra des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda, Roger.
5: Hola, què tal? Molt bona tarda. Doncs aquesta va parlar d'aturades més o menys habituals, res de l'altre món, però sí que hi ha aturades bàsicament en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, és cert que hi ha arreu, parell de quilòmetres de lentitud i d'aturades a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès i en sentit sud. De les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, ens quedem amb l'autopista B23. Retencions d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona per enllaçar amb aquesta Diagonal o amb la Ronda de Dalt de Barcelona. I de l'extrem nord ens quedem amb l'autopista C33, uns 2-3 quilòmetres també de lentitud i d'aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Gràcies, Roger. Bona tarda.
6: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
7: Ràdio Sabadell.
8: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
6: Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
10: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
6: Ràdio Castellà.
12: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Avui coneixerem la història de Jou Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Jou el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Jou, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb els altres.
0: Jou el Rubio per què?
1: Jou el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'aportava el tabac. Doncs, i quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces, tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces, va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquel carrer Joan... Com es diu aquest carrer? Està carrer de la Creu, darrere. Sí, tenia un bar allà. Entonces, clar, va fer com seu honor, la va ficar perquè, sobretot perquè gent no tingués aquesta sensació, el Rubio, el negre, blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per a fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent pregunta, tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, Jou, tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és ex-colònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va sigut una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra. Jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot les presentadors, presentadores que feien. Llavors, sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment de, el clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment a Ghana només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això, jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Sí, clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no? En aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit, sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahí va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, quin possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va sigut el principi, i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur.
1: Molt dur.
0: Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut. Vas estar fins a 7 països diferents.
1: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur. Sincerament, sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, no, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, el robaran, o sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Entonces, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me recordo que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquestes sensacions.
0: Però tu tenies por?
1: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
0: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havíeu vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, la Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants,
0: sí,
1: portant
0: sí.
1: Així, tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, los donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, aquest moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sé quants dies o setmanes o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estàvem amb Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podíem treballar com paletes así de construcció, no? De ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sea, que va arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant un any treballant al Trípoli. Sí, o sea que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, però tot ha recorregut, jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i a on?
1: Jo vaig agafar... com es diu, pastera? Sí. O cayuco, sí. Vaig arribar...
0: L'entenem de totes les maneres, eh?
1: Vale. Sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquins o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 en la mateixa. I van tenir sort, en el nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segur, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resto van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen quatre cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo me acuerdo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, perquè van sortir de Tànger, el mateix noi va agafar un Zodiac al motor, quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït un Zodiac. Entonces el Zodiac va girar i van caure, no van morir tots, perquè estaven sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces nosotros, amb això ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge per creuar l'estret?
1: Sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars en aquell país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25...
0: I on 26... et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, te pujan una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
0: Sí.
1: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de a Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós i van rascant el Zodiac i portava com uns plastiquets i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
0: Un ferri.
1: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel momento, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me acuerdo de la primera palabra que va a sentir en español. Amigo, tranquilo, Spain. Y hablaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro por era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta una escala de tortura de tot la que tu pots imaginar. I en aquest sentit, i el moment de rescata d'un sòria o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap de t'acorda que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però en el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort, i van anar a treure a poc
0: a
1: poc.
0: I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registra, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava 100 dòlars o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'exercits a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí. I va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no por ser, porque vas a ver muchas negras, africanas y en bolsas y tal, y digo, ¿cómo vivís aquí? Porque yo tenía una imaginación, ¿no? Que arriba, yo qué sé, un albergue o un no sé qué, y veo que no.
0: A la plaza.
1: A la plaza Cataluña. Veían allí como una campana que fallaba en su bolsa, dormíamos en el banks que había en plaza Cataluña, y la tarde van a agafar unos cartrons y van a dormir, y cuando pluyaba, andaban al metro para afecarnos a dormir allá. Sí, sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. Has de començar a treballar,
1: sí.
0: No?
1: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia res, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar a Corte Inglés, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vecindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a plaça Catalunya, va venir TV3, tot això, aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va tenir aquest sort. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Van agafar la empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte per a poder tenir la permiso de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola,
1: sí.
0: A la cuina.
1: A la cuina, sí, sí. Va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar a Centro Alto Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà i volia anar canviant, no? Perquè havia avançat i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I va començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i va treballar a una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i va treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això va treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com el encargat. I llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Oscar i Norma, aquí a l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com el encargat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en l'estanc treballant.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim un puesto, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una aliança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renuncia a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viscir un moment, un entorn bastant més per tots. Jo, amb la meva pròpia experiència, perquè això m'ha ajudat molt adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaria que gent que venim de fora que no imposem ni exigim, perquè si algú obre su porta, com mínim tenim que respectar i adaptar i sense renunciar a nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que, per mi, entre tot podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, té la seva llengua pròpia, su cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a mi venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no obre su porta, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a gana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que millor Europa és un paradís, un que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a gana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. I en aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de gana, la diré que se quedés en gana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en gana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces, jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara, ara mateix?
1: Ara mateix, intentar, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus xarxa a la que estem fent ara a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: L'economia de la Conca del Ripoll tanca el 2025 amb estabilitat. Ho fa amb una bona expectativa dels empresaris i amb un bon comportament a tots els sectors productius, fet que es tradueix en un manteniment notable de l'ocupació. Ho diu l'enquesta de clima de confiança empresarial que organitza el CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris, conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca i el Centre Metal·lúrgic. Ens en porta més detalls la Mireia Sanz.
1: Doncs volem abordar en detall totes aquestes xifres, totes aquestes dades d'aquesta enquesta de clima de confiança empresarial. Parlem aquesta hora amb el secretari tècnic del CIESC, amb el Josep Milà. Josep, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Comencem parlant d'una estabilitat, no?, en el darrer trimestre de 2025. Parlar d'estabilitat és parlar d'una bona notícia?
2: Doncs sí, perquè és una estabilitat, però més aviat amb uns símptomes bastant positius del ritme de l'activitat en general, tant a comerç com a la resta de serveis, com a la construcció, la indústria, o sigui que el quart trimestre vam acabar l'any amb un bon comportament de l'activitat econòmica a tots els sectors, i això està doncs ratificat amb aquesta enquesta que preguntem la valoració un cop passat aquest trimestre. Per tant, no és que sigui una expectativa, sinó una constatació de que els darrers mesos es va mantenir un ritme positiu i estabilitat, però a l'alça, com si diguéssim, durant els darrers mesos de l'any passat.
1: Uh-huh. Per tant, bones perspectives, bones dades. En tots els sectors per igual o hi ha alguns sectors que presenten un comportament diferent?
2: No, és el que et deia, que és de les vegades on hi ha un comportament bastant general i vull destacar aquí, per exemple, doncs el comerç, que d'acord que és el darrer trimestre i per tant hi ha l'expectativa i la valoració de la campanya com s'inicia de la nadalenca, per exemple, però també la construcció, que manté el ritme també bo durant els mesos passats, i la indústria també últimament també està tenint un bon comportament, la resta de serveis, que normalment ja és un dels motors perquè són tots els serveis, tant a les persones com a la resta de l'activitat, empreses. Per tant, és bastant transversal, és bastant de tots els sectors que han valorat que el darrer trimestre van mantenir l'activitat i fins i tot, com et deia, en alguns casos va anar a l'alça.
1: Uh-huh. De fet, clar, quan parlem d'estabilitat hem de tenir en compte, suposo, d'on som, no? És a dir, una estabilitat en un context negatiu ens portaria dades més complexes, però una estabilitat en mesos de creixement, no?, ens portaria bones xifres. Entenc que aquí anem més al que valoreu, no?
2: Exacte, que les respostes d'estabilitat passin del 56%, venint, com dius tu, d'uns mesos que ja havia anat fent un bon comportament econòmic, un bon dinamisme, doncs per tant és positiu de mantenir, com dius, aquest dinamisme. Però a banda d'això també destaquem doncs que les respostes a l'alça arriben a gairebé el 26%, per tant, a part de l'estabilitat també hi ha doncs en alguns casos una tendència que el creixement de, com et deia, dels diferents sectors, i en aquest sentit és estable però amb símptomes de creixement, i això és un bon tancament de l'any passat, sens dubte.
1: Pel que fa a l'ocupació, que entenc que també és un factor important, no? Què diuen respecte a l'ocupació i el manteniment de llocs de treball des dels empresaris?
2: Durant el trimestre darrer de l'any passat,

0: Durant un temps concret ens vam estar fixant molt en els preus, no? En les expectatives sí. respecte als preus. Com tenim aquesta situació?
1: Aquí faré dues matisacions. La de els darrers mesos de l'any et diria que es manté la moderació, per tant no hi ha canvis substancials dels preus de compres a proveïdors, però el segon apunt, per dir-ho d'alguna manera, és que les expectatives per aquests primers mesos de l'any 2026 hi ha una certa repunt a l'alça. Per tant, et diria que s'han mantingut bé els preus, però les respostes sobre indicadors de com aniran aquests mesos de l'any 26 sembla que hi ha perspectives de que pugui hi ve un cert augment de preus de productes de primeres matèries i de la resta de productes que es compren a proveïdors per poder fer la producció. Llavors, et diria moderació de moment, però hi ha unes respostes una mica prudents en general de com aniran aquests primers mesos de l'any en curs, i amb el tema preus que em preguntes, doncs també una mica l'expectativa de que no hi hagi un cert repunt. No està confirmat, però sí que t'haig d'explicar, doncs, això, no? Que hi ha una certa com a expectativa de que poguessin repuntar a l'alça una mica els preus.
0: I per què? Quin context podria portar aquest increment de preus? Estem parlant dels aranzels, Estats Units, etc. Per on creus que pot anar?
1: I crec que és una mica més un tema de prudència i d'expectativa de que, per exemple, no surtin amb nous aranzels o altres canvis que de moment desconeixem a nivell concret, perquè això es forma part de l'àmbit aquest que sempre parlem més geopolític i que d'un dia per l'altre pot haver-hi una sotregada, però que després també es canvia, i per tant és més de l'expectativa de veure què passarà i de prudència davant el desconeixement real de que hi hagi canvis i impactes. És més aquest tema prudent, com diem a la nota de premsa, que no pas un fet real. Però com que ens surt, doncs, aquesta visió una mica d'estar a l'aguait i d'estar a l'expectativa de que podria ser que hi hagués és una revisió d'aranzels i que poguessin tornar a pujar, però que no està confirmat, doncs per això les respostes són prudents en aquest sentit i apunten a aquesta possibilitat de que hi hagués un cert increment de preus, però que això no vol dir ni que s'hagin de traslladar al consumidor ni que realment siguin efectius. O sigui que és més una expectativa de com anirà el primer trimestre d'enguany.
0: Clar, entenc aquesta clima de conjuntura que estem mirant ara, aquesta enquesta, ens permet fer tancament de 2025, no? Perquè estem parlant del darrer trimestre de 2025. Sí. En general, amb totes aquestes dades, Josep, com diries que ha estat el 2025 o quina ha estat la percepció que en tenia l'empresari, no? Respecte a com havia de ser aquest 2025?
1: Doncs, per l'àmbit aquest dels 14 municipis que estudiem aquesta enquesta, et diria que el 25, i una mica com passa ara al començament del 26, va començar amb una certa prudència i una mica amb una estabilitat a l'aguait, per dir-ho d'alguna manera, i que l'evolució ha anat en positiu, s'ha anat confirmant l'estabilitat, no pas un retrocés en general, i que s'ha acabat l'any amb una moderació, però sí que en símptomes d'activitat en creixement. Per tant, et diria que ha estat un bon any 25, a mesura que anava avançant l'any, s'ha anat confirmant l'activitat, s'ha anat mantenint els llocs de treball, com et deia, doncs s'ha confirmat també en alguns casos l'alça dels ritmes de la marxa dels negocis, i s'ha acabat l'any, doncs, amb aquest bon regust de dir, home, s'ha mantingut bé l'activitat en general, i en alguns casos fins i tot hem pogut augmentar xifra de negocis, amb la qual l'any 25 ha estat força positiu.
0: Pel que fa al 2026, aquestes perspectives d'aquest inici de 2026, com les destacaries o què n'explicaries?
1: Aquí destacaríem, perquè de fet això és una valoració una mica a partir de l'enquesta, però que llavors fem conjuntament amb els patrocinadors, que com saps són l'Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic. Llavors, una mica el 26 el que veiem és que com que l'evolució de les exportacions també es manté estable, com que és bastant normal que al començament de l'any hi hagi aquesta expectativa més prudent i hi hagi doncs, aquests indicadors, doncs, de dir una mica s'han d'anar seguint alguns temes com és l'evolució dels preus, però en canvi la previsió de manteniment de llocs de treball, d'expectatives d'ocupació, etc., són positives, en general diria que ha de ser un 20%.

0: sí, un any 26 una mica com el 25, és a dir, començar amb estabilitat, amb una certa prudència per anar seguint tots aquests indicadors, fins i tot a nivell internacional, evidentment, però que pensem que conforme vagi avançant l'any, si no hi ha impactes molt grans negatius, doncs es pugui mantenir l'activitat com el 25 i per tant puguem també dir això, no? Que va, arrenquem de manera estable i prudent, però que progressivament es va confirmant doncs, que es mantenen uns bons indicadors. Amb una, sempre tenint en compte el context, perquè si t'hi fixes en aquesta enquesta fem la pregunta aquella que fem una vegada a l'any de quins factors limiten l'activitat i tornem a repetir el que hem anat dient els darrers anys. Aquests factors que limiten l'activitat n'hi ha dos que són producte del conjunt del mercat, de la dinàmica general del mercat, que són l'augment de la competència, que evidentment cada vegada és més agressiva i afecta més l'activitat. La debilitat de la demanda també és un tema que sempre preocupa perquè la demanda no sigui feble, però dit a part del tema mercat, llavors hi ha el tema de la manca de mà d'obra qualificada, que és el tercer factor que diem que preocupa i que limita l'activitat. I per tant, tots aquests factors també s'han de tenir en compte en aquest context de com anirà l'activitat econòmica durant l'any. Però dit això, en principi doncs esperem estabilitat i que conforme avanci l'any puguem anar gestionant aquesta estabilitat positivament, que la inversió es mantingui, que les exportacions, com s'apunta aquí, també es mantinguin estables, i això al llarg de l'any serà també amb un resultat d'anar a un cert creixement com l'any passat.
1: Josep Milà, secretari tècnic del CIES, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Ignasi i recomano la cançó de Smooth Criminal de Michael Jackson perquè l'altre dia vaig anar a veure la pel·li amb els amics i des d'aleshores no he parat d'escoltar-la. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i Tocis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: El bon policia arriba al Prat de Llobregat de la mà d'Arnau Puig i Ricard Ferrer. L'obra, un clàssic de Santiago Rusiñol, que va estrenar-se fa 120 anys, continua sent vigent. Marxem fins al Prat a ràdio per parlar-ne. Víctor Asensio, bona tarda.
1: Bona tarda. El bon policia narra la història d'en Josep i l'Anton, dos amics que viuen junts i comparteixen les seves preocupacions. D'una banda, en Josep és un policia que empatitza amb les persones que ha de detenir i a qui sovint deixa lliures. L'Anton és un sabater que cria uns fills que no sap si són seus. Tot plegat en una comèdia àcida que va escriure el dramaturg i artista polifacètic barceloní l'any 1905. Saludem l'Anton, o l'home que li dona vida, almenys, l'Arnau Puig. Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: El 2021 vau estrenar aquesta obra, El Maldà. Ara, 5 anys després, recupereu la peça, però l'adapteu a un escenari diferent, que és, en aquest cas, l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, en el marc del Primavera de Llibres i Lletres. Per què decidiu tornar a interpretar El bon policia?
2: Doncs és una ocasió que ens brinden des del Cèntric de fer El bon policia també per mostrar l'obra de l'autor, de Santiago Rusiñol, que és un artista total, un pintor, un escriptor, un dramaturg, un home que moltes vegades quan el llegim només les seves obres més importants, com L'auca del senyor Esteve o L'alegria que passa, i aquesta obra, que és una miqueta menor, perquè en el seu dia va ser bastant polèmica, doncs normalment no es llegeix. I és una manera, en comptes d'agafar-la de la biblioteca o que ens l'expliquin, de veure teatre, és una manera fantàstica.
1: Mm-hmm. L'obra original tracta temes com l'arbitrarietat de la justícia, potser l'abús policial també en podríem parlar, però també aquesta relació familiar entre dos homes, que es pot llegir de moltes maneres i que en aquella època imagino que encara seria més polèmica. De fet, quan es va estrenar al Teatre Romea ara fa 120 anys, va ser un fracàs en comparació amb altres, no?
2: Sí, va ser un fracàs absolut perquè tocava temes que no agradaven massa. Era una època en què hi havia bombes anarquistes pels carrers de Barcelona i un dels episodis que expliquem a l'obra, per exemple, és que el Josep, aquest policia una miqueta sapastre, va detenir un anarquista, un revolucionari, de fet és un intel·lectual també, a casa seva i acaba fent-se amic. Acaba fent-se nit aquest revolucionari. I això no va agradar gens en aquella època. I com tu mateix has dit, que dos homes convisquin junts, criant uns fills d'un d'ells, doncs, i a veure, es dedueix que són una parella d'homes, una parella homosexual, doncs tampoc va sentar massa bé. Nosaltres considerem, això rebuscant, que és de les primeres obres on es parla d'aquest tema a obres de teatre de catalanes.
1: Mhm. Vosaltres, quan la poseu en escena, en canvi, vau aconseguir en el seu moment molt d'èxit, teníeu gairebé sempre penjat, no?, entrades exaurides allà al Maldà.
2: Sí.
1: Per què creus que avui en dia sí que aquesta obra, tractant els mateixos temes, és potser més actual fins i tot que en aquell moment?
2: A veure, l'obra funciona perquè té molts jocs de paraules, està molt ben escrita, és molt àgil i molt divertida, però suposo que parlar de l'arbitrarietat de la justícia, és a dir, dels prejudicis que tenen tant els jutges com els policies respecte a les persones, els possibles delinqüents, els possibles criminals, doncs està de molta actualitat també, clar. I després que, clar, ara veiem una parella d'homes convivint d'una manera diferent i també ens pot agradar les petites desavinences que tenen aquesta parella tan particular.
1: Amb en Ricard Ferrer feu aquesta vida de parella, una miqueta estranya per l'època, però tampoc deixeu en cap moment clar, durant la posada en escena, que siguin una parella homosexual, però sí que
2: no.
1: Es dedueix, no?
2: Jo crec que sí que es dedueix, però cadascú deixem bastant oberta la interpretació. Passa que Rusiñol hi posa algunes coses que feien riure en aquella època, com per exemple, en un moment un d'ells dos té gana i l'altre li pregunta què vols, melindros. I clar, això doncs, en aquella època doncs, era una broma molt forta, no? Perquè era una manera d'insinuar moltes coses.
1: Notacions més sexuals, però potser, no?
2: Exacte, sí. Però nosaltres ho deixem bastant obert, de fet, no diem mai la paraula homosexual ni res, i a més, no, fins al final no tenim alguna mostra d'afecte. Però ho deixem bastant obert, sí. De fet, pensem diferent, el Ricard i jo, a vegades, sobre la relació, i això és bo. Vull dir, pensem diferent sobre quin tipus de relació tenen.
1: i el fet de que sigui una obra escrita fa 120 anys, o 121, de fet, fa que aquest humor i aquests jocs de paraules potser en algun moment les heu hagut d'adaptar per fer-ho més actual o funcionen igualment?
2: Hi ha bromes que funcionen igualment, jocs de paraules, i hi ha altres que no tenen sentit, no tenen gràcia, i els hem tret directament. I, de fet, n'hi ha alguns que els hem afegit, perquè, clar, nosaltres també hem adaptat l'obra en un context determinat. De fet, ho vam fer durant la pandèmia. Durant que estàvem confinats anàvem adaptant aquesta obra i anàvem afegint, per ser, fins i tot encara queda alguna broma sobre la pandèmia. Hi ha una broma molt subtil, però encara en queda alguna. I sí, sí. Però vull dir que no, si no funcionen, no deixem les bromes, no?
1: Uh-huh. Més a banda d'adaptar aquesta part, no?, de l'humor i potser d'actualitzar-la en el nostre context, tot i que l'obra passa en el context en el que va escriure Rossinyol, sí. També heu adaptat la posada en escena. De tots els personatges que presenta Rossinyol, al final només veiem dos actors allà sobre l'escenari, no? Com ho feu per adaptar doncs, tot aquest elenc de personatges que té l'obra de Rossinyol amb aquesta Bon Policia de Ricard Ferrer i Arnau Puig amb només dos personatges, no només amb dos personatges, perdó, amb només dos actors?
2: L'obra té 20 personatges, nosaltres en fem 11, però clar, la dificultat està en fer-los amb només dos actors. Llavors sí que has d'anar molt en compte perquè, clar, els personatges que tots els que faig jo, per exemple, no es poden trobar entre ells, tot i que algun es troba entre ells, eh? També fem alguna broma metateatral. Però llavors has d'anar fent encreuaments de personatges que es puguin trobar a l'escenari. I això és una feina bastant, bastant delicada, però realment, em sap greu dir-ho, però clar, durant la pandèmia teníem la tranquil·litat i el temps de fer-ho pausadament i revisar el que havíem fet el dia anterior. I ens ho vam passar molt bé, la veritat, fent aquest nou puzzle de l'obra, on hi ha a vegades personatges que hi hem afegit textos d'altres per enriquir-los, i crec que ens ha quedat una cosa que funciona, com sempre diem amb el Ricard, funciona com un rellotge fins al moment, toco fusta.
1: Potser, clar, ho podíeu treballar tranquil·lament durant la pandèmia, el que és el guió, però a l'hora de la posada en escena, tranquils no podeu estar, perquè no podeu perdre temps amb el tema del canvi de vestuari. Com és tot plegat?
2: Uf, és frenètic. Vull dir, nosaltres quan comencem a l'obra són 1:15 de no poder parar de pensar, també xerrar de manera molt ràpida, però també de pensar, ara que entraré per aquí, he de tocar aquest element, he de girar aquesta peça, he de sortir, m'he de posar aquesta perruca. És bastant frenètic, la veritat. Acabem bastant esgotats. Sí.
1: I clar, de fer-ho al Maldà, que al final és una sala relativament petita, A la mateixa línia, totes les cadires, a fer-ho amb una sala com l'auditori, molt més grossa, on tens el públic força apartat. És igual, és el mateix, la posada en escena?
2: A veure, portem 5 anys girant aquesta obra per tot Catalunya. Hem fet 160 funcions i hem visitat molts tipus de teatre, petitíssims, immensos, i ens anem adaptant. L'actor adapta a la projecció de la veu, adapta a la gesticulació, i sí que és veritat que els teatres on el públic està una miqueta lluny ens costa una miqueta més, perquè bueno, has de projectar una mica més, però sempre acaba funcionant l'obra. La veritat és que tan amunt com l'auditori del Cèntric, no sé si n'hem tingut pas cap, però creiem que ho podrem fer, la veritat. Sí, estem amb ganes. Jo ja els aviso a la companyia, dic, escolteu, que això és molt gran, l'auditori. Ho haurem de fer molt, molt fort.
1: I després d'aquests 5 anys de gira, l'obra segueix sent la mateixa, ha anat canviant. Teniu el mateix feeling que teníeu al principi, almenys quan jo la vaig poder veure al Maldà, teníeu aquest contacte, no?, que era meravellós, t'ho imaginaves, realment. Encara continua això, aquesta química?
2: Jo recordo el Maldà fer les funcions encara amb molta por. Molta por d'equivocar-me del text, perquè es va molt ràpid, és molt trepidant. I, clar, són 5 anys que, bueno, saps que a vegades el text a vegades se'n pot anar, però que ja ho arreglarem, vull dir, ja ho trobarem. El Ricard és una persona que em dona molta confiança en escena, ens dona molta confiança, i tenim una cosa molt clara, que és que, passi el que passi, hem de jugar, vull dir, s'espatllin les coses, caigui alguna cosa, caigui un foc. Ho jugarem amb divertit i ens divertirem. I això és una premissa que vam voler deixar clara. I jo crec que ara ens ho passem millor que quan vam estrenar, sí.
1: Que vingui el bon policia al Prat després de 5 anys no vol dir que tu estiguis doncs descansant a casa, que no tinguis res més a fer, que vinguis per passar l'estona. Tu estàs amb molts projectes, explica'ns en què estàs ara mateix, perquè tens obres de teatre, estàs treballant en altres projectes.
2: Sí, mira, ara estic de gira amb el bon policia i un espectacle que es diu Allò de l'Iran, que va sobre la vivència personal d'una persona que va sortir de l'Iran. També estic de gira amb l'Estiueig, de Goldoni, i estic assajant una obra que estreno en el Festival Grec, al Teatre Poliorama, que es diu La Truita, amb l'Emma Vilarassau i el Jordi Buixaderes. I als matins estic treballant i a les tardes, doncs, bolos i aquestes coses. Tinc al cap bastantes obres, per tant, el dia abans o dos dies abans de cada funció he de repassar com si fes un examen, he de repassar molt de text. A més, jo sóc una persona que sempre va amb els textos a la motxilla, per si tinc algun momentet repassar una miqueta.
1: Clar, i a més són obres que són de temàtiques molt diferents, èpoques molt diferents, vestuaris diferents. Això no sé si et complica la feina.
2: Bé, quan és d'època, com per exemple l'Estiueig, i que hi ha moltes perruques, això sí que ho complica una miqueta. I després hi ha una cosa molt divertida, que és que clar, totes les obres haig d'anar mirant si en aquesta obra m'haig d'afaitar, si em puc deixar la barba en aquesta, si no tinc temps. Haig de fer unes logístiques d'agendes bastant, bastant bèsties, sí, sí, sí.
1: I clar, això també s'ha de sumar a l'assaig. Tu vas assajant contínuament amb els teus companys de repertori, amb altres obres?
2: Sí, sí, jo cada matí estic assajant La Truita i a les tardes doncs, estic assajant les obres que estic en gira per tornar-les a tenir a punt. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per aquesta última presentació, aquesta presentació del Bon Policia al Primer de Llibres i Lletres, com t'arriba a tu aquesta comanda i com la vius, el fet que et demanin venir al Prat?
2: Doncs em van escriure des del Cèntric que què em semblaria portar el Santiago Rossinyol a l'auditori i si em faria il·lusió, i jo vaig dir que sí, encantat, em fa molta il·lusió. També és veritat que el Prat sempre em fa molt de respecte, perquè, no sé, és casa teva i amb els amics i els familiars que puguin venir, la gent que creu en tu i que ve a veure't, i em fa molt de respecte sempre actuar al meu poble. Però en el moment de l'escenari hauré d'intentar oblidar-me de tot això i com si fos un poble més, intentar que la pressió no em vagi a la contra.
1: Doncs Arnau Puig, intèrpret, i no sé si és coescriptor, no sé quin seria el teu càrrec dintre del Bon Policia.
2: Bueno, de fet, sóc codirector, perquè ho vam dirigir també amb el Ricard, i coadaptador, perquè el vam adaptar.
1: Doncs, Arnau Puig, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Recordem, el Bon Policia dissabte a les 7 a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural. Encara hi ha entrades disponibles a 6,5 €, si no vaig errat. Per tant, les podeu aconseguir, busqueu a través de la plana web de l'Ajuntament, www.elprat.cat, i allà us conduirà directament per la compra d'entrades. Doncs res, esperem que vagi molt bé aquesta posada en escena, que segur que sí, perquè si és tan divertida com quan la vaig veure jo al Maldà, doncs la gent es pixarà de riure, si em permeteu l'expressió, i molta merda.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
0: Fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Hem obert una nova setmana. Demà continuarem amb la versió i els continguts de dimarts. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet, durant la setmana la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys, amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Sentim Roger Ferrer, de l'assessoria Un Segon, i el doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
2: És una edat de buscar, d'experimentar, de provar coses. Els joves que consumeixen 4 o 5 hores diàries haurien de fer un exercici de responsabilitat i d'autocura amb si mateixos.
3: Estàs fijado en un objecte artificial, eso no favorece para nada el contacto social, ni siquiera el contacto social sano.
1: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8 i per fer-ho pas a pas. A l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de purofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 25, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trempada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
5: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs... d'aquella manera, sí.
0: Regular
1: perquè...
0: més aviat...
1: Saps què passa? Que estem arribant ja al tram final de la temporada i ara ja no hi ha marge d'error. És a dir, tu jugues tot. I és el que li ha passat, per exemple, al Rubí Sant Cuat masculí, que jugava al camp del Pozuelo, a Madrid, tenia l'opció d'arribar a la final per pujar a Divisió d'Honor, a la màxima categoria estatal, que mai ho ha aconseguit, i van perdre. Mira que anaven bé la primera part, ho estàvem seguint des de la redacció, amb un 3-9, però la segona part es va fer feixuga, costa amunt, i han quedat eliminats. I llavors aquell mal regust de boca, no?, que has estat tota la temporada i has estat molt bé, però quan arriba el moment vital, doncs ara ja s'ha acabat la temporada per ells. S'ha de felicitar per tot el treball que han tingut, però és aquell mal regust de boca que dius, ja no em queda la segona volta de competició per intentar millorar i corregir, clar.
0: Doncs hauran de seguir treballant a veure si la pròxima temporada finalment aconsegueixen pujar a Divisió d'Honor, no? En tot cas, bona feina, perquè si estaven en aquesta posició és que la feina està feta. Malauradament no s'ha pogut posar aquesta medalleta.
1: Aquesta cirereta al pastís,
0: sí,
1: no?
0: Però vaja, escolta, enhorabona pels resultats i segur que ben aviat ho aconsegueixen. Hi ha alguna altra cara de la moneda? Alguna nota positiva d'aquest cap de setmana o no?
1: Sí, tenim el segon equip de la UES masculina que dissabte va guanyar, que tenia a tocar l'ascens, però s'ho jugarà tot l'última jornada, primer contra segon, depenent de que el tercer perdés davant del primer, però el tercer va guanyar. Per tant, la carambola, aquella que sempre esperes, sí, doncs no s'ha donat, i veurem aquest dissabte si l'equip és capaç de guanyar i d'aquesta manera, doncs, pujar de categoria.
0: Doncs ho veurem a dilluns que ve, a veure si en aquest cas han tingut sort i bons resultats els de la UESC. No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa fem aquest repàs de marcadors del cap de setmana, que ho podeu seguir també a través de les cròniques que fan els companys a la nostra web, sinó que també us acostem diferents protagonistes de l'esport local amb diferents disciplines, amb convidats aquí a l'estudi. Joan, avui de què ens parlareu?
1: Doncs mira, precisament tindrem l'entrenador d'aquest segon equip masculí de la UES, que l'any vinent serà el nou entrenador del primer equip.
0: Carai.
1: I és l'actual director esportiu. Per tant,
0: tindrem... Canvi de papers.
1: Canvi de papers. Tindrem l'Itai Levi aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils perquè ens explica una miqueta com pot acabar aquest segon equip, si acaba amb ascens o no. El primer equip que ha baixat de categoria, per tant, intentaran retornar a categoria estatal, a veure quin projecte ens ha preparat. I també, el que dèiem, el Rugby Sant Cuat masculí, tindrem el seu tècnic, el Martín García, perquè ens analitzi 24 hores després d'aquesta derrota com està l'equip, si ell continuarà al capdavant, perquè ja porta 4 temporades, estan lluitant cada any per intentar pujar. Aquest tampoc ha estat el 2026 l'any de l'ascens, i veurem com pinta aquest projecte. I també parlarem de jugadores que fan un pas al costat. Ens expliquem, la capitana del patí hoquei, la Laia Paredes, feia 8 anys que competia al primer equip. L'altre dia ja va tancar l'etapa al primer equip, però jugarà amb el segon equip. Per tant, estudia, treballa, és logopeda, per tant, baixarà una miqueta el llistó.
0: El ritme,
1: Continuarà vinculada al club, però amb el segon equip a Nacional Catalana, que és una mica més tranquil i menys exigent. I per acabar, Alba, parlarem del cadet de l'handbol Sant Cuat masculí, que aquest cap de setmana disputa la fase sector del campionat d'Espanya. Només hi ha hagut 3 equips en la història de l'handbol Sant Cuat, que ja compleix 52 anys, que han estat capaços d'anar a una fase prèvia del campionat d'Espanya. I aquest equip, el cadet A, lluitarà des de divendres fins diumenge per arribar al campionat d'Espanya, a la fase final, i bé, han competit amb Barça, amb Granollers aquí a Catalunya, ara hauran de fer el salt a nivell estatal. Per tant, l'Eloi Safon, que és el seu entrenador, també ens acompanyarà i ens analitzarà dies abans de que s'iniciï aquesta competició, com ho preveu, com ho veu i, sobretot, com està el vestidor amb aquesta experiència, amb aquest desig, anhel d'anar al campionat d'Espanya.
0: Doncs segur que ho viuen bé, amb nervis, suposo, però deuen estar engrescadíssims per aquesta oportunitat i per poder competir a aquest nivell. Et sembla si fem un repàs dels resultats que tenim del cap de setmana?
1: Doncs som-hi.

0: Posem en ordre els resultats d'aquesta jornada. Cada cop queda menys perquè finalitzi la temporada, però encara tenim alguns marcadors. En hoquei patins, Tordera 4, Oxigen Patiu, que inclús en quant masculí 2.
1: Els santcoatencs es veuen superats per l'equip local.
0: A més, tancaran la temporada aquest dimecres. Havien de jugar aquest cap de setmana, però s'avança el partit a les 9 del vespre al PAF 2 de la Rambla del Celler. Jugarà el Patiu Hoquei Sant Cugat davant el Reus Deportiu B, que és campió, que no pot pujar a Hoquei Lliga perquè té el primer equip a la màxima categoria estatal, però serà una manera ja final d'acomiadar una temporada dura per l'equip d'Andy Colaiani, que finalitzarà avant penúltim, però amb la salvació a la butxaca. En futbol, Terlenca 0, Sant Cugat Masculí 2.
1: Els vermell i negres trenquen una mala ratxa i dependran d'una carambola la darrera jornada per jugar la fase d'ascens a la Lliga Elite.
0: Doncs haurà d'esperar la derrota de 4 equips, guanyar ell, per tant, veurem si és possible. De moment, bastant complicat. En hoquei herba, júnior femení 5, polo 2.
1: Els blau i negres derroten contundentment el conjunt barceloní.
0: Més hoquei herba, júnior masculí 5, Egara 2.
1: Els blau i negres golegen els agarencs i encara mantenen opcions d'entrar per a la final a 4 pel títol.
0: I per acabar, més futbol sala, Olímpia Foresta 4, Mataró 0.
1: Els forestans derroten el Mataró i segueixen a la quarta plaça. Escolta, Joan, abans d'acomiadar-me, que ara jo estava recordant quan ens explicaves aquesta lluita que tenen des del rugbi Sant Cugat per pujar a divisió d'honor, que escolta, que el Girona ens va costar molts anys, que vam estar en aquestes fases també per pujar a primera divisió. Hem aconseguit dues vegades, vam tornar a baixar. Ahí esperem que ens acompanyin els resultats també d'avui. Vull dir que tot s'aconsegueix.
0: Això és una falca gratuïta del Girona per donar ànims al Girona. Clar, que aquest vespre juga al camp del Rayo Vallecano.
1: Clar que sí, que estem allà doncs, esperant sumar 3 punts.
0: Molt,
1: que
0: ho has dit, en veu baixa, però heu jugat la Champions, eh?
1: I tant, i tant.
0: I amb un santcuatenc, David López, marcant el primer gol de la història.
1: Sí, senyor, i fins i tot semblava que podíem disputar la Lliga aquella temporada. Així que ànims al rugbi, perquè, com es diu en castellà, faré una traducció així en català, no? Qui la segueix l'aconsegueix.
0: Correcte.
1: Així que
0: s'ha de persistir en el món de l'esport.
1: Vinga,
0: gràcies, Alba. Fins ara.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I continuem endavant l'Esport en Marxa, i ara toca parlar d'hoquei patins, i concretament del primer equip femení de l'Oxigen Patí, Hoquei Club Sant Cugat, que en el darrer partit acomiadava una jugadora, la capitana, 8 temporades al capdavant d'aquest primer equip, però que segurament jugarà al segon equip, el Nacional Catalana. Anem a parlar amb Laia Paredes. Laia, molt bon dia. Ha costat molt això o no?
2: Moltíssim. Era un drama. Sí, al final són moltíssims anys. Vaig arribar aquí a Sant Cugat sent un equip de Nacional, el vam pujar, l'hem mantingut durant 7 temporades i, ostres, deixar com aquest projecte una mica enrere és molt complicat, però també doncs, al final doncs, la vida són etapes i de vegades doncs, toca aquest pas enrere.
1: Amb què et quedes d'aquests 7 anys? Suposo que molts records, però moltes persones i algunes molt amigues, no?
2: Ostres, sí. Al principi del món em quedo com amb el sentiment del club. Vull dir, crec que vaig arribar al Sant Cugat i no em pensava que tornaria a dir que un club seria a casa. I amb el Sant Cugat ho estic sentint, no? Llavors, jo crec que principalment em quedo amb això, i després doncs, amb totes les persones òbviament, que m'han acompanyat durant aquests 8 anys i les que s'han quedat, que jo crec que això doncs, són com les més importants.
1: Mm. Quin futur li augures a l'equip de cara a temporada vinent?
2: Jo crec que el Borja i el club estan fent un projecte molt ben formulat i que és un equip que pot arribar molt bé. Si es treballa i li dones com aquestes estratègies que són unes nenes que ho donen tota la pista, que tenen molt camí encara per fer i que és un projecte que a llarg termini jo crec que pot donar molt fruit.
1: I ara, jugant amb el segon equip, què n'esperes?
2: Aviam, al final, òbviament, em m'agrada el hockey, m'agrada competir-ho, però sí que és veritat que el nivell de pressió, d'exigència d'una que lliga, doncs al final doncs, acaba passant una mica de factura i jo crec que doncs, reduir això cap a un Nacional Catalana doncs et posa aquesta pressió i aquesta exigència tan alta, però alhora també doncs, competeixes igual, que no és una mala categoria i òbviament doncs, anem a parlar del màxim objectiu, no? Llavors, però sense aquesta exigència i aquest compromís.
1: Mm. Per acabar, no deixes d'estar vinculada a l'hoquei patins. En tot cas, aniràs seguint el primer equip i et veurem pel pavelló, perquè, a banda d'això, també, com dèiem, hi ha molt vincle i es va demostrar, per exemple, vaig ser partícip del bon rotllo que hi ha amb el primer equip, sobretot en aquesta competició europea, no?, que veu jugar.
2: Sí, vull dir, ja els he dit que em tindré molt de partit a casa. La seguiré veient, la seguiré. Espero també ser com un pilar per elles, encara que no estigui dins de l'equip, però la seguiré veient als entrenaments i espero que sàpiguen que poden comptar amb mi tot el que vulguin i que tenen el meu recolzament 100%.
1: Molt bé, doncs, Laia Paredes, excapitana del primer equip del Patí Hoquei Sant Cugat, ara amb el segon equip. Gràcies, com sempre, per les teves paraules, per sempre aquest contacte fluid i ràpid. I bé, a gaudir de l'hoquei, ara amb el segon equip, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continuem amb el programa Esport en Marxa i ara ho farem parlant d'una molt bona notícia per l'handbol Sant Cugat, i és que per tercera vegada a la seva història l'equip cadet disputarà la fase prèvia del Campionat d'Espanya. Aquesta fase sector serà a Alacant del 15 al 17 de maig i tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu entrenador, l'Eloi Safont. Eloi, molt bon dia.
2: Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Bé, suposo que dir que sou, esteu entre els quatre millors clubs de Catalunya, només superats per Barça, per Granollers, també esteu allà amb Bordils, no sé què suposa per vosaltres.
2: Bé, Joan, són molts anys de feina, la veritat. Sempre hem estat allà en punt d'entrar-hi, a punt d'entrar-hi. Ho hem aconseguit molt poques vegades, això diu molt de la feina que hem fet aquests anys a la base, i per fi ho hem aconseguit. Molts anys de picapedra, i cal felicitar totes les generacions que ho hem intentat. Aquesta és la que ho ha aconseguit, és la que ha marcat el camí. Esperem que sigui més sovint que puguem arribar a aquests tops 4. I per fi ho hem aconseguit. Tanta feina, doncs, ha valgut la pena. La veritat és que estic molt, molt content pel grup, molt content, i esperem que sigui més sovint, la veritat.
1: Bé, ara ja heu fet el pas, podríem dir, definitiu per fer història, que és arribar en aquest top 4, i una competició que es disputa a la Camp del 15 al 17 de maig, i tindrem al davant Agustino, Santequera i Maristes Ademur. S'ha quedat campions per accedir al Campionat d'Espanya. Això ja són paraules majors, no?
2: Sí, bueno, ja, això ja es complica molt més, no? Ja estem parlant de que jugues contra el campió de València, que és molt dur, el campió de Múrcia, que també serà duríssim, més el tercer d'Andalusia, que són uns nivells força alts. Bueno, ara ja són detalls, són moltes coses, ho hem de treballar bé, nosaltres ho lluitarem, és molt difícil, mai s'ha aconseguit, però aquesta és la il·lusió que tenim, i aquesta il·lusió no ens la traurà ningú. Llavors, anem a treballar-ho bé i aviam què aconseguim.
1: Què destacaries del teu equip? L'esperit de lluita, de superació, el bon rotllo que hi ha dins i fora de la pista? No sé, perquè a vegades, quan equips aconsegueixen aquests reptes, aquestes fites, no només cal posar el focus en el nivell esportiu.
2: Aquí has donat la tecla, Joan. La veritat és que no en destacaria el grup tècnicament. Sí que són jugadors que tècnicament destaquen, però és la clau al grup humà. La veritat és que la química que hem creat amb tot, amb l'entorn, amb famílies, amb els nanos, jo amb ells, tot l'estat tècnic, crec que és la clau. Aquí dones amb la tecla que fa que al final puguis aconseguir-ho. Porto molts anys amb això i he tingut grups molt bons tècnicament i no hem arribat en aquell moment, aquest èxit. Però sí que és veritat que si aconsegueixes aquesta química, tot és molt més fàcil, la veritat.
1: Per acabar, Eloi, a nivell d'entrenador, quan veu aconseguir aquesta classificació, no sé els nanos, no sé quin és el discurs, quin és el missatge que tens cap a ells, tenint en compte que encara doncs, queda el més maco perquè arribi, no?
2: Bueno, literalment el primer que els vaig dir és que eren història del club, no? Que eren un exemple i que, bueno, que havien de seguir així i que res més, que havien de disfrutar d'aquest moment, gaudir de l'experiència, i que res més, que era la història del club i era un exemple a seguir per la resta.
1: Molt bé, Eloi Safont, entrenador del cadet masculí de l'handbol Sant Cugat. Molta sort per aquesta fase prèvia al sector del Campionat d'Espanya, a Alacant, del 15 al 17 de maig. Agustino Santequera i Maristes Ademur, rivals, s'ha intentat quedar entre els primers, entre el primer classificat, per assolir aquest Campionat d'Espanya, que ja seria història. Però com tu molt bé deies, la història ja l'heu fet. En més de 50 anys, doncs només 3 equips han estat capaços d'arribar fins on heu arribat vosaltres. Que vagi molt bé i moltes gràcies per aquests minutets en directe aquí a l'Esport en Marxa.
2: Gràcies, Joan, per fer-nos veure a l'handbol. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Doncs avui no descobrirem cap dret en concret.
2: Ah, carai!
3: No, perquè farem una mena de tom a la secció per un dia.
2: Mm, un programa especial.
3: Programa especial.
2: Vinga.
3: Programa especial perquè, ostres, em va semblar molt interessant que hi ha moltes persones, jo inclòs, que fem moltes coses en el nostre dia a dia que ens pensem que les fem bé i resulta que no les fem tan bé.
2: Ah, carai.
3: I aleshores, mira, aquest episodi vindria a ser allò de el que fas és il·legal i no ho sabies.
2: Ah, mira, per tant, avui no descobrirem un dret que no sabíem que teníem, sinó una cosa il·legal que no sabíem que ho era.
3: Exacte. Coses d'aquelles que dius, és que ho has fet mil cops, o tothom ho fa, o mai ningú t'ha dit res, fins que un dia ens arriba una multa, ens arriba una denúncia o una inspecció. I aleshores descobrim que allò que semblava la cosa més normal del món resulta que no ho era tant.
2: Doncs som-hi. Si vols, comencem a revelar alguns d'aquests mites. Anem amb el primer. Gravar una conversa és il·legal.
3: Fals.
2: Mm-hmm.
3: Però té trampa.
2: Ui, a veure, explica'ns-ho.
3: És a dir, tu pots gravar una conversa sempre i quan tu participis en la conversa.
2: Uh-huh.
3: I això és important saber-ho. El que tu no pots fer és gravar una conversa, col·locar un micròfon a un tercer sense que ho sàpiga per espiar-lo, per exemple. Això no ho pots fer.
2: Estaries vulnerant el dret a la intimitat.
3: Exacte. No? Que n'hem parlat alguna vegada, o en parlarem segurament, perquè és una cosa que passa de manera recurrent. No? Però en aquest cas, ostres, si tu intervens, per tant, entre tu i jo, jo ara podria col·locar un micròfon aquí sota i gravar això, i no explicar-t'ho.
2: Mm-hmm.
3: Jo això ho puc fer. Jo això ho puc fer. Per tant, hem de tenir molt clar que el que és il·legal és gravar tercers, sense que jo hi participi, difondre la gravació sense causa justificada.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, aquí és on jo crec que moltes vegades neix la confusió. No és tant en el fet de gravar si jo participo, sinó en difondre injustificadament perquè llavors ens estàs manllevant segurament potser detalls íntims de la persona que afectarien a un dret fonamental que té, que és el dret a la intimitat, penjar-ho a les xarxes socials, distribuir-ho entre els teus contactes. I això per què passa? Doncs perquè al final molta gent creu que el fet de gravar no estàs cometent cap delicte. I molta altra gent pensa que gravant i difonent-ho és aquí on hi ha la il·legalitat.
2: Mhm.
3: Per tant, tinguem present que sí que podem gravar si participem, però que compta amb la difusió i que compta 100% amb gravar els demés sense la teva participació. Per tant, aquest primer mite, desmentit.
2: Som-hi, doncs anem a un segon. Al carrer puc fer fotos i vídeos lliurement.
3: Seguim amb la temàtica de les gravacions i seguim amb la falsedat.
2: Mm-hmm.
3: No és una cosa de que jo pugui fer el que em sembli sense cap mena de restricció.
2: No hi ha barra lliure.
3: No hi ha barra lliure, perquè tu el que no pots és difondre aquelles imatges que hagis gravat pel carrer, on segurament és possible que es produeixin situacions que puguin vulnerar la intimitat de persones, això és possible que passi, publicar contingut humiliant que hagis vist en el carrer, gravar menors sense el consentiment, aquest punt és rellevant perquè això pot generar problemes. És molt sensible el tema de la protecció de dades en els menors.
2: Clar, aquí ja hi entra en joc també que són

0: menors.
1: Aquí,
0: és una
1: correcte.
0: Altra protecció.
1: Això, això ho amplia. Per tant, aquest exemple, que és tan habitual, que és allò de, no, veig jo una parella discutint pel carrer. Ho publico a TikTok perquè se'm faci viral. Escolta'm.
0: No, això no es pot fer.
1: Anem en compte, perquè el carrer és públic, però els drets fonamentals, i això és un dret fonamental, imatge, intimitat, això, honor fins i tot, honor, perquè clar, poden estar manllevant també aquesta faceta teva, no? Això no, això no.
0: I aquí seria diferent si ho fa una persona a títol individual o que si ho fa amb un mitjà de comunicació o alguna...
1: Certament aquí entraria la voluntat de la cosa. No és el mateix que jo es gravi pel carrer perquè estic veient aquesta discussió expressament, el contingut que s'exposa, el que s'explica, el que se sent. Això és un tema. I l'altre és que jo estic fent la meva feina de periodista, de comunicador, i de fons, com uns secundaris, apareix una gent que no sabem ben bé què estan dient perquè no és el meu objectiu. Jo estic parlant amb la senyora Conxita. No és el mateix. No és el mateix.
0: Per tant, ho hem de tenir en compte, això també, eh?
1: Absolutament.
0: Anem al tercer mite. Posar música, fer soroll o obres a casa meva és el meu dret.
1: Fals. Tinc dret a fer aquestes coses? Fins a cert punt. Puc posar música? Home, i tant. I pots cantar a la dutxa, també. Ara bé, hem de tenir molt en compte que els decibels, els horaris d'allò que estem fent i la reiteració hi tenen a veure. I tenen a veure perquè que tu estiguis a casa teva, això no implica que no vius en comunitat. Home, si vius al mig de la muntanya perdut, escolta'm.
0: Fes el que vulguis.
1: Absolutament. Absolutament.
0: Bueno, però tingues cura dels animals, també,
1: sí,
0: que hi ha per allà a la vora.
1: Sí, sí, però les plantes no es queixaran de que posis el so de la música molt fort. Ara, la veïna del tercer potser sí, i amb raó. I amb raó. Igual que el tema de fer obres. Tot això ho puc fer sense cap mena de limitació? No. Segurament les ordenances municipals ens regularan en quins horaris puc fer soroll, ens diran de tal hora a tal hora, ens diran en quina intensitat. Si faig obres, ha de ser sempre ben demanat el corresponent permís d'obres. No és que només he vingut a fer el lavabo. A veure, compte, perquè és que si t'enxampen i et presenten una demanda per fer això, tocarà pagar. I segurament més, perquè hauràs fet una cosa que no corresponia.
0: Per tant, sempre informem, no? Sempre que hem de fer obres i demanem aquest permís d'obres.
1: I demanem llicència. Per tant, jo englobat diria, estàs a casa teva, fantàstic, compleix amb els terminis, compleix amb les franges horàries, compleix amb les ordenances municipals, que generalment són bastant clares perquè és una competència de l'Ajuntament i, per tant, intenten entrar bastant a la cuina del detall de la cosa. I no ens escudem en allò de, bueno, és que només ha estat una estona, oh, és que només és un dia, però un dia cada setmana. Ostres, intentem trobar l'equilibri entre el dret que tinc jo d'escoltar música, de poder fer el que consideri, de tocar el piano, però de fer-ho també convivint amb els drets dels meus veïns.
0: Al final es tracta una mica d'humanitat i convivència, no?
1: Sí, i si bé és cert que no cal que sigui cada dia, ostres, una sola infracció ja et pot comportar la sanció. Ara, és possible que perquè passi un dia el veí no vingui a reclamar-t'ho, perquè un dia, escolta'm, tots podem fer una celebració. Però, ostres, convertir això en hàbit és on aquí pot entrar el conflicte amb els veïns, absolutament innecessari.
0: Doncs som-hi, anem a un altre mite. Si compro alguna cosa i no em donen el tiquet, no passa res.
1: Si vas en un establiment legalitzat, com són la majoria, no és cert. És a dir, t'han de donar un tiquet, t'han de donar una factura, perquè això és una protecció que té el consumidor davant de qualsevol situació. Parlàvem l'any passat, de fet, en un dels programes, si no recordo malament, de en quin grau jo puc retornar productes que he comprat, en quines casuístiques... Quins drets tenia com a consumidor? Bueno, doncs un dels drets que tinc com a consumidor és la de tenir un comprovant d'allò que he comprat. Per tant, diguem que el cuento la vieja aquell de... que no fa falta, no entraria dins del que correspon. Per què? Pel que dèiem, ens protegeix, garanties, reclamacions, ens ajuda a qualsevol problemàtica que tinguem. Què passa? Home, si jo accepto que no em donin el tiquet, Una cosa és que jo després el llenci. Però clar, si ja accepto que el vol donar, clar, estic perdent drets d'entrada. Abans de començar la partida ja estic perdent drets, perquè és que ja no podrà retornar allò, segurament. Per tant, afavorim l'economia irregular, cosa que tampoc és el que hem vingut a fer, i no podem reclamar, que és el que en tot cas ens interessa més.
0: Per tant, allò que a vegades fem de dir no cal el tiquet, no cal, sí que cal el tiquet.
1: Jo crec que
0: és millor tenir-lo.
1: Sí, home, a veure, si has anat al supermercat a comprar una mica de sobrassada i formatge per fer-te un biquini,
0: potser no cal.
1: Però si has anat a comprar una torradora o la biquinera, doncs llavors et diria que sí.
0: Guardem-lo, perquè si hem de retornar alguna cosa, si el producte està en mal estat, ens el demanaran.
1: Exactament, sí.
0: Doncs som-hi, anem cap al següent mite. Puc posar una càmera a casa meva encara que gravi al carrer o al veí?
1: Pots posar una càmera, però no gravant el que et doni la gana. Uh-huh. És a dir, jo puc tenir una càmera davant de casa meva on es gravi l'espai que enfoca, per exemple, la porta de casa meva. Aquell espai que és estrictament privat meu, no? O que enfoca directament l'interior de casa meva. El que no podem és enfocar la via pública de manera permanent i continuada. Jo no puc tenir una mena de televisor o de directe del rambleig de la gent per davant de casa. Mm-hmm. Això no ho puc fer.
0: De fet, aquí estaríem parlant de càmeres de vigilància, no? Càmeres de seguretat. Tu no pots posar una càmera per dir l'enxufo al meu televisor i així vaig veient la gent com passa.
1: No, això no. De fet, el que no podem tampoc és anar a captar de manera permanent portes, finestres dels veïns. Mm-hmm. Perquè això estaríem vulnerant també la protecció de dades i fins i tot de la imatge, perquè clar, és una qüestió una mica perillosa. Per això diem, encara que sigui per raons de seguretat, aquestes raons de seguretat estan delimitades a la meva propietat, a la porta de casa, i per tant, no fer-ho, doncs, com passa habitualment, doncs ens pot correspondre una sanció si ens enxampen, si ens ho reclamen. Per tant, intentem no arribar-hi.
0: Uh-huh. I ara que hem parlat d'aquests 5 mites, però què podem fer si ens trobem a l'altra banda? O sigui, que no som nosaltres els que estem posant la càmera, sinó que algú ha posat una càmera que ens enfoca a la porta de casa nostra.
1: Sí, jo crec que en global, de tots els mites que hem parlat i també d'aquest, no assumim per legal tot allò que sentim. Uh-huh. Perquè, no, és que això sempre s'ha fet així, no, és que jo ho faig així, ja però vostè qui és? Bé, si vostè és advocat, me'l creuré, no? Tindrem aquesta presumpció de veracitat. Si vostè es dedica a qualsevol altra cosa, home, potser s'ha documentat molt bé, però ja posem-li una mica el, no, el dubte a sobre, perquè és que sempre s'ha fet així, és que no hi ha cap problema. Anem en compte, perquè un dia el podem tenir. Uh-huh. Un dia el podem tenir. Llavors, intentem fer-ho. I en general, com que hem parlat molt sobretot de gravacions, en àmbits molt diferents, jo diria, extremem molt les precaucions del que fem. És a dir, no, això de gravar tercers, anem en compte. No ho prenguem com un hàbit, i sobretot, què en fem? Uh-huh. Què en fem?
0: La és allò que deies, no? Gravar-ho sí que podem, però no podem difondre-ho.
1: No podem, perquè, clar, aquí podríem entrar en la vulneració del dret, I hem parlat d'altres temes, no? És una qüestió de no alterar la convivència veïnal, és una qüestió de garantir drets de consumidors, per tant, bueno, aquests 5 mites que sentim recurrentment és el que hauria de fer. Com sempre, intentem, en el cas de que ens produeixi, que deies tu, què passa si estic a l'altra banda? Ostres, poder-ho demostrar, poder mm-hmm. demostrar que allò està passant.
0: Necessitem proves.
1: Sí, i fem la reflexió abans. Perquè un cop publicat és el que algun cop, no?, en converses amb periodistes passa, que hi pot haver una rectificació. Mm-hmm. Però que fins que no arriba, el mal ja l'hem fet.
0: Exacte.
1: Doncs amb tot el tema de la gravació, jo crec que aquí ho hem de tenir en compte, i s'ha de vigilar.
0: Doncs quedem-nos amb aquesta idea, que s'ha de vigilar. Uns consells finals en aquest programa especial d'avui?
1: Sí, en aquest programa especial jo em quedaria amb la idea de dir, escolta'm, no tot el que veiem que la gent fa és legal per se. Mm-hmm. No tot el que s'ha fet sempre d'aquesta manera s'ha fet de manera correcta, sempre. I el desconeixement de la normativa no t'eximeix del seu compliment.
0: Això és molt important, eh? El desconeixement no ens eximeix.
1: El desconeixement no. No és que jo no ho sabia ja, escolti'm, però vostè és un ciutadà responsable que ha de saber que les seves actuacions tenen conseqüències. Per tant, el desconeixement de la llei no t'eximeix de complir-la. Això ho hem dit sempre, malgrat hi hagi persones de la realesa d'aquest país que hagin dit que és que jo no sabia res i els hagin absolt. Malgrat això, els ciutadans de peu, i jo us recomano que no us creieu que perquè la realesa se'ls hi perdoni també se us perdonarà a vosaltres.
0: Perquè probablement no passarà.
1: Exacte. I més encara ara, que vivim envoltats de tecnologia, que estem exposats de manera permanent, que estem convivint amb el del costat, això sempre, però que hi ha aquestes ciutats que vaga més gran, més pisos, més... Per tant, ostres, hi ha molts conflictes que els podem evitar, i molts conflictes legals que neixen de gestos petits que desconeixem i que ens pensàvem que era una cosa innocent. Bueno, doncs escolta'm, no passa res per desconèixer-ho, però un cop heu escoltat aquest episodi, doncs informeu-vos una mica més del que feu fins ara, jo és el que us diria. Perquè si hi ha accions que al final estan implicant a altres persones, ostres, encara que a tu et sembli la cosa més normal del món, has de tenir més cura que no pas quan t'aplica només a tu mateix, que també, però sobretot amb els demés, no? Perquè és allò que deia un filòsof conegut, no? De que la teva llibertat acaba on comença la meva. Home, una mica és això. Llavors, per mirar i veure que això no ho col·lisionem, tinguem-ho en compte i prenguem-ho en consideració, perquè potser estàs trepitjant una línia legal sense saber-ho.
0: Perquè al final vivim en societat i, com deies, no, els drets d'un acaben on comencen els drets de l'altre, i això és molt important i ho hem de respectar. Moltes gràcies, Jan, per desmuntar-nos aquests 5 mites avui i per donar-nos tots aquests consells pràctics de bona convivència al final.
1: Generalment de bona convivència.
0: Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca. Moltes gràcies, Jan.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
2: Hola, sóc l'Ian Mauro Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona. I ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preguera perquè té el pèl embullat. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa? Ho diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
1: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: One, two, three.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a pels Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament esperem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
0: L'Ondius ha d'amarrar el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
0: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar positiu molt confús.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible el desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: En cultura, en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
0: I en esports, al marge del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat, no ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. No és una tarda, afortunadament, excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Repassem àrea metropolitana de Barcelona, extrem sud, l'autovia A2, sí que presenta uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan Despí, en sentit Martorell, això l'autovia A2 sortint de Barcelona. I l'autopista B23, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres també de lentitud i retencions entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. A extrem nord, les dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, carregades, com és habitual a aquesta hora, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I l'AP7, com us dèiem, en principi tira prou bé. Si hi ha retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa.
4: Seguirem la meva filla, que està allà asseguda.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Seguirem la rua amb la meva filla, que està...
6: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
7: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla.
6: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara, a aquesta hora, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua, tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
9: Bona tarda, doncs com dèieu, ha començat un pèl tard aquesta rua, estava previst que comencés a les 5 de la tarda, finalment s'han endarrerit uns 20 minuts, però avança força ara mateix. De fet, aquesta rua que ha passat primer per Travessera de les Corts ha baixat per Normància cap al carrer Berlín, doncs en aquest moment ja ha girat doncs al carrer Balmes avall. Recordem que hi ha alguns punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. El primer a l'avinguda Josep Tarradellas, en Berlín. El segon és precisament aquí al carrer Balmes, a baix de tot, amb Gran Via. Escoltem què dèiem als aficionats que han vingut a celebrar aquests títols amb el Barça. Escoltem què dèiem.
4: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins a que ens cansem i tornem a casa.
10: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
11: Visca el Barça i visca Catalunya.
12: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
13: Venir a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
9: Doncs aquestes són algunes de les persones que s'han apropat avui a Barcelona a celebrar aquests dos títols del Barça, la Lliga aconseguida ahir davant del Real Madrid i també la Supercopa fa uns dies precisament també davant el Real Madrid.
6: Gràcies, Anna, i gràcies, Jordi, també. De seguida tornarem amb tu amb la resta de l'actualitat esportiva.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
6: L'altre titular de la tarda, l'Ondius amarra finalment el port de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
7: Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
6: I paral·lelament, l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
7: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
6: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i a la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
7: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no com contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
0: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. Quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
7: Tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
6: I pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
7: Ho ha confirmat el cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
2: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat això, i com sabeu el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta amb PCR negativa.
6: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
14: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
15: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
14: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
6: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukeshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
7: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukeshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
6: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
6: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
7: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que fan Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
6: Encara en plan educativa, la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell.
16: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera, un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
16: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
18: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
19: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
16: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
6: I encara un darrer apunt, Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. Carina Bellbé.
20: La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
21: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
22: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
20: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
6: El PSC i Esquerra asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aconseguir-ho abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament de Trapero a la negociació pressupostària. Mont Carvajal.
23: Per als republicans, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir o ser cessat per les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents, però això no condicionarà la negociació per als pressupostos. El portaveu Isaac Albert situa el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès com a clau per l'èxit dels comptes.
24: Que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
23: Aquesta línia de tren s'afegeix a la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures. I tot plegat podria segellar-se en una reunió bilateral a Estat-Generalitat, segons la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
25: Que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
23: Moret ha dit que el PSC no té opinió sobre la infiltració de Mossos i ha evitat defensar explícitament Trapero, com sí que ha fet amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: I en clau judicial, Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes pels acusats del cas Pujol.
7: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració a l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclamava 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
6: I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos a presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies a presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
6: Nissan planteja 211 acomiadaments als tres centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat amb 110 afectats d'un total de 122.
7: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis al Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball i en l'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors.
6: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Terradellas.
7: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
6: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals...
3: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigiol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
4: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? I per què fem un festival?
3: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els espera un únic, els separa un únic punt de la zona d'ascens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la permanència. Mitchell és el tècnic gironí.
3: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
2: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
4: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: A Monchi l'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. El cap de setmana ens deixa la disputa de la Lliga de Campions, tant masculina com femenina, a Coimbra, a Portugal, però sense cap títol català. A la masculina, feia 8 anys que el Barça no disputava una final d'aquesta Champions i ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
2: En aquesta final a 8, el Reus havia caigut als quarts de final. I en la final a 4 femenina, el Vilassana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, parla d'aquesta final a 4.
6: He tingut unes semis molt difícils contra el Vilassana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
2: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit en l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. I un últim apunt també de bàsquet, el Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornarem cap a casa. Segurament farem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la rua és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
0: L'Ondius amarra el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
0: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: En cultura, en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per algú? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
0: I en esports, més enllà del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputant un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda, entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem gairebé d'absoluta calma ja en aquesta xarxa viària, en una tarda força tranquil·la, la veritat. Quedarien aturades puntuals, bàsicament zona carregada, aquesta de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, o la B30, també amb una mica més de volum de trànsit, res a l'altre món, tram de Barberà en direcció nord. Les rondes de Barcelona també estan millorant molt ràpidament, queden alguns punts de lentitud, però vaja, aquesta, com et deia, en general, parlem ja de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El Futbol Club Barcelona celebra aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha de sortir de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya per les obres a la Rambla.
1: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara, a aquestes hores, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda. Doncs ja ha fet part del recorregut, podríem dir que aproximadament ja està cap a la meitat d'aquest recorregut. Recordem, ha sortit del Camp Nou, ha passat per Travessera dels Corts, Numància. El primer punt d'animació de tres que n'hi ha al llarg d'aquest recorregut era Avinguda de Tarradellas, en Berlín, i aquí, en aquest punt d'animació, com en la resta, en els altres dos que hi ha, doncs es repartien tot de banderetes perquè els aficionats doncs poguessin rebre els jugadors quan arribessin amb l'autobús de la millor manera i de la millor manera era més colorida, podríem dir, perquè moltíssimes banderes rebien els jugadors en la seva arribada amb l'autobús. Hi ha moltíssima gent arribada d'arreu de Catalunya que està acompanyant aquest autobús del Barça amb els jugadors, amb les dues copes, i ara l'autobús ja està arribant al tram final del carrer Balmes, on hi haurà el segon punt d'animació. Després pujarà per Passeig de Gràcia on a la Pedrera s'espera que sigui un dels punts importants d'aquest recorregut. Això deia la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquest recorregut.
7: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè hi ha la Lliga, també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquesta rua, com dèiem, està aproximadament a la meitat. S'espera que aproximadament duri unes 5 hores i arribi finalment al Camp Nou per allà a les 10 de la nit.
5: Gràcies, Anna. També hem vist en aquest autocar dels jugadors com, per exemple, Robert Lewandowski o Chesney es menjaven un gelat, però gairebé tota la comitiva estava agafant forces perquè resta de rua, l'Ali, gairebé 2 hores i mitja per endavant fins a les 10, on l'equip espera tornar al Camp Nou pels vols de les 10 de la nit.
1: Gràcies, Jordi. Deu fer calor, que amb el gelat està bé que se'l mengin. De seguida tornem amb tu, però amb la resta de l'actualitat esportiva. Gràcies, Jordi.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: L'altre titular de la tarda, el MV Ondius, ha hagut d'amarrar el port finalment de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al Port Canari el temps mínim impressionant.

0: imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
1: I l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
0: L'OMS afegeix que hi ha, a més, 2 casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa, que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
1: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, que en breus moments tornarà a compareixer, ha assegurat abans que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
0: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
2: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre, quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
1: Sentíem a la ministra Mònica García. Insistim que estem a l'espera que torni a comparèixer d'aquí breus moments per explicar aquesta decisió d'última hora, precisament d'amarrar el vaixell a port, finalment, per les condicions meteorològiques. Pel que fa, mentrestant, a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí 7 dies.
0: Ho ha confirmat José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
3: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
1: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
4: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
5: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
4: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Doncs per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
0: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, José Luis Trapero.
1: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
0: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
1: I encara en plan educativa, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català a causa de l'envelliment progressiu de les plantilles i de l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
7: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
8: Davant d'aquesta insuficiència extrema, d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
7: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
9: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
7: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
0: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball i el d'àrees funcionals al Prat amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total dels treballadors.
1: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb, de l'Etxe Pascual, s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas.
0: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
1: El nou FM, Guillem Rico.
10: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de l'Etxe Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que el genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de l'Etxe Pascual.
11: Lo importante es manifestarnos. Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. El viernes, jueves, perdón, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, esperemos es negociar ya en mesa y ya está.
10: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
1: En territori, el govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Tronja Noia, Sergi Lladó.
12: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que seria les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals i tenim 5 trams de prioritaris que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
12: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
1: I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa.
14: La Diputació de Barcelona ha confirmat aquest matí la troballa de restes de 14 persones a l'antiga necròpolis. De només dues o tres hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Maica Carmona és arqueòloga i directora tècnica de la intervenció.
15: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
14: Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpolis i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin.
1: I en cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, encetat avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
17: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
16: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
1: I l'Auditori acull demà el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat.
0: Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. El concert començarà a les 8 del vespre de demà dimarts i el cost de l'entrada és de 35 euros. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert. El director artístic de la Fundació, Marc Busquets, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor que altres anys.
18: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
19: Bona tarda, Lali. Més enllà de la rua de campions del Barça, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Mitchell és el tècnic dels gironins. L'escoltem.
20: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
19: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanc i blau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
21: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
19: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar ahir a 73 amb el València en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho valorava així.
22: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievic y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento. Bueno.
19: El Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens de Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del playoff. I el cap de setmana també ens deixava les finals a 8 i a 4 de les lligues de campions masculina i femenina respectivament. A la masculina, el Barça disputava la final i la perdia davant el Porto per 3-1, mentre que a la final a 4 femenina, el Vilassana va caure a les semifinals davant un Fraga que es va acabar proclamant campió amb 5 jugadores catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
23: Notícies en Xarxa, edició vespre.
24: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
26: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
25: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
26: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
27: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
28: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
29: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
28: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
29: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
28: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
29: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
3: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
4: A mi feia estar tranquil·la per ir a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Picalletres. Presenta Tina Forés.
4: Hola a tothom, us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem preparats per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el nostre concurs lingüístic favorit. Estem a punt per posar a prova lingüísticament els nostres concursants d'avui i esperem que ens ofereixin un molt bon nivell. Segur que venen molt entrenats i amb moltes ganes d'aconseguir un bon grapat de punts que els facin entrar al nostre Picarranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Roda de Barà i cap a Torredembarra.
3: Estàs escoltant el Picalletres.
4: Contactem amb la Sònia Camí, que ens parla des de Roda de Barà Ràdio. Hola, Sònia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
5: Doncs tenim aquí ja presents a la Martina, l'Alba i l'Eneco, que representen l'Institut Roda de Barà.
6: Hola, jo sóc la Martina i m'agrada llegir.
7: Hola, jo sóc l'Alba i m'agrada el futbol.
8: Hola, jo sóc l'Eneco i m'agrada l'esport en general.
4: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ona la Torre, de Torredembarra. Com va, Raquel Martínez?
9: Molt bé, tot a punt aquí als estudis de la ràdio per tal de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Torredembarra. Comencem per saludar el Sebastián, l'Eder i la Noa, que ja estan aquí davant dels micròfons.
10: Bon dia, jo sóc el Sebastià i m'agrada molt dibuixar.
11: Hola, jo em dic Eder i m'agrada molt el bàsquet.
12: I jo sóc la Noa i m'encanta quedar amb els amics.
4: Doncs us desitgem també el millor a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada Jurat, no podem començar. Així que, Jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
13: Sí, aquí estic, Tina, ben preparada. Espero que els nostres concursants demostrin un molt bon nivell. Segur que sí, benvinguts i benvingudes, concursants. Molta sort.
4: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
3: El Picarrànquing.
13: La quarta posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
4: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
3: A lletrejar.
4: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Preparada, Martina?
14: Sí.
4: Temps. Interna.
14: I-N-T-E-R-N-A.
4: Síndria.
14: S-I-N-D.
13: La I porta accent.
4: Alba. Raper.
15: R-E-P.
13: És una A, no una E.
4: Eneco. Arxivar.
16: A-R-A.
13: És una X.
4: Doncs comenceu amb un encert que suma 100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torre d'Embarra. Preparat, Sebastián?
10: Sí.
4: Temps. Humana.
10: H-U-M-A. A-N-A.
4: Refrany.
10: R-E-F-R-A-N-Y.
4: Físics.
10: F-I amb accent tancat. S-I-C-S.
4: Dominar.
10: D-O-M-I-N-A-R.
4: Funeral.
10: F-U-N-A.
13: És una E.
4: Eder. Auditiu.
11: A-U-D-I-T-I-U.
4: Endívia.
11: E-N-T.
13: És una D.
4: Noa. Liberal.
17: L-I-B-E-R-A-L.
4: Natja.
17: N-A.
4: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
3: L'intrus.
4: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Les vostres paraules són les següents. Cartera, calavera, patera.
18: Nosaltres pensem que és la tercera, patera.
13: Correcte. En català, l'embarcació petita, de fons pla i sense quilla, es diu pastera i no patera.
4: Doncs molt bé, ja teniu 200 punts al sac. Torna ara per a l'Institut Torre d'Embarra. Les vostres paraules són les següents. Aro, tripa, bata.
10: Nosaltres pensem que és aro.
13: Penseu bé, correcte. En català, quan volem fer referència a un objecte circular de plàstic, metall, ferro, buit a la part central, hem de fer servir termes com anella, argolla, cèrcol, rodell i no aro.
4: Doncs felicitats, 200 punts que també sumeu vosaltres al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
4: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Alba, estàs preparada?
16: Sí.
4: Temps. Alternança.
16: A-L-T-E-R-N-A-C-I.
13: N-A, C trencada.
4: Eneco, atípiques.
8: A, T, I amb accent, P, I, C.
13: És una Q.
4: Martina, partidista.
8: P, A, R, T, I, D, I, S, T, A.
4: Desproveir.
8: D, E, S, P, R, O, ve baixa, E, I amb dièresi.
13: No porta dièresi.
4: Doncs en aquesta ocasió també heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparat, Eder?
11: Sí.
4: Temps. Infinitat.
11: I-N-F-I-N-I-T-A-T.
4: Pictòrica.
11: Ve baixa, I.
13: Comença per P.
4: Noa, finlandesa.
19: F-I-N-L-A-N-D-E-S-A.
4: Proposar.
19: P-R-O-P-O-S-A-R.
4: Enginyosos.
19: E-N-G-I-N-Y-O-S-O-S.
4: Cavalcada.
19: C-A-B-A-L.
13: B baixa.
4: Sebastián. Magnífic.
10: M amb accent obert.
13: No porta accent, aquesta.
4: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van en aquest recompte general, aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
13: L'Institut Roda de Barà ha aconseguit sumar fins ara 500 punts i l'Institut Torredembarra ha aconseguit 1.600.
4: Doncs en aquest cas l'Institut Torredembarra que es posa una mica per davant, però no patiu perquè encara queden moltes proves per davant. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a Gavina MP3, el nom artístic sota el qual s'amaga en Max Codinac, guanyador del Sona Nou del 2024. Amb el seu primer disc, Molts Ossos, Molts Estels, del 2024, va aconseguir capturar l'essència d'aquell pop narratiu que alguns trobaven a faltar des de Manel. Max aposta pel relat. Ve del món de la poesia i amb 27 anys ja ha publicat un llibre, i això es nota en cada cançó. La seva música té una sensibilitat única que connecta sense artificis. Avui escoltarem Ho sento molt, una balada que camina entre el pop-rock, la cançó d'autor i l'electrònica. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Ho sento molt, de Gavina MP3.

0: bon vent sensible el de Gavina MP3. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Roda de Barà. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que ha pagat el protagonista de la cançó?
2: Nosaltres pensem que ha pagat moltes espelmes.
3: Perfectíssim. Escoltem-ho.
4: He pagat tantes espelmes que...
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. De què ha canviat tants cops el protagonista de la cançó?
5: Creiem que el protagonista de la cançó ha canviat moltes vegades de casa.
3: Molt bé, també, escoltem-ho.
4: He canviat tants cops de casa.
0: Molt bé, doncs també 200 punts que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complicades i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons a temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Eneko, preparat?
6: Sí.
0: Temps. Complicitat.
6: C-O-M-P-L-I-C-I-T-A-T.
0: Restaurarem.
6: R-A.
3: És una E.
0: Martina. Monarquisme.
7: M O N Q
3: A R.
0: Alba. Desconnexió.
8: D E S C O N N E X I O amb accent tancat.
0: Antisistema.
8: A N T I S T E M A A.
3: Has dit dues A's, ho sento.
0: Doncs llàstima d'aquesta última paraula, però en tot cas heu fet dos encerts que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparada, Noa?
9: Sí.
0: Temps. Esvalutador.
9: E-S-T-A.
3: De baixa, no té.
0: Sebastián. Despropòsit.
6: D-E-S-P-R-O-P-O amb accent obert. S-I-T.
0: Trinxeraire.
6: T-R-I-X.
3: Abans hi ha una N.
0: Eder. Massacraran.
10: M-A-S-S-A-C-R-A-R-A-N.
0: Aplicadament.
10: A-P-L-I-A.
3: Que has deixat una C.
0: Doncs en el vostre cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
11: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Roda de Barà ha aconseguit 1.300 punts i l'Institut Torredembarra n'ha aconseguit 2.400.
0: Aquests són els resultats amb els quals arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sònia Camí, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
9: Doncs serà la Martina.
0: Doncs la Martina, representant del grup. Raquel Martínez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
12: En el nostre cas serà el Sebastián.
0: Doncs en Sebastián també com a representant de l'equip. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, ara desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ona la Torre. Fins ara mateix.
12: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Roda de Barà. Estàs preparada, Martina?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de la condició d'incandescent, que és una qualitat que tenen aquells elements vivament lluminosos a causa de la seva alta temperatura. Quan se sotmet, per exemple, un material com el ferro, l'acer, el carbó, a altes temperatures, es torna incandescent, lluminós. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu incandescència.
7: Incandescència.
3: Endavant.
7: I-N-C-A-N-D-E-S-C, amb accent obert, N-C-I-A.
0: Quina llàstima, t'has quedat sense temps, però anaves molt bé, no pateixis. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Torredembarra. Per tant, desconnectem de Roda de Barà Ràdio. Fins després.
9: Fins ara.
0: Institut Torredembarra, estàs preparat, Sebastián?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la condició d'incandescent, és a dir, de l'estat d'un cos que emet radiacions lluminoses per l'acció tèrmica. Quan se sotmet, per exemple, un material com el ferro, l'acer, el carbó, a altes temperatures es torna incandescent, lluminós. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu incandescència.
6: Incandescència.
3: Endavant.
6: I-N-C-A-N-S.
3: Hi va una D, no una S. Oh!
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sònia Camí, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Doncs els havia apostat tots.
0: Molt bé, doncs aquests 1.300 punts que teníeu i que heu apostat. Raquel Martínez, quants punts ha apostat el teu equip?
12: 300 punts.
0: 300 punts. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Roda de Barà ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut Torredembarra ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. De fet, en el cas de l'Institut Roda de Barà no és que l'hagués lletrejat incorrectament, sinó que s'ha quedat sense temps. Ha estat a punt de lletrejar-la de manera correcta, però malauradament s'han acabat els 15 segons abans que pogués acabar-la. Ara sí, només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
11: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Roda de Barà ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Torredembarra ha acumulat finalment 2.100 punts.
0: Per tant, l'Institut Torredembarra és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, anem a parlar amb ells. Raquel Martínez, com esteu per aquí, nois, noies? Felicitats. Sí.
12: Gràcies. Ara mateix estan somrients i acaben de fer un gest d'extensió. I bé, bé, els veig molt, molt contents, a hores d'ara.
0: Tu diràs, escolta'm, què? Com ha anat això? Quina prova heu vist més complicada?
5: La de lletrejar, la paraula llarga.
0: La última, la mega paraula.
5: Sí. Sí.
0: Clar, és que són pocs segons, és una paraula llargueta, a vegades costa, que és, de fet és el que li ha passat a l'Institut Roda de Barà, que s'ha quedat sense temps. Però bé, no passa res. Institut Roda de Barà, com esteu?
9: Doncs bé, s'ho han passat bé, no? Jo crec que sí, que s'ho han passat molt bé i han après segurament noves paraules, no? Martina, Alba?
8: Sí.
9: Sí?
6: Sí, sí, sí.
0: Sí, que, de fet, Martina, és que és el que diem, l'havies fet bé, però és que aquest so final no ha acabat.
11: Felicitats, Martina, pel lletreig que has fet de la mega paraula, tot i que t'has quedat aquí amb dos, t'han faltat dos segons per entrar dins del temps. Ho sentim molt, però felicitats, ho has fet molt bé.
0: Felicitats a tots dos centres, que heu fet una molt bona participació i ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure com queda el Picarrànquing d'avui.
1: El Picarrànquing.
11: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I el primeríssim lloc del nostre Picarrànquing l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, el final del Pica Lletres d'avui. A mi, per part meva, només em queda acomiadar-me tant de les locutores, en aquest cas Sònia Camí, Raquel Martínez, i tots els concursants d'avui, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per haver concursat.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
2: Sí, ens ho hem passat molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies, Roda de Barà Ràdio i Ona la Torre, per la vostra feina, així com també el professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adéu.
3: Pica Lletres. Mots i jocs a cabassos.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, els estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats i ben entrenats per un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic que ens fa aprendre cada dia alguna cosa nova sobre el català, i això ens fa feliços. Esperem oferir-vos avui un programa d'alt nivell que serà possible gràcies a les nostres concursants que han vingut per donar el bo i millor i intentar entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Sant Sadurní.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, molt bones a tothom. Doncs per aquí tenim a la Júlia, la Martina i la Mar. Totes tres són alumnes del SEDACO i tenen moltes ganes de participar al Picalletres. Si us sembla, seran elles mateixes les que es presentin i així també les podeu conèixer una miqueta millor.
3: Hola, jo sóc la Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
4: Jo sóc la Martina i també m'agrada molt jugar a vòlei.
5: I hola, em dic Mari Bart i m'agrada molt esquiar.
1: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Sant Sadurní. Com va, Miquel Cuenca?
6: Doncs ja estem a la capital del Cava. Tenim a les tres participants en representació de l'Escola Badruna. Tenim a l'Arlet, la Clara i la Martina, i fent referència també al que s'ha comentat a Barcelona, que siguin elles les que es presentin amb el nom cognom i també alguna afició que tingueu, noies.
7: Bé, doncs jo sóc l'Arlet Blader i m'agrada molt fer música.
8: Jo sóc la Clara Batalla i m'agrada molt la gimnàstica rítmica.
9: Jo sóc la Martina del Río i m'agrada molt llegir.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I per donar el bo i millor d'ella mateixa, també tenim amb nosaltres, com sempre, a la nostra estimada jurat, sense la qual això no pot començar. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola, concursants i oients. Vinga, que això, amb una mica per part de cadascú, sortirà de meravella. I tant que sí, concursants, que tingueu molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran el màxim de les seves capacitats lingüístiques. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En tercera posició l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i molt assequibles i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons

0: R. Agitar.
1: A-G-I-T-A-R.
0: Captiu.
1: C-A-P-T-I-U.
0: Tèrmica.
1: T-E amb accent obert, R-M-I-C-A.
0: Somni.
1: S-O-M-N-I.
0: Pausada.
1: P-A-U-S-A-D-A.
0: Púnic.
1: P-U-N-I-C.
2: L'au porta accent.
3: Molt bona arrencada, noies. Heu fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Vedruna Sant Sadurní. Preparada, Arlet?
4: Sí.
3: Temps. Escalar.
4: E-S-C-A-L-A-R.
3: Trípode.
4: T-R-I-P.
2: I amb accent P.
3: Clara. Crema.
5: C-R-E-M-A.
3: Causal.
5: C-A-U-S-A-L.
3: Aiguat.
5: A-G.
2: T'has deixat la I.
3: Martina. Meridià.
6: M-A.
2: És una E.
3: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
7: L'intrus.
3: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'escola Sadako. Les vostres paraules són les següents. Mate, simple, torpe.
8: Torpe.
1: Torpe.
9: La paraula intrusa és torpe.
2: Correcte. En català, quan volem expressar que algú té, podríem dir, poca habilitat per fer les coses, podem fer servir termes com maldestre, desmanyotat, poca traça, negat, i no, torpe.
3: Doncs en aquest cas sumeu 200 punts al vostre marcador. Ara és el torn de l'Escola Vedruna de Sant Sadurní. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Remitir, abolir, escopir.
4: Remitir.
2: Correcte, també. En català, fer anar algú o alguna cosa a la seva destinació es diu remetre, i no pas remitir, i és sinònim, per cert, de trametre o d'enviar.
3: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador, i ara tornem a lletrejar.
7: A lletrejar.
3: Ens endinsem en la segona ronda, on hi trobem paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, que ja poden dur alguna complicació més. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Sadako. Martina, estàs a punt?
1: Sí.
3: Temps. Cama llarga.
1: C-A-M...
2: S-C, no C.
3: Mar. Cromàtic.
1: C-R-O-M-A amb accent T-I-C.
3: Penalitat.
1: P-E-N-A-L-I-T-A-T.
3: Mosquitera.
1: M-O-S-Q-U-I-T-E-R-A.
3: Afalagador.
1: A-F-E-L...
2: És una A.
3: Júlia. Cel·lulosa.
9: C-E-L geminada U-L-O-S-A.
3: Cèntrica.
9: C-E amb accent obert, N-T-R-I-C-A.
3: Protector.
9: P-R-O-T-E-C-T-O-R.
3: Tramitable.
9: T-R-A-M-I-T-A-B-L-E.
3: Filagar-se.
9: F-I-L-A-G.
3: Doncs en aquesta ocasió heu fet 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Vedruna Sant Sadurní. Preparada, Clara?
5: Sí.
3: Temps. Computable.
5: C-O-M-P-P.
3: Martina. Veneració.
6: B-E.
2: És B baixa.
3: Arlet. Desterrar.
4: D-E-S-T-E-R-R. A-R.
3: Estrabisme.
4: E-S-T-R-E.
2: És una A.
3: Doncs en aquest

0: cas heu fet un encert que sumen 200 punts al vostre marcador. I és el moment de fer un recompte general i veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
1: L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 2.500 punts i l'Escola Badruna Sant Sadurní n'ha aconseguit 700.
0: Doncs l'Escola Sadako, que de moment es posa pel davant, però encara queda molt de programa per seguir-ne sumant més punts encara. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui ens visita l'Alfred García. L'exconcursant d'Operación Triunfo va ser jurat de la tercera edició d'Eufòria. Ha engegat una nova etapa ancorada en la rumba. Després del senzill Rumba Catalana, que serà la cançó que escoltarem tot seguit, i d'un documental estrenat a Filmin sobre el gènere, el pretenc va publicar un nou àlbum al maig de 2025, anomenat T'estimo, este quiero, en què passa el pop d'autor pels sedars de Les Palmes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Rumba Catalana, de l'Alfred García.

0: Ai, la rumba, que de seguida ens aixeca tots per ballar. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. El protagonista de la cançó, a quina hora del dia diu que ja fa tant temps que li canta?
2: A l'alba.
3: A l'alba.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Ja fa tant temps que et canto a l'alba.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'escola Badruna Sant Sadurní. Per quins barris estava perdut el cantant de la cançó? N'hi ha dos, amb un seria suficient.
6: Gràcia.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Perdut pels barris de Gràcia i Puiget.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem de plen al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
7: Sí.
0: Temps. Condicional.
7: Condicional. C-O-N-D-I-C-I-O-N-A-L.
0: Astrofísica.
7: Astrofísica. A-S-T-R-O-F-I amb accent S-I-C-A.
0: Immanejable.
7: I-M-M-A-N-E-G-A-B.
4: És una jota.
0: Júlia, adjudicaries.
3: Adjudicaries. A-D-J-U-D-I-C-A-R-I-E-S.
0: Infravalorat.
3: I-N-F-R-A-V-A-L-O-R-A-T.
0: Animalístic.
3: A-N-I-M-A-L-I.
0: Noies, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna Sant Sadurní. Preparada, Martina?
8: Sí.
0: Temps. Congregades.
8: C-O-N-G-R-E-G-A-D-E-S.
0: Periodístic.
8: P-E-R-I-O-D-I amb accent S-T-I-C.
0: Simplificat.
8: S-I-M-P-L-I-C.
4: T'has deixat la F i la I.
0: Arlet, constel·lació.
9: C-O-N-S-T-E-L geminada E.
4: És una A.
0: Clara, intermitent.
9: I-N-T-E-R-M-I-T-E-N.
4: T'has deixat la T final.
0: Doncs en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: En aquests moments l'escola Sadako de Barcelona té acumulats un total de 3.900 punts i l'escola Badruna Sant Sadurní en té un total de 1.500.
0: Doncs així és com arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, atès que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
4: Doncs per part del Sadako serà la Júlia.
0: Doncs la Júlia, que lletrejarà la mega paraula. Miquel Cuenca, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
1: Doncs per part de l'escola Badruna serà l'Arlet.
0: Doncs l'Arlet, que també s'atrevirà amb aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer les dues ràdios és pensar-vos una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Sant Sadurní. Miquel Cuenca, fins ara.
1: Fins ara.
0: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
3: Sí.
0: Som-hi, doncs. Hi ha persones a la vida que no ens agradaria tenir lluny mai. Són persones importants per nosaltres, persones de les quals no podríem prescindir perquè ens entenen, ens estimen, ens ajuden, aprenem al seu costat. Vaja, són persones clau a la nostra vida i cadascú en té unes, esclar. Doncs bé, avui la mega paraula és l'adjectiu plural imprescindibles.
3: Imprescindibles.
4: Endavant.
3: I-M-P-R-E-S-C-I-N-D-I-B-L-E. S. Ho he dit?
0: Ha entrat. Per tant, ara desconnectem amb vosaltres i serà el torn de l'escola Badruna Sant Sadurní. Fins ara, Lola Santiago.
4: Fins ara.
0: Escola Badruna Sant Sadurní, sou a punt? Estàs preparada, Arlet?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que es converteixen en necessàries per cadascun de nosaltres, perquè ens acompanyen a la vida sempre de la millor manera. Ens comprenen, ens ajuden, ens estimen, però també hi ha llocs dels quals no podem prescindir perquè ens aporten pau, calma. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural imprescindibles.
8: Imprescindibles.
4: Endavant.
8: I-M-P-R-E-S-S.
4: No són dues S's, és una S i una C. Oh!
0: Doncs en aquest cas no has lletrejat la mega paraula correctament, però ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs tot, hem anat a tot, és a dir, 3.900.
0: Molt bé, doncs aquests 3.900 punts apostats. Miquel Cuenca, quants punts ha apostat el teu equip?
1: Doncs també tots.
0: També, aquests 1.500 que teníeu acumulats. Ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, sumeu la vostra aposta als punts que ja teníeu. I l'escola Badruna Sant Sadurní ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Per tant, resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
4: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit finalment 7.800 punts. I l'escola Badruna Sant Sadurní ha quedat finalment amb 0 punts. Oh!
0: Per tant, en aquest cas, tenim unes guanyadores, que són l'Escola Sadako. Anem a parlar amb elles. Lola Santiago, què tal per aquí? Com estan els ànims?
2: Doncs estan supercontentes. Diuen que encara tremolant una mica, però que us expliquin elles. Em miren i em diuen sí, molt contentes.
0: Doncs
2: sí.
0: Vinga, que diguin elles.
3: Jo crec que estem molt contentes i no ens ho esperàvem, però estem encara totes tremolant.
0: Quina és la prova que us ha agradat més? A veure.
7: No ho sé.
6: És que a mi de per si és un que m'ha agradat molt, com la de l'intrus.
0: La de la paraula intrusa, sí.
6: I la de la música també estava molt
7: bé. La de la música, sí, jo em pensava que seria com molt difícil i que seria com una cançó així que no conegués molta gent.
0: Us ho heu passat bé per això?
7: Sí, molt. Ha sigut molt bona experiència.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Badruna de Sant Sadurní. Miquel Cuenca, com esteu per aquí?
1: Els somriures hi són. Bueno, al final era a cara o creu, ha sortit creu, però l'important és participar, no, noies?
0: Sí. Igualment, havíeu acumulat 1.500 punts, vull dir que la participació també estava molt bé, llàstima d'aquesta última mega paraula, però que podeu marxar molt contentes, eh? Com ho heu viscut vosaltres, a veure?
10: Bueno, està molt divertit. Bueno, o sigui, per passar una estona així... Bueno, a mi m'ha agradat més la part de l'intrus, també.
8: Sí.
0: Doncs moltes gràcies també a vosaltres i ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça algunes de les concursants d'avui.
11: El Picarrànquing.
4: En quarta posició tenim l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I després del programa d'avui entra al Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts. Enhorabona!
0: Doncs, noies, moltíssimes felicitats. Heu arribat
7: Gràcies.
0: A la primera posició d'aquest Picarrànquing. Què us sembla?
3: Molt fort.
7: Molt bé, no ens ho esperàvem ninguna. Ens estem rient molt. O sigui.
0: Doncs gaudiu d'aquesta posició i a veure si dureu fins a la final, que teniu moltes possibilitats, jo crec, perquè és una puntuació bastant alta, la veritat. Doncs molt bé, per part meva només em queda acomiadar-me de les locutores d'avui, Lola Santiago i Miquel Cuenca, locutor, i també concursants. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que ho hagueu gaudit moltíssim.
1: Gràcies
3: a vosaltres.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
2: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Som Terra, amb Pili García.
5: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
6: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat del curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així d'aquesta manera fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després, Els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació. Organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se. Fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès i tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i podem veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
4: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
7: Avui al Som Terra parlem dels Premis PIT, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. De fet, posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut. Què tal? Com esteu?
8: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu doncs, per una notícia així, que per nosaltres és molt important que d'haver participat als Premis PITA i haver obtingut el guardó de finalistes.
7: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant, heu fet una feina d'innovació molt gran a la cooperativa.
8: Sí, la veritat és que, bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis, sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. I aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel la cooperativa Arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva i donem nom a la varietat extensa mundialment. Però amb el tema del cereal vam voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també és una de cereals aquí a Arbeca.
7: Per tant, ara sou, doncs, això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no?, la nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
8: Correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, fem una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos, una altra, ja anem una miqueta tard. I mira, pues, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors,
7: sí, sí.
8: Licors artesanals, també.
7: Els coneixem molt bé.
8: Pues, uh-huh. Els coneixeu. Pues, vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singulars, que la Generalitat doncs, et donava diners, et presentaves uh-huh. per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci, I dintre d'aquest estudi pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar pues, per fer un estudi de dir pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí pues, es va fer un estudi amb una assessoria i sobre el paper pues, es va veure que era un projecte interessant en aquest sentit. I llavors vam ficar les eines necessàries pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys, i al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
7: Quins tipus de malta feu i fareu indústria cervesera o indústria o artesania de cervesa? O esteu pensant altres coses? Perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
8: Precisament això, ara acabem de parlar també amb altres cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta que ells utilitzarien per fer whisky i ells ho volen veure des de la vessant ecològica.
7: Ah, que bo!
8: Estem ficats en un projecte per fer whisky. Però fer whisky també t'he de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a 2 fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs. Vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
7: Déu-n'hi-do. Sí.
8: Sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més al sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després pues, nacional i internacional.
7: Clar.
8: I les, molt...
7: Sí, digues. No, digues, Sergi, que t'he tallat, perdona.
8: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això. Però els productes de sortida són aquests que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
7: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol o és que no es pot fer arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
8: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula perquè crec que és un cultiu bastant especial i que ha de tenir unes condicions bastant específiques. Bueno, com suposo que s'ha pogut aparar, sí que n'hi ha una producció de llúpol per una cervesera més gran.
7: Sí.
8: I després amb algun altre producte petit pues, sabem que fa llúpol, però crec que la gran producció de llúpol ve internacionalment.
7: Sí, sí.
8: De moment nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero que en diem d'altres, amb els productors d'Arbeca i voltants, i poder ficar pues, en valor el producte aquest de quilòmetre zero, perquè el que sabíem, el que ens va sortir en aquest estudi, és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgiques, Alemanyes, a l'exterior. Pues, això també ens va fer tirar endavant pues, el projecte de la malteria arbequina. Dic, pues donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
7: I és difícil fer malta de qualitat arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta, no en tinc ni idea, explica-m'ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
8: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, hi ha com a 5 o 6 varietats, i llavors els socis, tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors, doncs, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta, doncs donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso. Però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot fer qualsevol pagès.
7: D'acord.
8: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues, ja els hi fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
7: I algú està fent ordi ecològic o no?
8: Sí, poquet. Ah. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura s'intenta tirar cap a l'ecològic, però desgraciadament el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional o fent servir productes fitosanitaris. I bueno, doncs és un dels projectes que tenim de cultivar ordi ecològic per fer cervesa ecològica. Però la demanda també és menor que la malta tradicional, perquè ens entenguem.
7: I la malteria l'heu col·locat al mateix lloc de la cooperativa? Heu fet algun annex? Com ho heu fet, això?
8: Bé, nosaltres la part de producció, de fa uns 10 anys hem intentat, estem al centre del poble, bueno, abans eren les afores, ara ja estem pràcticament al centre del poble, però per evitar molèsties dels veïns, que abans quan no tenies veïns la cooperativa era la cooperativa i estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls i tot això, la part productiva la portem al polígon, que està a la mateixa localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles, que teníem la part de les ametlles també al poble.
7: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
8: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa arbequina els nuclis dels Romallons, també tenim socis dels Romallons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, ens ho porten aquí a Arbeca com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
7: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
8: Arbeca, 2.000? Sobre uns 2.300, diria.
7: 2.300.
8: Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per parentesc, que és soci de la cooperativa. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és
7: tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no?, oli de les Garrigues, segur, és així, no?
8: Sí, correcte, sí. És així, tenim la DOP i les Garrigues.
7: I ara amb la malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la malta?
8: Bé, la malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal de que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria. I dintre de la malteria, la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tot a nosaltres amb proveïdors que ja venien del món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
7: Ah.
8: És a dir, quan
7: explica.
8: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors, pues, nosaltres fem la formulació i ajudats de la intel·ligència artificial intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons... Tampoc és una ciència exacta. El blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars, però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant doncs, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
7: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ, no?
8: Sí, això ja és històric.
7: Això ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
8: Això, sí, també és històric. Els Vilars i les Oliveres són històriques d'aquest poble.
7: I ara també per la Malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua, mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé, el blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
8: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros, diria que és el blat, però s'ha de veure amb quan el tens al davant o el pots tocar amb les mans.
7: Sí.
8: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va assecant. Per dir-ho així, però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
7: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord. I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
8: Sí, l'ordi acostuma a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, però a vegades perquè no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, pues costa una miqueta.
7: Val.
8: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba secant tot i acaba sent tot groc.
7: D'acord, però si volem presumir davant d'altra gent que en sàpigui menys que nosaltres, podem dir, mira quin camp d'ordi, si és més verd que el del cantó. Possiblement sí, l'encertéssim.
8: L'ordi va abans. L'ordi es cosetja pues, un mes abans, mes i mig, depèn de la zona i el que s'ha regat, i després ve el blat, que són els cereals.
7: Sergi Millán, gràcies. Enhorabona. Com va anar la recollida del premi?
8: Molt bé, ens vam reunir a la llotja dilluns i la veritat és que, bueno, des de la part d'una cooperativa que et puguin distingir amb aquest premi, pues ens omple d'orgull, perquè amb una cooperativa a vegades és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa, pues ha apostat per intentar fer aquestes innovacions perquè al final també acabi repercutint al pagès. Però, bueno, ens sentim molt orgullosos i crec que ser de cooperativa encara és un plus més perquè crec que, malgrat tot, no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però, bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, pues, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
7: Doncs, Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
8: Adéu, bon dia.
9: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
7: Avui a Aikus vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
10: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a mac, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
7: Aquí sempre anem
10: a mínims.
7: Sempre a mínim, i això al final és el més difícil.
10: Sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
7: Oi, vinga, sí, va, sí. Compliquem-ho.
10: O sigui, clar, no, o sigui han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit, i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, no se complementen.
7: No se complementen?
10: No, han de tenir sentit per separat.
7: I un sentit diferent?
10: Podria ser també.
7: Pot ser.
10: Podria ser també. Perquè en principi, a veure, Si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no, que aquests tres versos, per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
7: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
10: Ara, clar, però clar, lo del haiku representa que també era un treball, per dir-ho, en equip, complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, potser tampoc no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
7: D'acord.
10: No té per què ser-ho, eh? Vull dir, senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
7: I el que sí que ha de ser és, doncs això, captivador, emotiu, sí, el mateix. Has de notar que t'aguare amb el
10: exactament
7: mínim de traços possibles.
10: Sí, i lo mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
7: Vull dir, o sigui que no hi ha gaire detall. Que,
10: no, sí, quan menys traços, millor.
7: I amb tinta? O no té per què?
10: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa...
7: Ah.
10: Pues clar, és que clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps.
7: No.
10: Pues, bueno, però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
7: No,
10: sí,
7: millor, perquè ens deixes així amb el hype, que es diu ara, sí. No? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana vinent.
10: De la setmana vinent.
7: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku
10: un
7: per llegir-nos.
10: Per llegir-nos, bueno, n'hi tinc tres.
7: Vinga, quan vulguis.
10: Vale. Avui he volgut llegir aquest del Uesima Onitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent: simplement el cirerer floreix, nosaltres ho mirem i els pètals cauen.
7: Simplement.
10: Doncs un altre del Santa Eulàlia que diu: tarda d'abril sobre els sembrats les mans del vent.
7: Oh!
10: Bueno, és bonic.
7: Que
10: també.
7: Bonic.
10: Sí.
7: Que bonic. Això més els lleidatans que ara comencen a estar els sembrats. Bueno, igual, els lleidatans igual, o tothom qui visqui a prop d'extensions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
10: Un mar verd, sí. No, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho diré a l'altre programa, però que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes, si fiqueu això i fiqueu imatges ja veureu lo que volem explicar amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
7: I es queda un haiku.
10: Un haiku de la Isabel Oliva, que diu el següent: salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lliris.
7: Dolç, molt dolç. Això, amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío, fins la setmana vinent.
10: Gràcies a tu, Pili, fins la setmana vinent.
4: Som Terra, amb Pili García.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
12: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El Món és Digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Gibbons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la. per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
13: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
12: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
14: Gràcies i bona tarda.
12: Doncs molt bona tarda, de Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. I què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
14: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó i, per conseqüent, això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i, per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè com que no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum d'electricitat.
12: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé, fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final doncs ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
14: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i varen descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient com ara la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan i, a més, d'una manera, diríem, significativa.
15: Ja, has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries i són uns objectius que té, unes coses que ha de complir.

0: que usurpa funcions, per dir-ho clar, és a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer, o el que sigui, el temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
1: Sí,
0: augmenta...
1: i una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA, amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet,
0: Sí,
1: escolti, t'ho estic preguntant, Llorenç.
0: no, segur que passa això, però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les d'aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que algú comencés a mirar. Aleshores, el que sí hi ha és que els sous d'entrada, i això també no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo visc a una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, per una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers, o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient, quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir,
1: Ah,
0: això.
1: evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a l'oestia, i això crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime,
0: Sí.
1: es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la? No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
0: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó o que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat ens està passant que no tenim

0: la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de... del que has de fer quan tens el Folling Blanc al davant, el que he fet és que, en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació, com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò.
1: Sí.
0: I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mà per les respostes que jo considero que són les correctes, doncs li dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
1: No, evidentment, aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, una hora realment ajudant-me a la intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et
0: És una
1: refies
0: ajuda.
1: que t'ho faci la intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de la intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres
0: No,
1: ni
0: no, no,
1: de...
0: no, no, evidentment estic
1: No,
0: parlant de coses quotidianes.
1: simplement a la quotidianitat. O sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els hi porta a on els porta, clar.
0: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. O sigui, tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. I és un dels avantatges. Tu em demanaves perills. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran. És el perill que, simplement, et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que hi ha són a nivell més, diríem, col·lectiu o a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
1: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que, de fet, són preguntes. Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per lo que tu entens, de lo que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, la utilitzo per escriure, però no obligaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt vull la llet. I, eh?
0: Això és l'intrusisme que, combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial, poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectades algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia, però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Aleshores, jo no... Però no pots, si no en saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et sortiga malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Havíem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent. I valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives, fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen dient tonteries, bàsicament.
1: No, no, sí, per descomptat. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això. M'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant d'això, m'ha fet molta gràcia allò dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
0: Exacte.
1: Amb mala lletra
0: Sí.
1: perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
0: Exacte.
1: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui gràcies o per la intel·ligència artificial?
0: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56, de fet, l'any 48 Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, dirien, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes-ne que te passés, tries la pols, no? Però ara, a les generatives, hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que, això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
1: Un altre dia quedarem, Lloret, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just i jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me, perquè tinc una petita empresa, per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
0: La idea és que vagis a un expert, punta, i contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau, és a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
1: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu, m'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem amb majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipi, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla. I en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima, una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta. En aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu. Amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa, de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà que tant a la vida com a la veu guanyen valor amb els anys i l'experiència. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Big Mama Montse és el nom artístic de Montserrat Prat de Saba. És una de les grans referents del blues al nostre país, amb una trajectòria de més de 3 dècades damunt l'escenari. Tot i formar-se com a enginyera de telecomunicacions i treballar a TV3, que ja en parlarem, va fer un gir vital a la seva vida. També és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa, el Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsie del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny, molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captain's Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Sense Confine, volum 1. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
5: Sí, sí.
3: Tota la màgia.
5: Sí, sí, tant. Jo vaig començar a estudiar piano, solfeig, una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis, i això, doncs em feia les classes més curtes.
3: Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
5: Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt, molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens en va ensenyar una colla de canalla.
3: M'encanta, no sabia tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
5: A tocar la guitarra, ens posava, ens deia, els dits ha d'anar cat aquí, cat allà, i llavors ja... Després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del gremi de Lleida, bueno, de pastisseria de Lleida, va ser president un temps i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
3: Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però músics d'oïdes gairebé, no?
5: Exacte, sí, sí.
3: Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
5: Doncs ja em va agradar molt a mi la música des de petita. I ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors, ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora, i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que hasta les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa. I ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles, i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
3: Què busques? O què busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament sí. Vas provar altres tipus.
5: Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
3: Heavy, eh?
5: Sí, el heavy metal.
3: El saltai, vinga.
5: I tal. Yeah. Però després vaig passar del heavy al jazz. Ah, mira. Era el jazz al blues. I vaig trobar en el blues una, bueno, una expressió de molt profunda de les emocions, que, o sigui, d'una manera molt senzilla podies expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
3: I a veure, per situar-los, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria, va ser tècnica de so o no... Explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
5: Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien, bueno, la música no pinta bé. I llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis, i primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a la Salle, i vaig fer la carrera d'enginyeria tècnica de telecomunicacions, especialitat d'imatge i so.
3: I telecos, vas fer?
5: Telecos, però jo sempre la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so, però és que no hi havia lloc on estudiar tècnic de so, com ara hi ha llocs.
3: Ara sí que hi ha.
5: Es va passar-me tot lo de telecos i, bueno, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de què buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi, em va anar bé. I jo ja havia treballat com a tècnic de so en unes empreses i carregant...
3: la maquinària.
5: Llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
3: Bueno, mira!
5: I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga. I, bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar-me per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
3: I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Filip Prim, amb el Puyal, per descomptat, sí, el Tom, sí. Imagino que vas fer 1000 programes.
5: Mikimoto.
3: Hombre, sí, sí. Mikimoto Club.
5: Amb el Màgic Andreu. Eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat. I jo feia... També hi havia molt bon ambient, molt l'equip de companyes, companys que hi havia. I sí, recordo molt aquells... també les Teresines. També feia molt, havia tocat fer les Teresines. Sí, sí. I quan sortíem feia molt esports. Jo, al principi a mi em va tocar fer de els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports, i bueno, vaig haver d'aprendre així a marxes forçades, i molt bé. I després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz. Anàvem a les Escaldes en Gordanya, que era el festival. Havíem anat a Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent, o a la catedral amb el Jordi Meloni. Bueno, va ser una època...
3: Vas disfrutar, no? Vas gaudir d'aquella època.
5: Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, avui tindrem moltíssima feina, ja em vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir, demana una excedència, perquè així si tu no et va bé, doncs...
3: Sempre pots tornar.
5: I vaig fer-ho així, el Ramon Sangrà era, i em va donar molt bon consell, però jo llavors ja vaig decidir...
3: Ja no vas tornar, eh?
5: No, vaig anar seguint, jo sempre dic, per la precarietat.
3: Sí. Jo vaig triar passar gana, no? Eres com el Carpanta, no? Diu, jo he triat passar gana. Escolta, però la música t'ha donat moltes coses. Sí. A part de gana, que queda clar que milionari encara no t'has fet, encara, eh? Estem a temps des d'aquí de trobar sponsors i gent que vingui a posar diners a aquest nou disc, que després en parlarem. Però què t'ha donat més la música? Perquè deixar tota la vida estable, sí, el 92, i tirar-te a la piscina, déu-n'hi-do, no?, el valor.
5: El que m'ha donat molt ha estat molts amics. Això, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, molts països diferents, inclús parlant d'idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
3: Perquè la música és un llenguatge universal.
5: Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats. O sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que
3: t'ho donen per sempre,
5: que duren, sí, que duren.
3: Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues que ens atrapa molt a tots, no?, que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quina has tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu, perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
5: N'he tingut diverses al llarg de la vida. Des de la infantesa que tenia, no vaig ser massa bona. Llavors, també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
3: profunda.
5: Molt profunda. I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí, o aquest tipus de coses són les que a mi m'han, vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria, aquesta brutor que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat o així, que dius, no, tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
3: És a dir, la música sana, cura.
5: Segons quina.
3: Si més no, el blues.
5: En el cas del blues jo m'he trobat que sí. Que a mi i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura. Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit, perquè pot ser gran a nivell personal.
3: Sí, clar, pensa que a Fogots, sobretot, parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no?, que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no?, és la pèrdua de moltes vegades de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no?, que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
5: Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple?
3: O una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
5: Doncs mira, jo vaig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també, i és com per pèrdues, no? Llavors doncs et trobes amb, bueno, aquesta lluna que t'acompanya, que et dona un cert reflex de llum i que, bueno, també et pot obrir la llum a la nit, no? i és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
3: Segur que la trobem. Escolta, i una cançó de blues que digues, aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí.
5: Mira, hi ha una cançó que em va servir de no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo em vaig plantejar, això em faig gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Uh-huh. Llavors sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell de... Bueno, fa al finals del 2024 vaig sortir a actuar.
3: Fa dos anys, sí.
5: I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
3: Just the Two of Us.
5: Aquesta em dóna molta... del Bill Withers. Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí, ja bueno, a mi em dóna vida, sí, sí.
3: Per tant, ens has deixat caure aquí un tema, les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, o de la música en general.
5: Sí, artistes.
3: A les artistes en general, a partir d'una edat, també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
5: Doncs,
3: o què estem fent malament? Què podem corregir, les dones?
5: Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no ho cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguin haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves.
3: Exacte.
5: Llavors val la pena doncs una mica tenir un compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també pots, tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte, de no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
3: Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool. Això, no? Blues català és com...
5: No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori, puc cantar puntualment.
3: No, però bueno...
5: Però soc d'aquí.
3: És de casa.
5: Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc molta il·lusió, amb Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, és que vosaltres no sou autèntics. I llavors ja vam tancar i ja vam publicar més tard, però aquella il·lusió també de pa, és una catxeta que una bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, vam tenir la moral per anar seguint i encara...
3: Però teniu més moral que diuen que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
5: Sí, en el blues i tant.
3: Que és molt reduït i a més, abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps. Ja no queden gairebé llocs que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna cosa?
5: Això és trist, sí, sí, que ja cada cop les sales es van tancant i hi ha menys oportunitats, hi ha més llocs, i cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten, i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant. No sé, l'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això. S'ha de tenir espais on es pugui fer música, que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar lloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
3: Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
5: Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí, s'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs... I s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això, saps? Llavors s'ha d'ajudar una mica.
3: Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha... Jo, per exemple, l'altre dia pensava, m'encantaria escoltar jazz en directe a Barcelona. Però, clar, no és el festival de jazz. Jo no...
5: Exacte, sí.
3: És molt gran, el festival de jazz, has de mirar-te tot. Però un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecta. Tu anaves i escoltaves gent emergent, gent que ja tenia solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
5: I si hi ha sales, tenen poca difusió.
3: Clar.
5: També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen. No? Hi ha alguns músics doncs, van buscant, també a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
3: Que sembleu mariachis, eh? I... una mica. Ara m'esteu fent molta pena, semblen els saps, els mariachis aquells que toquen. Però penso... Si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
5: Sí, sí.
3: No?
5: Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també amb la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs, donar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
3: Home, nosaltres t'ho agraïm a tu. T'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona que canta com els àngels, que canta bé, que li posa tot el sentiment, i que a més és de casa nostra, que dius, no cal buscar fora res. Ho tenim a casa. Ho tenim i reinterpretant, perquè en el fons... El blues és una expressió emocional i tu la reinterpretes amb les emocions d'aquí.
5: Sí, sí, exacte. I poses la teva cultura i el teu bagatge i vas transformant una mica aquell blues que ve d'allà del Mississippi que deies tu, doncs amb un blues que agafa una altra expressió.
3: A l'aire del Ter. Agafa l'aire del Ter.
5: Exacte.
3: Sí, escolta, sí. Què és de tot el que has fet que t'ha permès seguir aquí? Que t'ha fet aquest clic, que no deixessis aquella pulsió de marxar, de quedaré tancada a casa, que segueixis sent la Big Mama, Montse?
5: Meditar molt, ser una persona que em calmo, agafar les coses amb calma i quan hi ha un obstacle, un problema, doncs mirar de resoldre'l respirant i a veure com ho puc fer, perquè sempre s'ha de buscar una via de sortida, una solució d'allò. I si el que vas fent és planyar-se, no arribes a la solució. Llavors, jo en el meu cas el que he fet ha sigut intentar animar-me i posar il·lusió a les coses noves que vaig fent. Motivar-me, això és el que he anat fent, perquè i després també he intentat trobar les persones al voltant que puguin fer el camí paral·lel o el camí conjunt, perquè trobar persones que t'acompanyin bé.

0: i en aquest cas doncs, ara estic contenta també amb la gent que he tocat amb molta gent i ara també estic amb una gent molt macos, que són els Captain Brotherhood per una banda i la Sister Baron per l'altra.
1: Ah, sí, explica'm això, perquè el Captain Brotherhood són senyors, entenc, però les sisters, aquí heu de venir un dia les sisters a cantar en directe i seria meravellós. Qui és això de les sisters? Explica'm molt.
0: Sí, doncs, mira, Big Mama and Sister Marion és un duet que ja per l'any que ve, a finals d'aquest any farem 15 anys que estem juntes. I hem basat molt el nostre projecte en donar relleu a les dones del blues que van ser creatives, que van estar les primeres, sobretot, les que van...
1: La Billie Holiday...
0: Sí, però més del blues. La Billie Holiday era la cantant de jazz que tenia el blues, per dir-ho així. Nosaltres fem més les de blues clàssic, eh? I també una mica hem avançat amb el temps, hem posat alguna de més actual, i també repertori propi. I llavors fem un espectacle, un concert a duo amb piano i veu, on volem reivindicar aquesta figura femenina també creativa, que va ser lluitadora, que va ser empresària, que va dur els seus propis espectacles, i anem explicant les històries i les apropem, i el seu humor, el seu... com eren i la seva música, com vivien. I això ho fem amb un concert íntim d'aquests que... Normalment els concerts de blues sempre hi ha la gent que això que dius tu pren les seves cervesetes i tal. Aquest és un concert més doncs, per gaudir tranquils. I...
1: Més Scotch whisky, diríem. O bourbon, no? Més adequat. Un bourbon, tranquils, allò, pam. Escolta, és que a mi, quan penso en blues i en tot el que m'estàs dient, penso en aquesta etapa de les dones.
0: Sí.
1: O sigui, és com el maridatge perfecte. Blues i més de 50. Podríem crear un espectacle de blues i més de 50, és a dir, explicant històries de dones i enganxant-nos, això el que feu amb la Sister, no?
0: Sí, fet això, nosaltres ho hem fet, perquè totes n'hi havia, per exemple, que l'Alberta Hunter es va retirar als 60 anys i va tornar als esmons dels escenaris als 80.
1: Què dius ara?
0: I la dècada aquesta dels 80 als 90... pràcticament, doncs, és la seva època que a mi m'agrada més, l'època que té la seva veu, doncs, més... té tota una vivència, és inclús feia riure, feia emocionar, feia plorar, i, no sé, donar valor a totes, des de les que quan eren joves fins que quan es van fer grans i van tenir una nova etapa, perquè és clarament això. Jo veig la Berta Hunter i penso, m'agradaria.
1: M'agradaria ser la Berta Hunter, acabant, no?
0: Arribar així, també, amb aquest esperit, no?, de tan gran encara doncs, anar a un lloc i fer que la gent disfruti amb la música i amb el blues, sí.
1: Perquè la veu, això ho hem parlat abans al començament, la veu canvia amb l'edat.
0: Sí, va canviant. Depèn de la persona, es va fent una veu més aguda o més greu.
1: Es pot aguditzar? Jo tenia, no sé per què, tota idea de que la veu normalment s'agreujava amb l'edat.
0: Es queda més... Les dones es queda més greu. Sí,
1: que és més bonica.
0: Agafa-se un altre... uns harmònics, no?, que ressonen, sí. Però també pot ser casos doncs, que hi hagi... Doncs, que se'ls faci una mica més primeta o així.
1: Sí. I, a veure, si jo me n'entero una mica... Si les veus canvien, canvia el color? És que jo sé que els músics parleu...
0: Parlem de colors.
1: D'impressions. Explica'm què és això del color de la veu.
0: El color seria com l'envolvent de la veu, eh? el que com en diuen, els formants de la veu, que soc, com et deia això, enginyer, seria aquesta mena de...
1: De modulació.
0: Sí, el que dona els harmònics de cada veu al timbre, el timbre que tens, llavors això seria... Si, normalment, si és més agut, un hi veu un color. I si és més greu, potser més càlid.
1: Quin seria el blau? A veure si ens pots explicar amb to quin seria el blau, va.
0: El blau, com és blau a nivell de... L'electromagnètic és una ona més freda, bueno, dona més els el d'allò, el so, el, jo crec que seria un so més agut, no?
1: Seria el... Seria blau. I el groc?
0: El groc, ai, no sé, tu,
1: I el vermell,
0: potser
1: que és
0: un...
1: intens?
0: Un
1: Seria un greu.
0: greu així d'infern,
1: Seria quasi, quasi heavy metal, això, no? Llavors, el blues? Es diu blues?
0: Blues, sí.
1: Per el color, no.
0: Bueno, perquè al principi els que sentir-se blues, els negres, era un sentiment de bueno,
1: De
0: potser,
1: pertinença, suposo, no?
0: no, de, potser el color de la pell o així, sentir-se blue era com sentir-se trist. Era una tristesa.
1: Amigo,
0: Feeling blue és...
1: I'm feeling blue. Mira, que jo volia cantar amb la Big Mama, però estic una mica empiucada i no m'atreveixo del tot perquè, com no sento, no sé què em passa. Per què Big Mama, per cert? Big Mama Montse. D'on ve aquest nom
0: Mama
1: meravellós?
0: s'hi va sortir de la cova del drac, dels meus amics, que bueno, hi havia un noi que li vaig recordar la Big Mama Thornton, quan vaig sortir jo allà a cantar, i al principi anava amb una colla, anava amb una colla de companys i es feien com hi havia com unes jam sessions, i llavors, perquè jo sortís, van començar a pressionar els pobres músics que estaven allà, de Big Mama, Big Mama, i ja em va quedar aquest nom, perquè me'l van posar els amics i per mi ja va ser doncs, una cosa que, bueno, un nom que aprecio, però realment vol dir una dona grassa, una dona vella, perquè Big Mama ve de...

0: Mama,
1: De
0: abraça'm una mica, saps?
1: protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè n'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi han diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
0: Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè, clar, has anat
1: Jo
0: pel
1: ara
0: món.
1: el que vaig fer ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i a lo millor em deixaven en una sala i anava a gravar allà, una mica em feia tècnic de so, amb els músics, doncs, bueno, feien com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé, o sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir doncs una mica, deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé,
0: Pel futur, per la nova gent, no? Que
1: sí,
0: pugi, que tingui referents.
1: com un referent, deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val, això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
0: Perquè, a més a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de
1: Sí,
0: música.
1: això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona i simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que sobretot nens que estaven malalts de càncer. I clar, passes estàs allà tancat amb quatre, bueno, tens un personal que et tracta molt bé, però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Això, i portàvem un dia doncs,
0: D'esbarjo, de
1: d'aire,
0: sí.
1: saps, de música i portàvem allà, bueno, érem una colla, sempre intentaves implicar algú, d'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca i
0: I
1: explicar
0: que
1: una mica.
0: s'allunyi el mal rotllo de les malalties, no?
1: Sí,
0: Perquè...
1: exacte. Pues això quedem que és senador. Doncs aquí tenim un exemple, perquè almenys un dia doncs, s'esveia, la gent s'esveix o unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. No? Llavors, per un moment estàs sentint una
0: Sortir-te'n.
1: altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat, crec que amb la música hi ha pallassos que fan això.
0: Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos de... N'hi ha molta gent col·laborant,
1: Exacte.
0: els animals també. Hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals. Gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat. Saps?
1: Sí.
0: Els artistes només van els futbolistes. Aquests se'ls hi veu molt. Però la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat. I potser cal
1: Sí.
0: saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
1: No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses t'omplen a tu també.
0: Sí.
1: Això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt... Jo quan els anys que ho he anat fent, ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi ficava un paper i
0: Ai, feies
1: fèiem un casú d'aquests i aquesta tonteria que potser un altre no dona valor, doncs això... Per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no? De dir...
0: bonic.

0: i és a la Big Mama Montse dels 20 anys.
1: Doncs, a veure, als 20 anys ja recordo que vaig començar a fumar i vaig estar 10 anys fumant. Li donaré el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria, aquest, entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer, bueno, respirar.
0: Respirar, que bonic. Molt maco. Escolta, Montse, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Tindrem l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te sobretot que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs una tarda més tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui. Què ens porta, Sandra?
3: Doncs avui parlarem una miqueta de música.
2: Ah, molt bé.
3: I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart, que tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica, però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
2: La Marianne, no, es deia?
3: Mariana Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
2: De Wolfgang, sí.
3: Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració, una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant, doncs, el piano, el clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però que sortien del...
2: El peu del plat, no.
3: Bé. Doncs en el món de la música passava una mica el mateix. Que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist, que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que, bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, bueno, com ja tots
2: coneixem.
3: No es podia
2: dedicar perquè la societat no li deixava.
3: Perquè la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing, i ella, doncs, no va poder negar-s'hi.
2: I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, pot ser, o m'ho he inventat.
3: Sí, ella també diuen que va tenir una altra relació, però, òbviament, ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
2: Amb aquest senyor, que tenia fills abans, eh?
3: Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell i va haver-hi una que em va impactar moltíssim, perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla i li deia, més o menys, no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música i sembla ser que ell inclús es va com a enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen que Mozart era com una persona molt moguda, i sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa, obedient,
2: tranquil·la,
3: i es veu que el seu germà revelava, no?, en el sentit de dir-li, digue-li al pare que no et vols casar, no?, així una miqueta d'estar per casa, no? I sembla ser això que ell no li va agradar, perquè és probable, diuen, que entre ells dos van passar molt temps junts composant. Uh-huh. I de fet, hi ha molts dubtes respecte a si part de les obres de Mozart
2: del principi,
3: van ser inspiració de la seva germana o inclús algunes parts les va arribar a composar ella. Bueno, això suposo que serà molt difícil mai trobar, saber si realment va ser així, no? La seva història realment és la història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, uh-huh, tocant qualsevol tipus d'instruments. La composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen,
2: sí,
3: que vam parlar l'altre dia,
2: Hildegarda.
3: Ja composaven, en el món més monàstic, potser. La Clara Schumann també va arribar a dir que ella no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que és la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del XIX, principis del XX, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
2: les músics
3: en el món de la música clàssica. De la Marianne us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís. Perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? De que jo faig el que vull i trencaré totes les normes. No? Realment és una història avorrida, no?, en el sentit de que ella, si no el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix, perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
2: Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà, i va anar per totes les corts, perquè el pare deuria guanyar. Em recorda pares d'alguns...
3: Del futbol.
2: Sí, futbolistes, esportistes, d'esportistes que es guanyen la vida versus els seus fills,
3: correcte,
2: no? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell
3: moment.
2: Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts
3: europees. Quan eren petits, el sexe quedava com més diluït, no?
2: Sí, el gènere era que divertit, sí.
3: De fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. Per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat a una fossa comú, doncs ella, com va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fossa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, al castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris sóc una mica morbosa, m'encanten.
2: No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
3: Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixa'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg, i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic, i ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
2: Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò... una xinxeta, no?, a la història de les dones silenciades, omeses i enmudides, no?, I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
3: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marianne Moser. Has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ja arribem, s'ha fet llarg però ha valgut la pena. Ja veiem

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinefil, i ara comença un nou episodi del Cinefil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
4: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
3: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
4: Home, jo no sé, tu, Mireia, si ets marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc.
3: Va.
5: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
3: Ja, ho sé.
5: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
4: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
5: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
3: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
5: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i, no? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris, perquè no hauria de molestar ningú.
3: Sí, bàsicament on estan els focus, també.
5: No, sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
3: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixarem aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
5: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit. Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-lo, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
4: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, o sigui, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
5: i sembla que
4: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí que l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món, que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
5: Totalment.
3: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
4: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial d'inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
5: és
4: mal.
5: Bonic.
4: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
5: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
3: Que et remogui,
5: tinc
3: ganes, no?
5: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no?, posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, mira, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
4: sí,
5: més.
4: Sí, ja està bé això de...
3: No,
4: vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
5: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
3: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure com hem fet al principi,
5: bueno,
3: no, anterior dia,
5: no.
3: pam.
5: Hi ha gent que potser ho fa, però...
3: No, d'això no, vull parlar no també, dels mètodes, no? Perquè segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
5: però
3: aquella habitació, l'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
4: Home, romàntic, fer-lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
3: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
4: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després quan l'acabes de llegir dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt és molt, molt frustrant en el fons perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
3: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
4: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
5: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
3: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
5: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
3: No crec que vinguin a queixar-se,
4: encara...
3: si no, bueno, m'avises i faré un guió jo d'exorcismes.
5: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
3: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
4: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
3: En aquest cas segur que no et truquen.
4: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
5: clar,
4: i sóc jo.
5: Llavors,
4: passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
3: Clar, clar, estàs confusit.
5: Nosaltres sí, nosaltres busquem sempre una mica...
4: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat, si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa, és que... moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació amb situacions molt similars.
3: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
4: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, doncs, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complirà amb la teva part del tracte. És a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
3: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
5: Yeah.
3: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
4: Si vols ja començo jo.
3: Vinga, ara és quan gravo i després...
5: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
3: Després fem un remake.
4: Després em dupleu i reescriurem el que
3: diré. Farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
4: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè ell, el director, o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor, i no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què, i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
6: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors.
4: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
5: Vale.
6: Com
5: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat en Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
3: Tendeixen a arriscar poc, potser.
5: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
3: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh? O
5: sigui... Sí, però la manera...
4: I famílies...
5: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella fer cine autor té més llibertat.
4: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
5: No has fet sèries per TV3.
4: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
5: Final, ja.
4: I llavors jo, d'aquí ve una mica també quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
5: No es podrà fer.
4: No es podrà fer.
5: Clar, clar. Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
4: En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
5: Sí, clar.
4: O 2 o 1, sí. Sí. He estat això, la setmana abans de rodar...
5: Que sí, que bé.
4: Vinga, aviam què fem.
3: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
4: Sí.
3: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... És una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
5: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè... M'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan... pues estupendo tot.
3: Bueno, si s'està rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
5: sí,
3: molt.
5: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius... Ah,
3: bueno, clar,
5: això,
3: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
5: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
5: Però
4: i
5: no
4: contradius que...
5: la directora.
4: Home, intento
5: clar.
4: Que no, esclar.
3: O com a mínim no allà davant de tots.
4: No,
5: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
4: Home...
3: Clar, però potser no parla del moviment, eh? Del vestuari, la direcció d'art, sí. No ho sé.
5: Bueno, no sé.
3: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
4: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc, és a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt pues, enfocat en una cosa i necessiten pues, respondre a un dubte ràpid, també venen i m'ho pregunten a mi i jo responc perquè més o menys hem construït doncs, això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, pues, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta, sí, sí. No? Perquè és com...
5: Sí.
4: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
5: Sí. L'escrip és la nostra...
4: Si hi ha, o si no, si hi ha un coach

0: tant que els actors, el que he vist quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual, diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen sí. a dir dubtes, jo encantada.
1: Backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
0: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la, per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
1: Clar, en aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no? Sí. Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixi treballant es poden seguir fent amb certa naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui, si tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, pues pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
0: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
1: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
0: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també m'he donat, és que sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, no?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no va, saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
1: potser també
2: ja teniu aquesta dinàmica una mica construïda.
0: Idees,
2: perquè t'has passat pues, això, cada dia del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors crec que és útil en aquest sentit.
0: i és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que

0: està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell. Vull dir que segurament està molt ficat en allò, saps? Potser és superútil.
1: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya. Vale, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I, en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest, no vull dir lobby, no, perquè no vol ser, potser,
2: ja
1: no. Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un, com un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no? Un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera, ja?
2: No, vaig ser un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem, també.
2: Però ara sóc president, diguéssim.
0: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms, i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa no els heu
1: mencionat,
2: no? No t'han convidat a una gala.
0: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, okay, algú diu.
1: És que estaven els influencers, clar.
0: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i, bueno, està molt bé.
1: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
1: Parlar el productor, no?
0: Clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estudio Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i un Gaudí, deu no, sumar.
2: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Sí, el Goya era direcció novel, sí. No?
1: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui sí, no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
2: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
1: Ah, és veritat.
0: Sí.
2: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
1: cèlebre
2: ara mateix.
1: Sí, sí, sí. I
2: és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar a ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
0: Presenta...
1: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el
2: conviden. I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és res estrany o només no, que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
1: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
0: Total.
1: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquest guionista, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
2: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
0: Progressivament, doncs,
2: exacte,
0: també.
2: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, estem buscant un guionista, a qui podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, tal, no sé
0: molt,
2: què.
0: No?
2: També m'agradaria provar de fer-les.
1: Per Transformers 8, eh?
2: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
1: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi més diversitat hi haurà, i que el cine autor també ha demostrat doncs funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa, i jo crec que s'estan fent coses, no? També pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
2: Moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
1: Més comercial, tot i
0: sí.
1: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de no ser pues això, accessible o propera a la gent, no? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
2: tot i ser cinema d'autor
0: sí,
2: i tot i tenir certes
0: sí.
2: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor... És fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
1: Però... Sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
1: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vol dir que no, això també alimenta la indústria.
2: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors... s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no tenen una... una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador
1: no ho sembla, potser.
2: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar tallar, has posat la càmera i ja s'ha
1: rodat sol. Sí, sí, sí. No, i que amb Malandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
2: Exacte.
1: I potser, no sé, estiu 1993, no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars, sí, perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
1: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final és, té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
2: enormes i tal. Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
0: Clar, sí, assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és la Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
1: Clar.
0: Saps? Sí, sí.
1: Agafa més vertigen.
0: Sí.
1: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè a l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
0: Ui, sí.
1: Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqué, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triadó. Avui és dilluns, 11 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local, a l'esport en marxa. Tot seguit, amb el Dia Internacional de la Infermeria a tocar, parlarem amb l'Anna Rosales. Ella és infermera des de fa 34 anys al cap de la mina. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal al Tijan Conté. Ell és un santcoatenc que presideix l'Associació de Joves Africans i Africanes de Catalunya. I afegirem un pessic de literatura de la mà del Roger Grífols, el llibreter de la Salvatge, que ens vindrà a parlar de llibres sobre música. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on de la mà de l'Arseni Garcia seguirem amb les receptes de pasta. En aquesta ocasió ens ensenyarà a cuinar una recepta de pasta fresca amb espinacs a la carbonara per llapar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs... d'aquella manera, sí.
0: Regular perquè... més aviat...
1: Saps què passa? Que estem arribant ja al tram final de la temporada i ara ja no hi ha marge d'error. És a dir, tu jugues tot. I és el que li ha passat, per exemple, al Rubí Sant Cugat masculí, que jugava al camp del Pozuelo, a Madrid, tenia l'opció d'arribar a la final per pujar a Divisió d'Honor, a la màxima categoria estatal, que mai ho ha aconseguit, i van perdre. Mira que anaven bé la primera part, ho estàvem seguint des de la redacció, amb un 3-9, però la segona part es va fer feixuga, costa amunt, i han quedat eliminats. I llavors aquell mal regust de boca, no?, que has estat tota la temporada i has estat molt bé, però quan arriba el moment vital, doncs ara ja s'ha acabat la temporada per ells. S'ha de felicitar per tot el treball que han tingut, però és aquell mal regust de boca que dius, ja no em queda la segona volta de competició per intentar millorar i corregir, clar.
0: Doncs hauran de seguir treballant a veure si la pròxima temporada finalment aconsegueixen pujar a Divisió d'Honor, no? En tot cas, bona feina, perquè si estaven en aquesta posició és que la feina està feta. Malauradament no s'ha pogut posar aquesta medalleta.
1: Aquesta cirereta al pastís,
0: sí,
1: no?
0: Però vaja, escolta, enhorabona pels resultats i segur que ben aviat ho aconsegueixen. Hi ha alguna altra cara de la moneda? Alguna nota positiva d'aquest cap de setmana o no?
1: Sí, tenim el segon equip de la West masculina que dissabte va guanyar, que tenia a tocar l'ascens, però s'ho jugarà tot l'última jornada, primer contra segon, depenent de que el tercer perdés davant del primer, però el tercer va guanyar. Per tant, la carambola aquella que sempre esperes, sí, doncs no s'ha donat, i veurem aquest dissabte si l'equip és capaç de guanyar i d'aquesta manera, doncs, pujar de categoria.
0: Doncs ho veurem dilluns que ve, a veure si en aquest cas han tingut sort i bons resultats els de la UESC. No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa fem aquest repàs de marcadors del cap de setmana, que ho podeu seguir també a través de les cròniques que fan els companys a la nostra web, sinó que també us acostem diferents protagonistes de l'esport local amb diferents disciplines, amb convidats aquí a l'estudi. Joan, avui de què ens parlareu?
1: Doncs mira, precisament tindrem l'entrenador d'aquest segon equip masculí de la UESC, que l'any vinent serà el nou entrenador del primer equip.
0: Carai.
1: I és l'actual director esportiu. Per tant, tindrem...
0: Canvi de papers.
1: Canvi de papers. Tindrem l'Itai Levi aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils perquè ens explica una miqueta com pot acabar aquest segon equip, si acaba amb ascens o no. El primer equip que ha baixat de categoria, per tant, intentaran retornar a categoria estatal, a veure quin projecte ens ha preparat. I també, el que dèiem, el Rugby Sant Cugat masculí, tindrem el seu tècnic, el Martín García, perquè ens analitzi 24 hores després d'aquesta derrota com està l'equip, si ell continuarà al capdavant, perquè ja porta 4 temporades, estan lluitant cada any per intentar pujar. Aquest tampoc ha estat el 2026 l'any de l'ascens, i veurem com pinta aquest projecte. I també parlarem de jugadores que fan un pas al costat. Ens expliquem, la capitana del patí hoquei, la Laia Paredes, feia 8 anys que competia al primer equip. L'altre dia ja va tancar l'etapa al primer equip, però jugarà amb el segon equip. Per tant, estudia, treballa, és logopeda, per tant, baixarà una miqueta el llistó.
0: El ritme, eh?
1: Continuarà vinculada al club, però amb el segon equip, a Nacional Catalana, que és una mica més tranquil i menys exigent. I per acabar, Alba, parlarem del cadet de l'handbol Sant Cugat masculí, que aquest cap de setmana disputa la fase sector del campionat d'Espanya. Només hi ha hagut 3 equips en la història de l'handbol Sant Cugat, que ja compleix 52 anys, que han estat capaços d'anar a una fase prèvia del campionat d'Espanya. I aquest equip, el cadet A, lluitarà des de divendres fins diumenge per arribar al campionat d'Espanya, a la fase final, i bé, han competit amb Barça, amb Granollers aquí a Catalunya, ara hauran de fer el salt a nivell estatal. Per tant, l'Eloi Safon, que és el seu entrenador, també ens acompanyarà i ens analitzarà dies abans de que s'iniciï aquesta competició, com ho preveu, com ho veu i, sobretot, com està el vestidor amb aquesta experiència, amb aquest desig, anhel d'anar al campionat d'Espanya.
0: Doncs segur que ho viuen bé, amb nervis, suposo, però deuen estar engrescadíssims per aquesta oportunitat i per poder competir a aquest nivell. Et sembla si fem un repàs dels resultats que tenim del cap de setmana?
1: Doncs som-hi.

0: Posem en ordre els resultats d'aquesta jornada. Cada cop queda menys perquè finalitzi la temporada, però encara tenim alguns marcadors. En hoquei patins, Tordera 4, Oxigen Patiu, que inclús Sant Quat masculí 2.
1: Els santquatencs es veuen superats per l'equip local.
0: A més, tancaran la temporada aquest dimecres. Havien de jugar aquest cap de setmana, però s'avança el partit a les 9 del vespre al PAF 2 de la Rambla del Celler. Jugarà el Patiu Hoquei Sant Quat davant el Reus Deportiu B, que és campió, que no pot pujar a Hoquei Lliga perquè té el primer equip a la màxima categoria estatal, però serà una manera ja final d'acomiadar una temporada dura per l'equip d'Andy Colaiani, que finalitzarà avant penúltim, però amb la salvació a la butxaca. En futbol, Terlenca 0, Sant Cugat masculí 2.
1: Els vermell i negres trenquen una mala ratxa i dependran d'una carambola la darrera jornada per jugar la fase d'ascens a la Lliga Elite.
0: Doncs haurà d'esperar la derrota de 4 equips, guanyar ell, per tant, veurem si és possible, de moment bastant complicat. En hoquei herba, júnior femení 5, polo 2.
1: Els blau i negres derroten contundentment el conjunt barceloní.
0: Més hoquei herba, júnior masculí 5, Egara 2.
1: Els blau i negres golegen els agarencs i encara mantenen opcions d'entrar per a la final a 4 pel títol.
0: I per acabar, més futbol sala, Olímpia Foresta 4, Mataró 0.
1: Els forestans derroten el Mataró i segueixen a la quarta plaça. Escolta, Joan, abans d'acomiadar-me, que ara jo estava recordant quan ens explicaves aquesta lluita que tenen des del rugbi Sant Cugat per pujar a divisió d'honor, que escolta, que el Girona ens va costar molts anys, que vam estar en aquestes fases també per pujar a primera divisió. Hem aconseguit dues vegades, vam tornar a baixar. Ahir esperem que ens acompanyin els resultats també d'avui. Vull dir que tot s'aconsegueix.
0: Això és una falca gratuïta del Girona per donar ànims al Girona, clar, que aquest vespre juga al camp del Rayo Vallecano.
1: Clar que sí, que estem allà doncs, esperant sumar 3 punts,
0: molt
1: que ens fan molta falta.
0: Ho has dit amb veu baixa, però heu jugat la Champions, eh?
1: I tant,
0: ah,
1: i tant.
0: Ah, i amb un Sanquatenc, David López, marcant el primer gol de la història.
1: Sí, senyor, i fins i tot semblava que podíem disputar la Lliga aquella sí. temporada. Així que ànims al rugbi, perquè, com es diu en castellà, faré una traducció així en català, no? Qui la segueix, l'aconsegueix.
0: Correcte.
1: Així que
0: s'ha de persistir en el món de l'esport.
1: Vinga,
0: gràcies, Alba. Fins ara.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I continuem endavant a l'Esport en marxa i ara toca parlar d'hoquei patins i concretament del primer equip femení de l'Oxigen Patiu, que inclús Sant Cugat, que en el darrer partit acomiadava una jugadora, la capitana, 8 temporades al capdavant d'aquest primer equip, però que segurament jugarà al segon equip, al Nacional Catalana. Anem a parlar amb Laia Paredes. Laia, molt bon dia. Ha costat molt això o no?
2: Al final són moltíssims anys. Vaig arribar aquí a Sant Cugat sent un equip de Nacional, el vam pujar, l'hem mantingut durant 7 temporades i, ostres, deixar com aquest projecte una mica enrere és molt complicat, però també doncs, al final doncs, la vida són etapes i de vegades doncs, toca aquest pas enrere.
1: Amb què et quedes d'aquests 7 anys? Suposo que molts records, però moltes persones i algunes molt amigues, no?
2: Ostres, sí. Sí, al final em quedo com amb el sentiment de club. Vull dir, crec que vaig arribar al Sant Cugat i no em pensava que tornaria a dir que un club seria a casa. I amb el Sant Cugat ho estic sentint, no? Llavors, jo crec que principalment em quedo amb això, i després doncs, amb totes les persones, òbviament, que m'han acompanyat durant aquests 8 anys i les que s'han quedat, que jo crec que això són com les més importants.
1: Mm. Quin futur li augures a l'equip de cara a temporada vinent?
2: Jo crec que el Borja i el club estan fent un projecte molt ben formulat i que és un equip que pot arribar molt bé, que si es treballa i li dones com aquestes estratègies que són unes nenes que ho veuen tota la pista, que tenen molt camí encara per fer i que és un projecte que a llarg termini jo crec que pot donar molt bons fruits.
1: I ara, jugant amb el segon equip, què n'esperes?
2: Aviam, al final, òbviament, a mi m'agrada el hockey, m'agrada competir-ho, però sí que és veritat que el nivell de pressió, d'exigència, d'una hockey lliga, doncs al final doncs, acaba passant una mica de factura i jo crec que doncs, reduir això cap a un Nacional Catalana doncs et posa aquesta pressió aquesta exigència tan alta, però alhora també doncs, competeixes igual que no és una mala categoria i òbviament doncs anem a parlar el màxim objectiu, no? Llavors, però sense aquesta exigència i aquest compromís.
1: Per acabar, no deixes d'estar vinculada a l'hoquei patins, en tot cas aniràs seguint el primer equip i et veurem pel pavelló, perquè a banda d'això també, com dèiem, hi ha molt vincle i es va demostrar, per exemple, vaig ser partícip del bon rotllo que hi ha amb el primer equip, sobretot en aquesta competició europea, no?, que veu jugar.
2: Sí, vull dir, els he dit que em tindrem tota la partit a casa, la seguiré veient, la seguiré. Espero també ser com un pilar per elles, encara que no estigui dins de l'equip, però les seguiré veient els entrenaments i espero que sàpiguen que poden comptar amb mi tot el que vulguin i que tenen el meu recolzament 100%.
1: Molt bé, doncs, Laia Paredes, excapitana del primer equip del Patí Hoquei Sant Cugat, ara amb el segon equip. Gràcies, com sempre, per les teves paraules, per sempre aquest contacte fluid i ràpid. I bé, a gaudir de l'hoquei, ara amb el segon equip, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continuem el programa Esport en marxa i ara ho farem parlant d'una molt bona notícia per l'handbol Sant Cugat, i és que per tercera vegada a la seva història l'equip cadet disputarà la fase prèvia del Campionat d'Espanya. Aquesta fase sector serà a Alacant del 15 al 17 de maig i tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu entrenador, l'Eloi Safont. Eloi, molt bon dia.
2: Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Bé, suposo que dir que sou, esteu entre els quatre millors clubs de Catalunya, només superats per Barça, per Granollers, també esteu allà amb Bordils, no sé què suposa per vosaltres.
2: Bé, Joan, són molts anys de feina, la veritat. Sempre hem estat allà en punt d'entrar-hi, a punt d'entrar-hi. Ho hem aconseguit molt poques vegades, això diu molt de la feina que hem fet aquests anys a la base, i per fi ho hem aconseguit. Molts anys de pica pedra, i cal felicitar totes les generacions que ho hem intentat. Aquesta és la que ho ha aconseguit, és la que ha marcat el camí. Esperem que sigui més sovint que puguem arribar a aquests tops 4, i per fi ho hem aconseguit. Tanta feina, doncs, ha valgut la pena. La veritat és que estic molt, molt content pel grup, molt content, i esperem que sigui més sovint, la veritat.
1: Bé, ara ja heu fet el pas, podríem dir, definitiu per fer història, que és arribar en aquest top 4, i una competició que es disputa a Alacant del 15 al 17 de maig, i tindrem al davant Agustino, Santequera i Maristes Ademur. Seran campions per accedir al Campionat d'Espanya. Això ja són paraules majors, no?
2: Sí, bueno, ja, això ja es complica molt més, no? Ja estem parlant de que jugues contra el campió de València, que és molt dur, el campió de Múrcia, que també serà duríssim, més el tercer d'Andalusia, que són uns nivells força alts. Bueno, ara ja són detalls, són moltes coses, ho hem de treballar bé, nosaltres ho lluitarem, és molt difícil, mai s'ha aconseguit, però aquesta és la il·lusió que tenim, i aquesta il·lusió no ens la treurà ningú. Llavors, anem a treballar-ho bé i aviam què aconseguim.
1: Què destacaries del teu equip? L'esperit de lluita, de superació, el bon rotllo que hi ha dins i fora de la pista? No sé, perquè a vegades, quan equips aconsegueixen aquests reptes, aquestes fites, no només cal posar el focus en el nivell esportiu.
2: Aquí has donat la tecla, Joan. La veritat és que no en destacaria el grup tècnicament. Sí que són jugadors que tècnicament destaquen, però és la clau al grup humà. La veritat és que la química que hem creat amb tot, amb l'entorn, amb famílies, amb els nanos, jo amb ells, tot l'estat tècnic, crec que és la clau. És la clau. Aquí dones amb la tecla que fa que al final puguis aconseguir-ho. Porto molts anys amb això i he tingut grups molt bons tècnicament i no hem arribat en aquell, no? Però en aquell moment, aquest èxit. Però sí que és veritat que si aconsegueixes aquesta química, tot és molt més fàcil, la veritat.
1: Per acabar, Eloi, a nivell d'entrenador, quan veu aconseguir aquesta classificació, no sé els nanos, no sé quin és el discurs, quin és el missatge que tens cap a ells, tenint en compte que encara, doncs, queda el més maco perquè arribi, no?
2: Bueno, literalment el primer que els vaig dir és que eren història del club, no? Que eren un exemple i que, bueno, que havien de seguir així i que res més, que havien de disfrutar d'aquest moment, gaudir de l'experiència, i que res més, que eren història del club i era un exemple a seguir per la resta.
1: Molt bé, Eloi Safont, entrenador del cadet masculí de l'handbol Sant Cugat, molta sort per aquesta fase prèvia al sector del Campionat d'Espanya, a Alacant, del 15 al 17 de maig, Agustino Santequera i Maristes Ademur, rivals, s'ha intentat quedar entre els primers, entre el primer classificat, per assolir aquest Campionat d'Espanya, que ja seria història. Però com tu molt bé deies, la història ja l'heu fet. En més de 50 anys, doncs només 3 equips han estat capaços d'arribar fins on heu arribat vosaltres. Que vagi molt bé i moltes gràcies per aquests minutets en directe aquí a l'Esport en Marxa.
2: Gràcies, Joan, per fer-nos veure a l'handbol. Gràcies.
1: Fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que el Faves Contades segueix. I ara escoltarem Anna Rosales, infermera del CAP de Sant Cugat, amb una experiència de fa més de 30 anys. Demà és el Dia Mundial de la Infermeria i qui millor que ella per explicar el que és ser infermera a casa nostra. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.
0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
3: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del municipi.

0: ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una data per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Per això, al Faves Contades, volem posar rostre i veu a aquesta professió a través de la història i l'experiència de l'Anna Rosales. Ella és infermera del Cap Sant Cugat des de fa 34 anys. Especialitzada en infermeria comunitària, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a l'atenció de proximitat i al treball amb la comunitat. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: 34 anys d'experiència, ara ho dèiem, es diu aviat, però deuen haver donat per moltíssim.
1: Sí, sí, ha donat per molt, déu-n'hi-do.
0: Recordes què et va portar cap al món de la infermeria?
1: Doncs mira, vaig tindre una entrada, no va ser de bones a primeres, jo vaig, a nivell familiar, vaig tindre la malaltia del meu pare, i vam tindre una... li atenia una infermera, l'Antònia, doncs que jo vaig veure aquella proximitat, aquelles cures, aquell estar amb el pacient, i no tan sols estar amb el pacient, sinó també estar, fer un recolzament a la família, no? A l'acompanyament, i això a mi em va arribar molt.
0: I la teva família com ho va viure, que arran d'aquesta experiència, aquest vincle amb l'Antònia, no? Que va estar al costat del teu pare, tu decidissis fer el pas i estudiar infermeria.
1: Doncs ho vam viure bé, perquè vam veure que en un moment crucial, doncs, per la nostra família, un moment dolorós, doncs vam tindre un acompanyament molt important, que va ser una infermera.
0: Ho dèiem al principi, tu ets al CAP de Sant Cugat des del 1992, ara abans d'entrar estàvem xerrant una mica des de que es va obrir el CAP. Com era la sanitat i l'atenció primària en aquell moment?
1: Home, afortunadament ha millorat molt. En els principis de l'any 92, doncs va ser quan es va començar a posar les primeres pedres del que entenem avui, doncs, per l'atenció primària. Als anys 80 va ser quan es va començar a ordenar el territori amb àrees bàsiques de salut. Es van començar a formar els equips d'atenció primària. I a partir de l'any 92 és quan es comença a portar a terme totes aquestes reformes.
0: Déu-n'hi-do, doncs, des d'aleshores. Quan mires enrere, no? Sí. Fas aquesta mirada quan tu vas començar aquí al CAP Sant Cugat, què és el que més ha canviat de la professió en aquests més de 30 anys?
1: Doncs la professió ha canviat cap a un model més autònom, més comunitari, més estructurat, s'ha reforçat la prevenció, l'educació sanitària, i també s'ha incorporat l'evidència científica a la nostra pràctica diària. Jo penso que això és molt important, perquè no es fan les coses perquè sí, perquè sempre s'han fet així, sinó que hi ha una evidència, doncs, que això funciona i es fa d'una manera determinada.
0: Tu quan vas començar la teva primera etapa ho vas fer

0: treballant en odontologia, fent revisions a les escoles.
1: Sí, sí.
0: Com van ser aquells inicis?
1: Home, van ser inicis com que tot començava de nou, s'estructurava l'equip i, a més, doncs, a les escoles que hi havia en aquell moment aquí a Sant Cugat, doncs vam començar fent les revisions bucodentals, fent molta incidència amb tot el que era la higiene bucodental, fèiem xerrades, explicàvem els beneficis, doncs, de tindre les dents ben raspallades, explicàvem com s'havia de raspallar. Molt bé, jo guardo bons records d'aquella època.
0: Però clar, els anys ja van passant, les trajectòries laborals canvien, tu vas passar a consulta i a les activitats comunitàries. Mm. Què és el que et va connectar tu amb aquesta branca de la infermeria, més comunitària?
1: Doncs, mira, les infermeres d'atenció primària som una peça clau, penso, en el sistema de salut català. I dins del CAP la nostra activitat se centra en la cura de les persones, de les famílies i de la comunitat amb diferents etapes de la vida i situacions. Llavors, realitzem un paper determinant amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. I jo penso que una cosa que és molt important és fomentar l'autonomia i fer educació sanitària encarada cap a l'autocura de les persones. Que un mateix sàpiga, doncs, la malaltia que té i què ha de fer, doncs, ja que té la malaltia, doncs, com no anar pitjor, o si no la té, doncs, millorar la seva salut o mantindre-la.
0: Aquest paper actiu, d'alguna manera, no? També del pacient, d'empoderar-lo perquè formi
1: Exacte.
0: Part del tractament o,
1: sí.
0: o de la prevenció. Hem parlat, no?, d'una branca, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta infermeria comunitària. Mm-hmm. Per si algú no sap exactament què és això, com la descriuries?
1: Doncs jo descriuria que som, com les infermeres de primària, diria que som assessores directes de les persones, de les famílies i de la comunitat amb tot allò que fa referència als hàbits generadors de conductes de salut o en l'atenció directa també a cures de salut. Fixa't que sempre insisteixo molt en que no només és amb el pacient, sinó que també són les famílies. Vull dir, i la comunitat, i els individus, i no només en el moment en el que estàs malalt, sinó en moments que tens salut, les coses que has de fer per evitar estar malalt, no? I aquest abordatge el fem les infermeres de comunitària atenent a diferents grups d'edat, com no és el mateix, doncs la vellesa, que la infància, que l'adolescència, que la maduresa. I fem també un abordatge, doncs, poblacional a nivell global i en grups d'especial vulnerabilitat. I, bueno, realitzem tasques de planificació, organització, formació, docència, educació i avaluació i recerca.
0: Ara parlaves d'aquesta proximitat, no?, del pacient, i deies, i no només el pacient, sinó també la família que l'envolta. La figura de la infermera també té aquesta visió, jo crec, des de la població en general, d'aquesta proximitat, no?, de confiança. Com d'important és aquesta proximitat amb el pacient i la seva família?
1: Jo crec que és molt important. És important establir uns vincles, doncs, clar, els vincles no es fan de bones a primeres, no? Però vas establint vincles, vas coneixent... Sobretot nosaltres, des de l'atenció primària, clar, a l'atenció hospitalària coneixes el pacient que està en el teu entorn, en un entorn determinat, que és un hospital. Nosaltres coneixem el pacient en el seu entorn, a casa seva, en el seu nucli, rodejat de la seva família, qui és el cuidador principal, qui... vamos, en el seu entorn.
0: entres gairebé a la seva intimitat d'alguna manera. Sí. Abans dèiem que fa més de 30 anys que ets al cap de Sant Cugat. Mm. Com és aquest vincle que es crea amb els pacients i les famílies després de 30 anys al territori? Perquè potser algun que vas posar les primeres vacunes t'ha portat les seves criatures.
1: Sí, he vist
0: créixer alguna família.
1: Sí, sí. No, a veure, he vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més, però arribem hasta on arribem i la malaltia doncs segueix un curs que... però està acompanyat i tindre un, com dic jo, entre cometes, una Antònia com jo vaig tindre...
0: No té preu.
1: No té preu.
0: Ha canviat molt la realitat dels pacients i de la comunitat, no?, de la població en aquestes tres dècades?
1: Doncs imagina't, jo quan vaig començar aquí a Sant Cugat, l'any 92, ho vaig estar mirant, però aproximadament hi havia 40.000 habitants. Hi havia un sol cap, que era el cap d'aquí de la mina... Uh-huh. I ara tenim quasi bé a prop de 100.000 habitants. Vull dir, hi ha hagut un salt poblacional molt gran. Amb tot aquest temps, segons ha anat creixent la població, s'han anat obrint, doncs es va començar amb el cap de Valldoreix, el consultori de la Floresta, el consultori de les Planes, i l'últim que es va obrir va ser el cap del Turó de Can Mates. Vull dir que hi ha hagut canvis importants i la societat ha canviat des d'aquell any 92. La globalització, moviments migratoris, una sensibilització mediambiental molt més important i, sobretot, jo penso que també ha sigut les tecnologies, no? La informació, l'accés a internet, vull dir, l'any 92 això era ciència-ficció. Vull dir que sí, hi ha hagut canvis importants.
0: La societat coneix prou bé la feina que feu les infermeres i relacionat amb si la coneix, si la valora prou?
1: Jo penso que en general... es coneix, jo penso que, doncs, com el programa que estem fent avui, Alba, és molt important que ens donguem a conèixer. Vull dir, un coneix moltes vegades quan té una experiència. Penso que tots, absolutament tots, pràcticament tots, tindrem una infermera en la nostra vida. Vull dir, necessitarem d'una infermera. En uns moments millors, pitjors, però tindrem al costat una infermera, no? I llavors, socialment, doncs, per molt... Encara hi ha gent que pensa que som unes ajudants, unes secretàries, però, bueno, jo penso que això en els últims anys ha anat canviant força i espero que canviï més.
0: Això potser més la gent més gran i la gent més jove té una altra visió i fins i tot dins del col·lectiu mèdic ha canviat aquesta visió de la professional de la infermeria.
1: Sí, i tant. Jo, a veure, nosaltres aquí en el nostre centre, amb els metges, és un treball en equip, vull dir, treballem, cadascú aporta la seva part de coneixement amb la cura del pacient. Vull dir, no tenim una rivalitat, no?
0: Cadascú amb la seva parcel·la.
1: Cadascú té la seva parcel·la.
0: En un món laboral que canvia tan ràpid, Anna, què t'ha donat al cap de la mina perquè t'hi hagis quedat? I abans em deies, ja veig la jubilació gairebé, no?
1: Sí, clar, ja em va tocar tota
0: la vida laboral
1: sí.
0: Aquí.
1: Sí, bueno, jo m'he sentit valorada en el meu centre de treball. He tingut possibilitats de creixement, de formació, i sempre he tingut una comunicació oberta, no?, amb quasi tots els meus caps, no? He pogut dir el que pensava i se m'ha ofert, doncs, tot un ventall de possibilitats amb el que jo... Clar, les experiències saps que sempre són molt personals, no? Jo personalment m'he sentit valorada.
0: Parlaves de l'Antònia, sí, que és la teva infermera de, de referència, possiblement algú tingui l'Anna com la seva infermera de referència. Amb 34 anys de professió, deus haver vist de tots colors. No sé si hi ha alguna història d'aquelles que, evidentment, quan un és professional ha d'intentar posar certa distància, però tots som persones. Sí. No sé si hi hagi algun moment d'aquells que tu, quan et jubilis, te l'enduràs gravat a la memòria.
1: No, són molts moments que me'n porto gravats perquè, clar, he vist moltes situacions de vida, felices, no tan felices, coses que han acabat bé, coses que podien haver acabat millor, però sí, sí, sobretot a l'agraïment dels pacients, saps? Aquestes mirades, aquest reconeixement, no?, que quan et veuen... Veus que els importes, no? Que et veuen i diuen gràcies, gràcies a tu, que no sóc jo, vull dir, és tot un sistema, tot una xarxa de professionals, però veus la cara visible, no? El que dèiem, no? I sí, sí, això t'enriqueix a nivell personal també, vull dir, porta... satisfacció, satisfacció.
0: I el més difícil, perquè treballar amb persones és el més complicat que hi ha a la vida, Parlem de moltes coses difícils, però treballar amb persones és del més difícil.
1: Sí.
0: I vosaltres treballeu amb persones que, a més, en moltes ocasions estan en un moment de vulnerabilitat. No?
1: Sí, sí, sí. Home, pensa que l'impacte emocional que té doncs, aquesta exposició, per molt que tu diguis, bueno, jo estic aquí, arribo a casa, no és tan difícil com canviar-te de roba, vull dir, són coses que t'arriben. I són situacions d'alta complexitat, d'estrès, situacions d'incertesa, situacions en què s'ha d'actuar ràpid... tot això impacta. Has de regular molt bé les teves emocions.
0: Necessiteu suport, suposo, també les persones que us dediqueu a la infermeria i a la medicina en general. Hi ha hagut moments, segur, que no han estat dolços, amb el cap la pandèmia, que potser ha sigut dels moments més complicats recentment a nivell de societat en general, però especialment per les persones que us dediqueu a la cura i a la salut dels altres. Tu has tingut algun moment que diguis jo plego, això no puc més?
1: No, perquè és que no et donava temps ni a pensar, però el Covid va suposar l'exposició a una situació d'alta complexitat, estrès, una situació d'incertesa, no sabíem ben bé, perquè si recordes, cada dia la situació canviava a pitjor, deies, però això pot anar pitjor? Pues sí, pot anar pitjor. Llavors veies pacients amb situacions molt greus de salut i, clar, era estrès per lo que passava i també per lo que et podia passar a tu i lo que podies portar tu a casa teva. En aquells moments no sabies l'impacte que podia tindre la malaltia i amb tots els companys va tindre un impacte força gran. Més que res, a veure, nosaltres veníem a treballar cada dia, ningú va faltar cap dia a treballar. I, clar, era l'estrès, vull dir, sentir les notícies, sortir al carrer, veure que no hi havia ningú, va ser difícil, però en cap moment vaig pensar, ho deixo. No, vaig pensar, bueno, m'ha tocat... Aquí, hasta on això algun dia s'acabarà, i efectivament, afortunadament, es va acabar.
0: Quins són els reptes que creus que té avui dia per endavant la infermeria?
1: Home, mira, jo penso que hi ha diversos reptes, no? Però per mi, personalment, un dels reptes més importants és l'atenció a la dependència, a la cronicitat. Sobretot afrontar l'envelliment de la població. Jo, per exemple, parlo per mi, sóc d'una generació que era el baby boom, no?, els anys 60, doncs que és tota una població que ara doncs ja va entrant en una edat, no? I veus que la piràmide, saps això que es diu?
0: La piràmide, pagoda.
1: Exacte, la piràmide poblacional doncs s'està invertint. Vull dir, vam passar els anys 60 de tindre una base molt àmplia, a que ara aquesta base ha minvat i de cop ens trobem doncs amb l'envelliment de la població, amb tot el que comporta, no? Dependència i de més, no? Aquí jo et comentava abans que nosaltres tenim aquí al CAP molts pacients de 100 anys, de 101, 102, 103, que en moltes ocasions els cuidadors són els seus fills, que tenen 78, 79 anys, vull dir, són avis que estan cuidant altres avis, vull dir, és un repte important. Entre, per mi és un dels més importants. Penso també que la transformació digital, no?, és un repte també molt important. Adaptar-se a la intel·ligència artificial, a les noves eines digitals, sobretot per millorar l'eficiència i la qualitat de les cures, i el lideratge i els rols d'infermeria, no? Enfortir el lideratge infermer i, bueno, que entrem amb els comitès de bioètica i de més.
0: Parlàvem ara de la gent gran, parlem ara de la gent jove. Segur que has vist molta gent debutar, eh?, en la professió d'infermeria.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Algú que ara s'està plantejant, mira, estem a punt s'estan preparant la gent per la selectivitat, segurament, molts ja saben què triaran, no? Per aquelles persones que comencin el grau d'infermeria o estiguin a punt de graduar-se, què els hi diries? No sé si consell, perquè els consells a vegades poden sonar com pretensiosos, no? Però des de l'experiència, què els hi diries?
1: Home, jo els hi diria que... a veure... És, sobretot, si tu ja tens una llavor que és que t'agrada la cura, veus la importància de la feina, et sents... I després, mica en mica, quan vagis estudiant, aniràs veient cap a quin camí, perquè l'infermeria té camins molt amplis, tens camins des d'investigació, tens el camí de fer urgències, tens el camí d'hospital... Vull dir, tens un ventall molt ampli, no? I a partir d'aquí, doncs, mira, jo penso que és important integrar nou talent, fomentar el lideratge de les infermeres joves... i adaptar la professió als canvis que van havent, no?
0: Per acabar, Anna, perquè ja estem fora de temps, justament des de Mutua Terrassa s'incita a la investigació de les infermeres. De fet, hi ha un concurs que ja té més de 30...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
1: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
3: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El nostre convidat d'avui és Tijan Conte, president de l'Associació de Joves Africans de Catalunya i veí de Sant Cugat des de 2023. Provenent de Gàmbia i després de viure en diverses ciutats de Catalunya i Europa, ha convertit la seva experiència migratòria en una eina de transformació social. Compromès amb la joventut, la cooperació i l'economia social i solidària, treballa per crear oportunitats tant aquí com a l'Àfrica. Avui coneixerem la seva història vital i els reptes i projectes que impulsa des de la JAC. Com estàs, Tijan?
1: Molt bé, encantat.
0: Vas néixer a Niamanari.
1: A Niamanari, sí.
0: Ahà, a Gàmbia. Però tu has crescut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n recordes quan vas marxar de Gàmbia?
1: Sí, vam marxar, bueno, conjuntament amb ma mare, que ens va portar aquí el meu pare, quan tindria uns 8-9 anyets.
0: I tens records d'aquests primers anys de vida allà a la teva ciutat natal?
1: Sí, sí, sí, tinc records. Hi ha molts que ja s'han esborrat, no?, o que estan allà, però que no els tinc ja presents, però sí que en tinc molts que sí. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Tu has viscut a ciutats com Vic, Olot, Manresa, Dakar, Oslo... Què és el que t'ha portat a fer tots aquests canvis?
1: Sí, bueno, per vivències o experiències de la vida, no?, que a nivell familiar, doncs, a l'Àfrica ja hem estat visquent, o hi he estat visquent, i aquí, diguem-ne, a Catalunya ens hem anat movent en diferents llocs, i alhora a nivell europeu m'he mogut en algun moment, i bueno, és el que m'ha portat tot això, poder estar en diferents ciutats, o haver estat en diferents moments en diferents ciutats.
0: L'any 2023 tu arribes a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Què és el que et porta a fer aquest pas i com ha estat la teva adaptació a la ciutat?
1: Sí, bé, va ser una experiència nova, no, per mi. Estic amb una parella amb la que ens estàvem coneixent a la Garrotxa i, bueno, també amb una situació en la que jo he estat durant molts anys, bueno, porto molts anys amb una pancreatitis crònica. I, bueno, ella també, al veure la meva situació allà a la Garrotxa, doncs em va decidir també donar un cop de mà per veure de quina forma podíem millorar aquest estat. I, bueno, això també va ser un dels motius que ens va fer moure'ns cap aquí. I alhora per la JAC, no?, també, perquè, bueno, estàvem en un moment en què també volíem donar-li un impuls i, bueno, va ser per diversos motius que vam decidir, doncs, moure'ns cap aquí.
0: Mm. La teva família continua molt vinculada a... entre Catalunya i l'Àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Esteu repartits. Aquí a Catalunya, qui tens?
1: Aquí a Catalunya tinc els pares, per sort, i els germans i germanes que han nascut aquí, a Catalunya.
0: Quants germans?
1: Són 5 germans en total, nosaltres.
0: I està vivint a on, la família?
1: A Vic.
0: A Vic.
1: Sí.
0: I a l'Àfrica, qui tens?
1: A l'Àfrica tinc una germana gran, tinc l'àvia, els cosins, tinc, diguem-ne, tota la resta de l'arbre genealògic, no?, que encara segueix allà.
0: I, per tant, la relació és... es manté amb freqüència? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, normalment, sempre que podem, no?, sempre que es pot, anem a visitar-los, anem a veure'ls, i en el meu cas... no, una miqueta que quan fem viatges o de cooperació o una mica de projectes, doncs també puc passar a veure'ls. I, bueno, és com que està en aquests dos mons, no?, d'alguna forma.
0: Precisament és el que et volia preguntar. Com sí. Es viu aquesta realitat entre dos mons? Perquè el teu sentiment, quan persones com tu de vegades es pregunten d'on som, no?
1: Sí, sí. És difícil perquè, bueno, a vegades en l'etapa, no, de creixement, que és com que vius... no, de portes endintre de casa, és una cultura, és un idioma, és una forma de fer africana, no? I de portes en fora, no, és l'occidental, les amistats, és l'escola, és un altre idioma, vull dir, has d'estar, no, convivint com el que diem, no? No ho és, però és com estar en dos mons paral·lels alhora, no? I això, doncs, mentre vas creixent, t'has d'anar muntant la teva identitat pròpia alhora, no? En la que has d'anar tocant o agafant el que tu millor creus que has d'agafar de cada part per formar-te el teu jo. I, bueno, és a vegades és complicat perquè no saps qui agafar o no, se t'estira de cada banda i, bueno, per això alguns de nosaltres, com afrodescendents, que ens diem, doncs, hi ha dificultats, sobretot a l'etapa de l'adolescència. Sí. Mm.
0: Tu vas estudiar comerç i màrqueting, comerç internacional... Quan vas descobrir el teu interès per l'economia social i solidària?
1: Sí, bueno, va ser una mica... Perquè pel comerç era... vaig estudiar-ho més que res per no buscar vies de com poder ajudar la família, no? I una de les que jo pensava que seria, doncs, emprenent algun negoci, que fos la via per poder donar un cop de mà a la situació familiar. I, bueno, va ser un punt que bueno, m'agrada explicar-ho perquè va ser amb una excursió a la Garrotxa, a la Fageda d'en Jordà, que, bueno, vaig descobrir el projecte de la Fageda i per mi va ser com, no, ostres, és molt maco, no?, com es pot trobar una via o una fórmula de poder, no, a través, utilitzant el comerç o l'economia en si, però mirant-lo d'enfocar per resoldre problemes. No? Per
0: expliquem mi... a la gent el per què, perquè, clar, potser no ho sap tothom, que en aquesta empresa sí. Doncs, hi ha la participació de treballadors sí. Que tenen discapacitat.
1: Sí,
0: no?
1: Hi ha diversitat funcional, exacte. Hi ha síndrome, persones amb síndrome de Down, etc. Uh-huh. No? I bueno, això per mi va ser com, ostres, és molt maco, no?, que a vegades no totes les empreses s'enfoquen en poder donar una oportunitat a aquestes persones i que hi hagi un col·lectiu o una organització que s'enfoqui en poder crear un producte i poder, doncs, amb aquesta via donar-los feina o donar-los un lloc de treball, per mi era molt important. I alhora que, bueno, ho traslladava molt en la meva inquietud en aquell moment, no?, que era que molt de jovent no havia tingut la sort que jo havia tingut que m'han portat cap aquí, o precisament el que va passar el meu pare, que va haver de fer el camí clandestí, que li diem, per venir cap aquí, i bueno, arriscant la seva vida, no? I el principal motiu en molts d'ells és això, la busca de feina. I bueno, per mi era com una mica de connexió amb tot això.
0: O sigui que el projecte de la Fageda va ser inspirador per a tu.
1: Absolutament. Sí.
0: Has treballat en sectors diversos, des de la indústria fins a la gestió de projectes, a la dinamització juvenil. Quina d'aquestes feines et fa sentir més realitzat? Amb quina et sents millor?
1: Jo diria que tot el que és el treball amb el jovent, no? Em sento molt més identific. Sé que he treballat en molts àmbits de les indústries, diguem-ne, sobretot per això, no? Perquè per la meva condició també, amb el tema que he d'explicar la pancreatitis, no em permetia poder tenir, diguem-ne, una estabilitat, no?, amb una feina, no?, i això se'm complicava molt. Per això sempre, doncs, malauradament, m'havia de treballar amb ETTs, en els que, bueno, si tenia els atacs, doncs, mira, em posava de baixa, no afectava l'empresa directament, sinó que, doncs, m'afectava a mi, perquè no cobrava. Però almenys això em permetia que l'empresa, doncs, em pogués sostenir una mica més, no? Però si treballés per empresa bastant de baixa, al final no surts a compte d'alguna forma. I per això he estat en molts tipus, no?, d'indústria, moltes empreses, però tot això a vegades ha sigut més que res per sobreviure. I el poder o el tenir l'oportunitat de poder treballar com, tant en l'etapa de dinamitzador com en projectes amb jovent, per mi era, no?, el que, ostres, puc aportar el meu granet de sorra a la societat d'una forma que jo crec que realment és el que em toca.
0: Sovint expliques que de petit somiaves ser emprenedor i ajudar la teva comunitat. Quan vas començar a veure possible aquest objectiu?
1: Sí, va ser, bueno, els primers anys era com molt, sempre m'he sentit com un somni, no?, com molt de somiar truites, amb tota la circumstància, no?, en la que estava, era com que... Sí, tens una mica somiatruites, perquè tens uns somnis que és molt difícil, molt, que puguis, amb les condicions, etc., que puguis arribar, no?, a realitzar. Però, bueno, no sé, a vegades la vida dona voltes i bueno, a poc veus que aquest somni la gent s'interessa, o hi ha gent que li crida l'atenció i et dona un cop de mà perquè el puguis arribar a complir, i a poc, no?, vas... com fent aliances, com vas teixint xarxa, i veus que a poc, oh, poder, no?, en algun moment, podríem, sol impossible, però no, ajuntant-me amb tots aquests col·lectius que existeixen, d'organitzacions, de persones, poder pot arribar el dia, no?, en què unint tot això que hem anat enxarxant al llarg dels anys, doncs podem arribar a construir aquest somni.
0: La migració és una experiència que a tu t'ha marcat profundament. Ara parlaves de com ho va haver de fer el teu pare, com ho ha fet tanta gent, no? De manera clandestina, jugant-se la vida.
1: Sí.
0: Com ha influït en la teva manera d'entendre la societat i aquest compromís social?
1: Sí, bé, per mi ha sigut algo molt present, no?, des de petit, tant amb la història del meu pare com amb la de molts amics al voltant que havien vingut d'aquesta forma, no?, i que m'explicaven les experiències que havien hagut de passar per arribar aquí. El fet és que, a part d'això, doncs jo hi va haver una època en la que, bueno, a Manresa, després de la crisi, diguem-ne, econòmica, en aquella etapa, vam passar unes etapes molt complicades en què el meu pare, doncs, no tenia feina, ma mare tampoc, i, bueno, teníem dificultats a nivell familiar. I el meu pare ha de marxar també per veure si trobava feina en família, que tenim també repartida per França. I a mi em va tocar, va ser com, ostres, no?, des de petits va haver de sortir al poble per donar-me un cop de mà, i ara, amb l'edat que tinc també, no?, què puc fer-hi jo, no? I, bueno, molts de nosaltres, o de joves afrodescendents, alguns van anar a Anglaterra, alguns... Aquella època va ser això, no?, d'anar a buscar poder feina a altres llocs, no? I una amiga estava a Noruega, i, bueno, que era un amic proper d'allà a Manresa, i, bueno, vaig decidir, mira, m'aniré, sí, a veure si a provar sort per allà. I això em va portar que jo, al no tenir nacionalitat espanyola tampoc, no tenia permís de residència. Era molt jove també i ja hi havia molta desconeixença pel mig. Vaig arribar allà i bueno, no, amb aquest amic no ens vam acabar de trobar, perquè ell s'havia marxat a una altra part del país. Jo estava allà a la capital on vaig arribar. I tot això em va portar que estar-hi un temps, però de forma il·legal, d'alguna forma, perquè no era ciutadà d'allà i tampoc sóc nacional, no, espanyol. I tot això, al perdre els meus documents, se'm va agafar i se'm va deportar a Gàmbia, no? Sí, perquè, bueno, tot allò va ser culpa meva, ja et dic, reconeixent-ho, i és així. Però era molt jove i molt inexpert en tot. Llavors això, l'estar allà a Gàmbia deportat, em va fer com que, no?, quedar-me allà com un jove més allà, com si no hagués estat aquí. Vaig estar-hi un any visquent com tota la, no?, com el reste de jovent, i veient, no?, les dificultats o les mancances, o en adonant-me de les oportunitats, sobretot, que tenia aquí, no?, valorant molt el que tenia, que en aquell moment no havia fet. I tot allò em va portar a, ostres, a entendre la realitat, no?, del per què poder el meu pare va decidir sortir d'allà, del per què molts joves decideixen, no?, emprendre el camí. Jo, fins i tot jo mateix, va arribar el moment de pensar, ostres, tu ara agafaries aquest camí, no?, del desert, o d'agafar una patera per tornar un altre cop allà. No, tot això va ser coses que em van passar, que va ser com... van fer entendre una mica més, no?, aquesta realitat. No?
0: I com vas tornar?
1: Al final, amb l'ambaixada, a través de molts tràmits, no?, al final se'm va permetre, doncs, amb un visat de retornada, poder tornar aquí i poder recuperar el meu NIE, diguem-ne, permís de residència estranger. I això va ser com l'aventura aquesta, que va ser com un punt d'inflexió en la meva vida, no?, de dir, ostres, adonar-me de tota la realitat, de tot el que passa, i això em va portar com accentuar-me molt més, no?, ficar-me en aquest món.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Tu a Sant Cugat no fas gaire, no fa gaire que hi ets, que hi sou, amb la teva parella, de fet,
1: sí.
0: Però ja tens xarxa, estàs vinculat a entitats...
1: Sí.
0: Com la Unipau, Cal Temerari, la xarxa d'entitats solidàries,
1: sí,
0: de Sant Cugat. Quin és el teu paper en tots aquests espais?
1: Bueno, és... aportar el que pugui, jo diria, no? Per mi és com... És, estar aquí a Sant Cugat per mi ha sigut una oportunitat molt gran, de millora tant a nivell personal com a nivell professional en tots els àmbits, i li estic molt agraït a la ciutat realment, I per mi és important, no?, mirar de, ostres, de també fer un retorn, o poder aportar alguna cosa també, no? I per això també com a entitat poder-nos enxarxar amb tota la resta d'entitats que ja existeixen aquí ens ajuda molt com a entitat, però també, no?, creiem que el nostre perfil pot aportar alguna cosa a aquestes entitats. I no ho sé, jo en el meu cas és... no et sabria en què els hi serveixo, perquè no sé si de gaire, realment, però sí que, ostres, estar-hi en el
0: col·labores,
1: que... Col·labores... Sí. A la Unipau, per exemple, no? Estic com a dinamitzador juvenil, estem en projectes escolars, en instituts, amb un projecte, per exemple, que es diu el Teixint Xarxa, que realitza l'Unipau, que és un projecte molt maco que he estat desenvolupant amb ells al llarg d'aquest any, en diversos instituts, no?, de la zona, i bueno, per mi és molt maco, no?, poder aportar dintre del projecte també la teva mirada, la teva experiència, per mirar de sensibilitzar sobretot el jovent, no?, que pensem que és una de les... que són el futur, i a vegades, no?, que poden estar com una miqueta, o que hi poden haver barreres entre cultures o entre no realitats, no?, i per mi és com que crec que puc aportar una miqueta d'apropament entre el que deia, no?, entre aquests mons paral·lels a vegades, no?, dels que jo he estat visquent, i poder servir de pont.
0: Com neix l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que neix el 2010?
1: Va començar una mica després, que va ser tot el tema de la fageda, tot el tema d'ostres, hem de buscar unir-nos com a joves afrodescendents i mirar de fer una estructura d'aquest tipus, etc. Això va ser com una mica les arrels.
0: I tu ets, no?, una mica el partícip d'aquest naixement?
1: Una miqueta de promotor. Però ja et dic, no som els únics. En moltes zones, no?, arreu del territori hi ha entitats semblants de joves que som com aquesta primera generació, no?, d'afrodescendents d'aquí a Catalunya, no?, que els nostres pares van arribar aquí i va ser com molt en foc de feina, de buscar treball, i nosaltres... que alguns vam néixer aquí o alguns hem crescut aquí, no? Doncs som aquesta generació que ens veiem que, ostres, tenim com un perfil nou, no? Que no som africans ni som del tot. Poder catalans, alguns som una barreja, no? I, clar, pot ser una cosa maca, no? Un híbrid que pot aportar coses diferents, no? I aquí va ser, no? Ostres, podem tenir alguna cosa que podem aportar. I d'aquí va néixer, aquí van ser les arrels de Jack. I ja et dic, en diverses...
0: Això quin any era?
1: Això era el 2018 que vam consolidar-nos com a grup, però els inicis eren el 2012-2013, més o menys.
0: Sí. I la idea des d'aquesta associació, ho dic perquè vosaltres parleu molt d'empoderament juvenil, sí, i de crear oportunitats, és aquest nou enfocament, aquesta nova visió que ara comentaves, no?, sí, de la vostra generació.
1: Sí, és precisament això, no?, de, ostres... Per un punt, pensem que dintre del jovent, que hi ha molt de jovent que arriba aquí nou, no?, que poder li ajudaria molt una entitat com la nostra en la seva integració, ja que nosaltres, doncs, no, tenim, molts de nosaltres tenim l'idioma autòcton o ètnic o com li vulguis dir, africà, i alhora el català o el castellà d'aquí, i alhora que, doncs, ens hem anat enxarxant en diverses organitzacions al llarg dels anys, en el que, doncs, també podem facilitar o ajudar a altres organitzacions d'inserció, no, aquesta tasca, que és mirar de col·laborar també, no? Alhora, amb l'aspecte de feina, com et deia, pensem que és una de les vies, no?, de poder-te integrar, perquè si no tens feina és com que tens... moltes dificultats, i alhora pensant en l'Àfrica, no? Pensant en l'arrel del problema, no? O l'arrel d'aquesta migració forçada que a vegades passa, no? Que és com que la gran majoria és això, és feina, i és com de quina forma podríem arribar a aconseguir, no?, crear una estructura de l'economia social i solidària, sobretot, no?, que enfocats en aquí, en què podem crear llocs de feina allà per a aquest jovent, no?, i poder-nos connectar amb ells i que no hagin de patir tot això per arribar aquí.
0: Mm-hmm. Yes. Quins diries tu que són els principals reptes dels joves africans i els afrodescendents, com tu comentes, aquí a Catalunya?
1: Sí, jo diria que és la identitat, no? De que alguns i algunes de nosaltres doncs, ens ha costat poder-nos crear una identitat pròpia, no? D'acceptar que som un híbrid, que a vegades la part africana et tira de que no, ets africà, no t'has de sentir, no? De que, per no perdre't d'alguna forma. I alhora aquí és com que no, t'has d'adaptar, has de ser del tot d'aquí perquè tu ets d'aquí i tal. Llavors tu crec que t'has d'agafar, no, formar-te el teu jo, no, agafant, entenent o acceptant que tens part d'una cultura, que tens unes arrels que també doncs s'han de valorar i s'han d'acceptar que formen part teu, i a l'hora que ets d'aquí, que has crescut aquí, que formes part d'aquesta societat i que és un orgull per nosaltres, o hauria de ser un orgull per nosaltres. Llavors és això. És una de les dificultats que tenim, jo crec.
0: Quin tipus de projectes teniu, Tijan, allà a l'Àfrica, que esteu treballant, sí, actualment?
1: Actualment estem col·laborant amb diverses organitzacions, que és una de les branques, no? Ostres, hi ha moltes organitzacions aquí, no? que es dediquen a la cooperació, a la col·laboració amb països africans, i creiem que, ostres, poder el nostre perfil d'entitat els hi pot ajudar, no? En el desenvolupament de moltes de les activitats que realitzen. Per tant, una tasca és aquesta, col·laborem amb diverses organitzacions, i alhora nosaltres hem decidit emprendre, no, diversos. Una és el projecte Cantora, que és un projecte doncs, que volem realitzar desenvolupament comunitari a Gàmbia, a la regió de Cantora, en el que utilitzem el futbol, que és una de les eines, no, que pensem doncs, que agrada molt a la comunitat. El 2023 vam fer un viatge, que és quan va sorgir aquest projecte, en el que vam arribar a aquesta zona, que és el Llamanari, el meu poble, també està en aquesta regió, per això també vam arribar-hi fent com creuant tot el país, coneixent moltes organitzacions, no? Fins a arribar a la punta del país, i és la zona com més abandonada o més allunyada de la capital i no, com una mica de la mà de Déu, d'alguna forma. Llavors, era com, ens van sol·licitar això, que molt del jovent, l'única part lúdica que tenen és el futbol, perquè, clar, no hi ha infraestructura de cap tipus. I, ostres, el que em va ressonar era que l'única cosa que tenim per no pensar en Europa, per no pensar en anar cap allà, és quan juguem a futbol, no? I per mi em va tocar allò, i va ser com, ostres, realment és així. Fins i tot hi havia tres equips femenins que s'havien muntat allà en la comunitat, que això em va sorprendre fins i tot a mi, que soc d'allà, imagina't, no? Perquè, ostres, que la comunitat hagués acceptat això i que s'haguessin alhora, era com que aquí també, no, el futbol femení era com un algo que estava com molt, no, empoderant-se d'alguna forma, era com una connexió, no, de dir, ostres, que fort, no, que això estigui passant i que la comunitat ho estigui acceptant, perquè sent sincers, penso que en gran part són machistes, és bastant difícil per la dona alguns aspectes, no, dins de la comunitat, i això per mi va ser molt maco. I aquí va sorgir que, ostres, podem utilitzar tot aquest moviment, que no és nostre, perquè el que hem pensat sempre és que nosaltres som d'aquí, i anar allà a proposar projectes o a dir el que s'ha de fer no té sentit, per molt afrodescendents que siguem. No havien de ser ells i elles, no, des d'allà que ens diguessin en què podem aportar. I això va ser la via, no? Ostres, vale, doncs anem a mirar de gestar aquest projecte, anem a mirar de crear una estructura en què es puguin desenvolupar, que és el que ens van demanar en una carta, i alhora utilitzar també aquest lloc on d'unió de joves de tota la regió per també mirar de fer formacions, per crear un espai de cohesió social, on puguem, no, al final crear aquesta estructura empresarial d'economia social i solidària que en parlàvem, que és el somni, no, final, doncs unir tot això en un mateix lloc. I bueno, això és el que estem gestant ara mateix.
0: Un parell de preguntes molt, molt ràpides. Sí. Fora de la feina i del teu compromís associatiu, què t'ajuda a desconnectar?
1: Bueno, sí, estic amb... l'esport és una de les coses que m'agraden, que m'he de practicar més realment, perquè bueno, he jugat al futbol molts anys de la meva vida també, no? Però fa temps que doncs no he pogut fer. La música puc llegir de tant en tant, mirar documentals, com les meves vies d'escape, no? D'alguna forma, de desconnexió.
0: Sí. I escolta una cosa, mirant ja de cara al futur, quin somni t'agradaria haver complert d'aquí uns anys?
1: Bueno, un d'ells és això, no? Poder mirar de portar alguna cosa en aquesta terra que em va acollir a mi, que va acollir a la meva família, que ens ha donat una oportunitat a tots i a totes nosaltres. I alhora també el que et deia, no? Des de petit, aquest somni d'ostres de poder, que va sorgir a la Fageda i de que tots aquests anys ha anat com que no ha mort, no? Que no l'hem deixat caure per moltes coses. Doncs no sé, poder ajudar a que aquest problema migratori, no? Que sabem que no podem ser-ne no, erradicar-lo, però sí poder fer tot el possible perquè hi hagi persones que tinguin altres alternatives, no? Haver de ficar-se en una patera, haver de ficar-se al desert i acabar doncs, arriscant amb un percentatge molt alt la seva vida. I per mi seria com una contribució, d'alguna forma, no? Al món. I bueno, aquest és com un somni que tinc pendent.
0: Doncs avui ens ha agradat conèixer la història del Tijan Conte. La seva personal i també la que porta associada a través de la JAC,
1: sí.
0: No? Que ja sabem que des de no fa massa està vinculada a la nostra ciutat. Tijan, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bé, un punt és això, aquest projecte de cooperació cantora, que també doncs, l'estem desenvolupant conjuntament amb la mà del Fons Català de Cooperació, de la mà del Ramassà, una associació esportiva, que és de les Franqueses del Vallès i bueno, de la Fundació Calil Ujambé, que és també dir-ho, no?, que són entitats que estan ajudant-nos en aquesta tasca. Per tant, també m'agradaria això de dir-ho.
0: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Tijan.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
5: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
1: Què tal, com anem?
0: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
1: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
0: a través de
1: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
0: Hi ha un munt de personatges.
1: Bob Dylan, inclús se les han fet ells mateixos. Vull dir que no te l'acabes.
0: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella fugada, de l'Héctor Castell.
1: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic

0: de principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de, molts jocs comuns que ja han
1: no
0: desaparegut. Sí, i que va posar... Veure, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo, això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè estàs això. Vull dir que al final no deixes un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
1: Uh-huh. Sidral, Estrella Fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
0: Sí, només ho en castellà. I, bueno, jo el vaig recomanar de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'han queixat, han acabat molt...
1: Li has recomanat.
0: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
1: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
0: Sí, bueno... Podria comentar un que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, eren allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època, i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
1: Sí.
0: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
1: Home,
0: quedava molt bé que s'expliqués tot.
1: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, morgies, drogues, sexe, mansalva, depressions...
0: No, és això, és com un on hi ha on passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo. I és un retrat, això, molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No és una biografia ensabonada, això mateix.
1: Sí.
0: No, que si s'han de dir les coses, es diuen. I, de fet, ja no ha tornat
1: doncs
0: a passar
1: més. Doncs les coses com eren,
0: sí, exacte.
1: No?
0: Sí, tal com raja.
1: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
0: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós.
1: Greenfield,
0: sí.
1: Molt bé, què més tenim? Vinga.
0: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest està... Aquest llibre que té Quaderns Crema, també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és d'Helena Adli, que es diu El violí d'en Lep, una aventura italiana, com subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i es va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir que està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és
1: És una història diferent.
0: És un assaig atípic, exacte.
1: Sí,
0: és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres, l'hem vengut molt. I encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de temes.
1: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
0: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un cantant, Mark Lanegan, que el títol és en anglès, però en castellà, Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
1: i llorar.
0: I llorar. Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90,

0: molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que es explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna... Tot això,
1: uns temps complicats,
0: temes convulsos,
1: no? Sí.
0: I t'ho explica, està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia com explicar, i clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció, perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, el roben, la pallissen, es fot de tot, parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista, perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat, si hi poses ganes.
1: Doncs ens queda temps molt ràpidament per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
0: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè aquest va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagé, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona, i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
1: Doncs aquí tenim un producte local.
0: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, no sé, suposo que hi haurà gent que el coneix, que és perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdagé. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments, i ha tocat amb molts grans noms, em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si vull dir que el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
1: Vaja, que té històries per explicar.
0: Sí, clar, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
1: Doncs amb el desertor professional de Pere Verdagé, aquest producte quilòmetre zero, no?
0: Sí, si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell, perquè
1: em sembla que passi per la llibreria.
0: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
1: Molt bé.
0: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem potser preguntar, a veure si el podem aconseguir.
1: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, en llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups...
0: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general. Ja no cal que siguin aquestes històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz... Vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
1: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
0: Ja teca.
1: Gràcies, Roger.
0: A vosaltres.
1: Fins a la propera.
0: Adéu-siau.

0: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
4: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
3: Continguts en xarxa.

0: Bé, entrem ja en el capítol de... que ja ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte. Ens posarem el davantal. El davantal, sense davantal malament.
0: La Joana, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada el pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca. Que no sé si és, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig... i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta la, em venen molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca però per coure-la. O sigui, tota la pasta que la pugui coure i pugui fer a la salsa o la pugui menjar tal qual, bullida, amb una mica d'oli picant o el que sigui, perquè n'hi ha que estar farcida de carn... i tot això jo no m'agrada. I llavors jo, normalment, sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat al paquet. És com una tallarina, però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors, doncs, la pasta fresca, doncs, diu que és molt més... la digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més... que, bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja... o sigui, l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més... I llavors, una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca, de 100 grams, te'n surten 120 o 130. Aquesta no, aquesta necessitem... Els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem. Oh. El paquet tal com ve, és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests... 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta a la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa i la faig amb ou. Mm. Amb ou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet, ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, I llavors necessitarem 3 rovells d'ou, només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat finet, necessitem pocs ingredients. L'oli... pebre, sal i aigua per bullir la pasta, formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra, i llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot, doncs, posarem a bullir la pasta i quan comenci a bullir l'aigua sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim, l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè, clar, la pasta aquella ha d'agafar a la substància d'aquella sal. I al ser només 4 minuts, sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors, què farem? Posarem a bullir l'aigua i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no... Esclar, el verd i l'ou no pot estar calent perquè si no faríem una truita. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix, que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà. En 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí la paella aquesta, junt amb això, i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot. Te se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho, també podríem fer que els ous ens quedessin quallats, si no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa, amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que el moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
0: Ah.
1: Perquè com que això no fem com una bolognesa que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors ha de ser que diem, ja estan tots aquí, senteu-vos, espereu-vos 5 minuts i en 5 minuts està el dinar a taula.
0: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
1: No, sí, és molt fàcil.
0: Aquestes qüestions de...
1: Molt fàcil i molt ràpida.
0: Sí, molt. Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
1: Sí, sí, sí.
0: Són qüestions...
1: Truita perquè el no tirar...
0: No, ho entenc, però que has d'estar molt...
1: Has d'estar només
0: bon cuiner, no?
1: Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors, quan hi poso la pasta, com que el plat és tevi, ja...
0: Ah,
1: o sigui...
0: Aguanta la temperatura.
1: Aguanta el moment que l'acabes de treure.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha persona que no, hi ha persona que el deixo refredat. No m'agrada calent. Jo, 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors, com que el plat està tevi, ja poses la pasta que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors, si us agrada, a sobre us hi tireu una mica més de formatge.
0: Val.
1: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta...
0: Però la teva intolerància a la lactosa sí, et permet menjar formatge?
1: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'en poso sobre, Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no me'n poso. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes, tot això d'untar, perquè deu ser...
0: Els més tendres.
1: No me senten bé.
0: Els més tendres.
1: I formatge no
0: em
1: menjo.
0: Els més curats, aquests...
1: Els més curats, sí. Jo formatge no em menjo molt, no em menjo gaire. No. I també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, I llavors ho pots agafar un formatge sense lactosa i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si un cas... repetir aquests ingredients, que són aquests dos paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors, els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino, jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, perquè és una mica fort. I vull dir, i si no, el reiem amb el ratllador, també va bé. I un bon raig de vi blanc, perquè jo com tinc aquest bacó en la paella, que gairebé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori. I llavors ja, a continuació, hi posem aquests ous.
0: Per què la recepta intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
1: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
0: Val.
1: I llavors, quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros. Perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn del que fem.
0: O sigui, quan fas un sofregit,
1: un sofregit
0: i poses la ceba abans,
1: i tu poses el sofregit,
0: em fas més vi tirant-hi vi?
1: Exacte. Com hi tires el vi a l'última hora, quan ja la ceba està rosseta,
0: Bueno, ja té una mica de...
1: Ja té una mica de color.
0: De color.
1: Veuràs que al tirar el vi el color augmenta.
0: Ah.
1: Ja t'agafa molt més color.
0: Ah.
1: I no has d'estar tant de rato.
0: I és important que sigui blanc, negre, conyac...
1: No, blanc.
0: Blanc.
1: Blanc. Perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I, clar, perquè el ser vi negre, el negre es posa molt si fas carn, o si fas un rabo de toro, per exemple, una carn així contundent. Però si no, te quedarà el sofregit molt negre, i tampoc no ho
0: val,
1: volem.
0: Volem
1: que quedi ros, però no. Doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de... I si ja acaba esbravat, també. Jo, si mai acaba i ja ha sobrat...
0: És un vi blanc,
1: exacte,
0: sí.
1: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi, un ratxets de cava i és el mateix, és vi sense gas. Llavors, quan... Doncs això és el que fa.
0: No, m'ho has aclarit molt bé.
1: Doncs, bueno, doncs ja ho tenim. I aquest raig de vi blanc, i llavors fer això que us he dit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només, sempre la paella fora del foc. I llavors hi tirarem aquesta pasta... I ja està, és ràpid.
0: És el punt complex que hi veig a la recepta, no? Aquest
1: que tu dius.
0: Sí.
1: No.
0: S'ha d'estar al tanto.
1: S'ha d'estar al tanto, sí. Sí, sí, sí. S'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem alguna cosa calent ens quedaria una truita. I no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta. Però si ho fem així, cap problema,
0: Val.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, així ja estaríem?
1: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar, pasta ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs, jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
0: És que són bons, sí.
1: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, lliga, també està lliga. Bona.
0: I pinyons, no?
1: No, en aquesta no n'hi van,
0: no,
1: de pinyons.
0: No, vull dir que quan sí, parles d'espinacs, de pinyons...
1: Sí, sí, també se n'hi pot posar. Sí. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem. Mm-hmm. Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge. Mm-hmm. Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més. Mm-hmm. I també per variar i està bo. I ràpid.
0: Ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs vinga, ha sigut... Vinga. Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
1: Animeu-vos a fer-la.
0: La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
1: No.
0: Però fa goig, eh? Fa goig, sí.
1: Bueno,
0: fa molt de goig.
1: Molt bé.
0: Ens ho deixem aquí,
1: vinga,
0: eh?
1: Vinga, doncs, au, adéu-siau, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de la